0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: Las mañanas de Ràdio Montornès.
6: Doncs anem a parlar avui amb la Marta Cordomí, tècnica especialista en cultura i festes, i parlem de Montornès aixeca el teló. Tenim de nou la darrera programació de Montornès aixeca el teló d'enguany i començarem fent 5 cèntims de la primera proposta que arriba amb Sopa de Pedres. Per començar, doncs, donar el bon dia a la Marta Cordomí. Benvinguda, Marta, què tal?
7: Hola, bon dia, molt bé, moltes gràcies.
6: Doncs parlem una mica, no? Estem sempre gaudint de totes les activitats que se'ns proposa a Montornès aixeca el teló i comencem a fer una mica de boca.
7: Sí, això, amb el Sopa de Pedres, és el tret de sortida d'aquesta temporada, a finals d'any. És un espectacle que vam poder veure en diverses ocasions en diversos dels certàmens on acudim per agafar idees o per agafar propostes. És un espectacle que fa molt temps ja que gira, d'Engruna Teatre, i és infància, i són titelles, però he de dir que com a persona adulta també es poden gaudir perfectament. Infància a partir de 4 anys. És un espectacle que va al voltant de la situació de les persones refugiades que per motius bèl·lics o... Per tant, com podeu veure, molt actual.
6: Molt actual.
7: De vibrar amb l'actualitat. Això, unes circumstàncies d'haver de fugir d'unes bombes, d'unes circumstàncies molt complicades, en aquest cas d'una guerra, i la vivència d'aquesta persona en arribar a un altre lloc, en un altre país que no és el seu, i les peripècies per sobreviure i per poder ser acollida com a persona refugiada que és, que ha patit un munt. No? És un espectacle molt bonic, ens va encantar i vam proposar de seguida poder disposar-lo el més aviat possible.
6: Sí que és veritat, Marta, que la companyia Engruna Teatre sempre és una companyia de referència, no?
7: Sí, la veiem amb diversos muntatges, tots molt xulos, jugant molt amb les titelles, i sí, fa molts anys que van, i és garantia d'èxit i de qualitat sobre l'escenari.
6: Doncs temes d'actualitat que arriben també en aquest darrer trimestre al Margarida Xirgo. Avancem una mica, del 3 d'octubre anem al 18 d'octubre.
7: Sí, el 18 d'octubre repesquem una proposta que vam tenir la temporada passada i que no va ser possible per indisposició d'una de les persones intèrprets. Es tracta de Bufa, de Bellaterra Música. En aquest cas és un espectacle per a petita infància, que en diem, que són els infants més menudets de les famílies, recomanat per a partir del voltant d'un any fins a 5 anys. Per tant, molt menudets i acompanyats de persones adultes. És un espectacle musical, molt cuidadet, també amb efecte visual, amb proximitat, amb algunes traces de dansa, també. Creiem que serà molt bonic, també, de viure aquest espectacle per a aquestes petites inicials intromissions dels més menuts de la casa. Sí, és bastant... Jo crec, diria que és molt visual i musical, que serà atractiu per a aquests infants. Sí.
6: Uh-huh. I gaudir, clar, de l'espectacle en família.
7: Uh-huh.
6: Doncs, a més, amb la possibilitat de gaudir del teatre al matí, que també aquesta versió pels més petits jo crec que és molt adient, no?
7: Sempre és complicat, no?, afinar l'horari, perquè realment cada família s'ho munta com vol o com pot. Amb els més menuts de la casa, doncs, a vegades hi ha petites migdiades que encara es mantenen al matí o, sobretot, ben dinat, no? Uh-huh. i que estem parlant ja de mitjans d'octubre, que ja l'hàbit, el millor, el tenim més en un sentit de que els matins són més aprofitables i a les tardes doncs, ja potser hi ha més recolliment. Llavors, la proposta sigui en aquest tipus de públic, sí, era doncs, a mig matí, poder gaudir a l'escenari d'aquí la Margarita Xirgo, i per això dèiem que no s'acostés molt a l'hora de dinar, que sol haver de ser un dinar d'hora, i poder així afavorir que aquestes famílies puguin visitar el nostre teatre i després poder dinar encara a les hores habituals.
6: Com veiem, el Montornès aixeca el teló, és molt variat i per totes les edats. A continuació parlarem d'una proposta que arriba de la mà de Titall Teatre i que, a més d'oferir al teatre, també ens ofereix la possibilitat de fer un col·loqui, que això també a Montornès agrada. Es tracten de les memòries de la guerra, no?
7: Sí. És un espectacle que hem pogut veure a Llinars i tot recentment també es podrà gaudir a Llinars. De tota manera, també la idea és que és molt extrapolable a molts altres pobles. Llinars tampoc és pas lluny i, de fet, les circumstàncies que s'expliquen a l'obra doncs, es van poder reproduir en moltes de les persones que van haver de viure la guerra civil al segle passat aquí en aquest estat. És una obra amb monòleg, amb un sol intèrpret sobre l'escenari, però que alhora ens explica una situació que va poder viure molts xicots del nostre país, haver de ser llistats o cridats a la guerra i viure això que tan complicat es fa de viure, no? Per això també ens agrada poder no només veure aquest espectacle, que jo crec que serà molt nutritiu en un sentit de poder copsar com va poder viure en una persona molt concreta de Llinars, però ja et dic, extrapolable, aquella situació. Per això, posteriorment a l'obra, hi haurà l'ocasió de poder fer la conversa, en col·loqui, postfunció, i rumiar una miqueta més al voltant de tot això. Titall Teatre, el lidera la companya, la Reis Barragán, d'aquí de l'oficina de català, que tenim allotjant aquí també el Casal de Cultura, i és una obra a cura d'ella i el seu equip, i creiem que és molt recomanable. La recomanem a partir de 12 anys, també perquè doncs, té aquests punts molt sensibles, però alhora també molt recomanable de poder recordar tot el que va passar en aquells anys, aquells terribles anys al nostre país, sí. I com es va, no? com d'alguna manera es van recollir aquestes memòries, aquestes cartes creuades que tantes coses expliquen d'aquelles terribles circumstàncies.
6: Molt interessant. Dissabte 7 de novembre a Montornès aixeca el teló. Després donarem detalls de com fer-nos amb les entrades, que ja les podem adquirir. Avancem una mica més, seguim al mes de novembre i el dia 22 arriba una altra proposta també interessant.
7: Sí, és l'amor de la meva diva, aquest joc de paraules que ens fa la Núria Clotet. La Núria Clotet és una artista molt polifacètica, tant barreja la música com un punt de clown i aquest humor també tan seu, no? Aquest espectacle també ha voltat bastant i ens agrada molt de poder-lo acollir aquí. En el marc de les proximitats del dia de l'erradicació de la violència masclista, la Núria ens proposa un espectacle, això, que juga amb humor i música en directe, amb ella com a única intèrpret sobre l'escenari, i que ens jugarà una miqueta amb aquest humor, però alhora la seva vivència, com a, no, vull dir, amb tot el que ha pogut patir al llarg de la seva vida, com a dona i també com a persona que ha pogut tenir unes dificultats en matèria de salut mental. Ella aborda aquests dos temes i és molt interessant que sobre l'escenari juguem amb aquests conceptes, amb aquest toc d'humor de supervivència necessària i alhora amb aquest joc de música. Un espectacle molt entretingut que recomanem per a persones a partir de 16 anys i justament per això també en paral·lel oferim el servei de canguratge per a aquelles persones que tinguin nens i nenes al seu càrrec de 3 a 12 anys que puguin fer servir aquest servei mentre els adults poden gaudir d'aquest espectacle. Això és el diumenge 22 de novembre, és a les 6 de la tarda.
6: Molt bé. Una de les propostes més llargues, que segurament no ens adonarem temps a, del que dura la representació, perquè sempre que hi ha música i humor, vull dir, està assegurat també, no?, el poder gaudir de l'espectacle.
7: Sí, jo crec que serà molt entretingut i és això, aquell humor que alhora també ens fa rumiar de dir, ostres, això, no? Déu-n'hi-do. Vull dir, ens fa reflexionar una miqueta més enllà de l'experiència de distreure's, d'entreteniment, no?
6: Doncs pensar que ens fa falta. I arriben els concerts, perquè és veritat que ja tocant a desembre el Montornès aixeca el teló, ens fa sempre aquesta mirada cap a la música. En aquesta ocasió es tracta d'un concert de Nadales.
7: Sí, convoquem les dues germanes Nederman, la Meritxell i la Judit, cadascuna tenen els seus projectes propis, més al voltant d'unes sonoritats de jazz, més al voltant d'unes sonoritats més llatines. En aquest cas, s'ajunten les dues germanes, mai més ben dit, amb un dinar de Nadal, com qui diu, i ens proposen aquest replanteig que fan, o aquesta interpretació que preveuen de Nadales populars catalanes. I sobre l'escenari doncs gaudirem amb elles acompanyades de grans músics que en conjunt ens proposen això, la interpretació de Nadales, que més que

0: doncs, pensat per als veïns i veïnes de Montornès i, a més, amb aquesta oferta de canguratge, que també és important, no?
1: Sí, jo crec que els preus s'adiuen bastant a les casuístiques d'aquelles persones que no tinguin tant nivell adquisitiu i alhora pensat que tothom hi pugui accedir. El servei de canguratge s'ofereix per als espectacles que estan més dedicats a persones adultes i sí, és gratuït i només falta avisar-lo un parell de dies abans com a tard i disposarem i podran disposar-ne durant mentre duri aquell espectacle. Per tant, la idea és que afavorir que no hi hagi excusa, que venir al teatre a descobrir algun d'aquests espectacles que proposem i esperar estar oberta a gaudir-los cadascun d'ells i tant.
0: Mm-hmm. Marta, les entrades com les podem comprar? Perquè ja podem comprar-les.
1: Sí, les entrades estan disponibles a la web, entrades.montornès.cat. I això, sí, ja són des de que es va presentar la programació, que està penjada des de fa unes setmanes ja, uh-huh. I encara hi ha entrades, però jo animaria a tothom a que les agafi el més aviat possible, no fos cas que es quedessin sense.
0: Molt bé, no ho deixem per al darrer moment.
1: Exacte.
0: Recordem. Tota
1: manera, segurament n'hi haurà taquilla també, eh?
0: Clar, hi haurà taquilla, sí.
1: Uh-huh. Sí, doncs sí, sí.
0: També recordem que hi ha bonificacions per a les famílies i, com hem dit, aquest servei de canguratge per si tenim canalla petita i volem anar al teatre i no sabem què fer, no? Tot això, clar, són facilitats per a totes les famílies de Montornès perquè gaudeixin del teatre.
1: Correcte, això, tot per fer-ho fàcil, exacte.
0: Molt bé. No ens queda més que convidar a tothom, eh? Marta?
1: I tant, els esperem. Allà ens veuran a l'entrada per rebre'ls i donar-los la benvinguda al Teatre Margarida Xirgo.
0: Doncs Marta Cordomí, tècnica especialista en cultura i festes, gràcies per atendre la trucada de Ràdio Montornès.
1: A vosaltres, moltes gràcies.
2: Les mañanes de Ràdio Montornès.

0: Continguts en xarxa.
1: Propostes en xarxa.
2: Cap a l'any 1000, la fortalesa de Castellfollit de Riubregós formava part de les possessions del comtat de Cerdanya. Va ser precisament a principis del segle XI quan van consolidar la seva conquesta construint-hi un castell entre el camí del Llobregós i el que baixa des de la zona de Cardona, sobre un esperó rocós i allargat. De fet, si resseguiu les muralles, arribareu a una torre de planta circular. Nosaltres, però, de moment ens quedem a l'extrem inferior, on es conserven patis i estances. Si us agraden els secrets, cada segon diumenge de mes, a les 11 del matí, teniu una cita al castell de Sant Esteve de Castellfollit a Riubregós, a l'Anoia. Fa uns 40 anys es van descobrir uns grafits gravats a les parets d'una de les estances interiors del castell, probablement on hi hauria el calabós, i van trobar dibuixos esgrafiats de castells, cavallers o màquines de sal. Tot i que l'any 1822 un enfrontament entre absolutistes i liberals va atacar i destruir el castell, la fortalesa conserva bona part del perímetre emmurallat i podeu veure un gran pati interior, una zona residencial i un conjunt d'estances soterrades. I si sortiu del recinte hi trobareu tres torres albarranes, la del Ballester, a l'oest, la del Raval, al sud, i la del Capxic, a l'est. Cada segon diumenge de mes, visita guiada al castell de Sant Esteve de Castellfollit.

0: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
1: Segur que no n'hi ha per tant.
2: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: A Ràdio Montornès, La Intersecció.
4: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a La Intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Llegamos al punt i final, arribem ja a acomiadar-nos a les mañanes de Ràdio Montornès i és que, ja sabeu, és moment de recordar que demà tornem. Demà dijous, amb tot el que això representa, demà tenim a la tècnica de català, la Reyes Barragán, amb ella estarem una estoneta, ja sabeu que els cursos de català van viento en popa toda vela, això vol dir que tenim moltes coses que explicar i amb la Reyes Barragán tractarem altres qüestions relacionades sempre amb la llengua i sobretot, doncs, ja sabeu, a la secció parlarem de les places que hi queden per als cursos de català, farem el qüestionari un cop de mà, parlarem del FOAM i d'altres temes que estan ara mateix sobre la taula. Però això serà demà. Demà també ofertes laborals i formacions. Ens anirem cap a l'OPEC, l'oficina que ens ajuda a trobar feina, que ens ajuda mitjançant les formacions a presentar un currículum, a fer una entrevista personal laboral. Doncs de tot això parlarem amb la tècnica de l'OPEC, Àngels Rial. I cine. Cinema. El cinema sempre està a l'abast i el nostre company José Luis Cano ens portarà tota la informació de les estrenes que es faran aquesta setmana. No marxeu massa lluny perquè la programació de Ràdio Montornès continua ara mateix amb tots vosaltres. Que tingueu una bona tarda i, Miquel, fins demà.
1: Bona tarda a tothom. Fins demà.
0: Adeu.

0: Les mañanes en territori nocturn.
1: Cada residu compta.
2: Doncs avui a Cada Residu Compta comptem amb el Joan. Com estàs?
3: Hola, molt bé.
2: Escolta'm, avui vull que ens n'anem en una part molt concreta de casa meva. Al bany.
3: Va, som-hi.
2: Al lavabo, com li vulguis dir. Anem-hi, som-hi.
3: Vale.
2: Som-hi. Escolta, fem molts residus al bany. El tema d'higiene, de cremetes, de no sé què...
3: Sí, últimament potser ens estem passant, que hi ha un potet per cada cosa, però bueno...
2: Mira,
3: abans amb la Nivea tot ho feies,
2: És veritat, te la posaves per tot, les àvies ens ho deien. Sí,
3: doncs ara tenim un pels ulls, un pel nas, un per tot.
2: Per tot. Anem a pams?
3: Digues.
2: Comencem pel lavabo.
3: Uh-huh.
2: El rotllet del paper de vàter, és que no el tirem... Saps què passa? Que tenim aquestes paperetes al vàter i ho tirem tot allà, no?
3: Clar, i aquella papereta al vàter... tant a casa com als restaurants, com als comerços, allà on hi ha, diguéssim, serveis, doncs...
2: És un parany.
3: Acaben anant a la resta, és com les papereres del carrer al final, que
2: clar,
3: acaben anant a la resta perquè està tot mesclat.
2: És un parany fatal.
3: Llavors, el paper del vàter, el que has de fer, qui l'acabi, primer, posar-ne un dels altres...
2: Sí, això tampoc ho fa
3: favor,
2: tothom,
3: I portar-ho a la cuina, tirar-ho en el paper.
2: En el paper.
3: Sí.
2: Compreses, tampons...
3: Clar, tot això, bolquers, si bolquers ho vols tenir al lavabo tu mateix, però
2: no,
3: en principi això és el que hauria d'anar en aquestes bossetes.
2: A la resta.
3: A la resta del lavabo.
2: Vale, sí. Però, escolta'm, ara hi ha moltes alternatives d'higiene íntima personal.
3: Bueno, clar, és que a més que ara te subvencionen i tot, ja sigui la compresa, les calces
2: menstruals,
3: es diuen,
2: sí,
3: les copes menstruals.
2: Les copes, les calces.
3: Les compreses tèxtils,
2: les
3: aquestes.
2: Compreses tèxtils.
3: Tot això... és una gran idea que ha sortit ara fa un temps, ja fa anys que les copes ja van rondant, però que s'ha popularitzat i que és una manera tant de salut ambiental com de salut personal.
2: I evitem també molts residus i també ens estalviem diners, perquè escolta'm,
3: home,
2: els productes d'higiene íntima, déu-n'hi-do el que valen.
3: Bueno, i si som diverses noies dins una casa, doncs és que són molts calés.
2: Molt bé, passem a la zona bany,
3: uh-huh,
2: banyera, dutxa.
3: Sí.
2: Se m'acaba el sabó. Ara t'explicaré una cosa que estic fent i em diràs, olé tu, bueno, segur que em diu que algú podria millorar, però ara he descobert que es poden reomplir les ampolles, és a dir,
3: sí,
2: que al supermercat hi ha l'ampolla, però llavors hi ha com un sobre, uns sacs.
3: Com si fos refil, no? El producte, és que al final estem pagant cada vegada un envàs que no fas malbé. Tu quan has acabat el xampú, aquell envàs està perfecte.
2: Està perfecte,
3: llavors,
2: sí.
3: Quin sentit té tant de plàstic per cada vegada, no? Llavors, propostes, envasos grans o d'aquests que es puguin reomplir, val?
2: I a més que ja et dic que...
3: Més,
2: fins tot amb
3: segurem...
2: marca blanca, de molts supermercats
3: sí,
2: ja amb marca blanca
3: econòmic.
2: Ho tenen. Sí, sí, tant. És
3: també hi ha l'altra opció de que hi ha productes de xampú sec o les pastilles de sabó que en el fons tenen menys plàstic associat a la mateixa quantitat de producte i que et pot sortir més econòmic i menys residu.
2: No, això és una cosa que he provat aquest estiu i escolta, ho recomano a tothom, ja vam dir quan vam parlar de la resta que, per exemple, raspalls de dents, maquinetes d'afaitar d'un sol ús, tot això aniria a la resta.
3: Exacte, però el que podríem fer seria doncs, maquinetes reutilitzables en què només canvies la cuchilla, o per exemple els raspalls de dents,
2: els elèctrics.
3: Els elèctrics o els de bambú, perquè al final els d'elèctrics...
2: Ah, els de bambú també, sí.
3: També generes un tipus de residu quan es fa malbé que és més encara més complex de reciclar.
2: I gastes electricitat.
3: Sí, bueno, això bueno, sí, també,
2: sí.
3: Però que al final les bateries i tot això també són més contaminants.
2: Exacte.
3: Que potser no un tros de plàstic.
2: Exacte. Molt bé, i el que dèiem, potets de cremes i cremetes. Això és un dubte que tinc, perquè hi ha pots que són de vidre.
3: Doncs el vidre.
2: Sí? Els puc tirar al vidre, encara
3: contenidor
2: que no sigui...
3: Contenidor de vidre, envasos de vidre. Contenidor de groc, contenidor d'envasos de plàstic.
2: Val, els de vidre tenen el tap de plàstic. Trec el tap i què en faig al tap? Perquè allò ja no és un envàs.
3: Doncs sí, sí.
2: Ah, segueix sent un envàs?
3: És una part d'un
2: envàs,
3: que és d'un material diferent, llavors va un contenidor diferent. Val,
2: per tant, les cremes, que el pot és de vidre i la tapa de plàstic, ho podem separar perfectament.
3: Exacte.
2: Els dos contenidors sense problema.
3: Exacte. I ara que hi ha tantes cremes que són orgàniques, que són tan estupendes, ens posem tan estupendos amb les cremes i amb els productes, doncs a l'hora hem de reciclar igual, cada cosa al seu lloc.
2: Hi ha gent que el bany té el botiquín de medicaments, però això m'has dit que farem una secció a part. No?
3: Bueno, perquè va a banda, no? Això no va en
2: va
3: aquest contenidor ni
2: vale.
3: Al carrer.
2: I d'higiene personal, què m'estic deixant? Ai, les esponges! Aquestes que els bebès, per exemple, que deies amb l'esponjeta...
3: Aquestes, s'hauria de veure quin material és, però no ens posarem tant així i jo els posaria a la resta, perquè no saps si realment són esponges de plàstic o són d'orgànic.
2: Les tovalloletes ja m'ho has dit, oi? Que anaven a la resta?
3: Les tovalloletes però, van a la resta.
2: Però ja em vas renyar l'altre dia que em vas dir que no calia, que podíem buscar altres alternatives.
3: Exacte, sobretot per als infants. A més, és més per la pell és molt més saludable que els puguis netejar amb una esponja i després jugar-los amb una tovallola que no anar netejant amb tovalloletes. I no és que no s'haurien de gaire fer servir per res les tovalloletes aquestes.
2: I ara una pregunta. La tovallola, quan se'ns estripa, se'ns desfila, la volem llançar,
3: què? El contenidor de roba. No?
2: Clar, és que ja m'has introduït un altre element, Joan, aquest no me l'havies
3: però
2: si dit.
3: Però està per tot arreu, si hi ha contenidors de
2: aquests
3: roba per
2: tot arreu. Aquests són no, taronges? No, taronges són de l'oli.
3: Taronges o morats, és depèn del taronges municipi, això és diferent. O inclús n'hi ha alguns que són verds.
2: Però es puc portar a la deixalleria també el tèxtil?
3: També, allà sempre t'ho agafen tot.
2: Mare meva, quants deures. Si ja ho sabeu, la paperera del bany és un parany. Intentem, mira, m'ha quedat un rodolí.
3: I tot.
2: Intentem separar també aquests residus.
0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Si lo tuyo es la cultura urbana, no te pierdas Poesía Urbana con Baharu Dembaga. Todos los lunes a las 8 de la tarde tendremos novedades, efemérides, agenda. Radio Montornés con la cultura urbana. 91.2 de la FM.
3: Radio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.

0: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
1: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
0: Ràdio Montornès.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.
3: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.

Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Era mitja tarda i queia un plogim suau. El cel tapat, escuts de cendra i mort,
1: presoners d'un món
0: de possibilitats,
1: de nens podrits per tots els estats.
0: Els herois antics eren devorats per voltors amb la mirada trencada dels nens. Es mutilaven els uns als altres
1: i els postres es fonien amb la natura.

I ara per tot arreu on vaig veig la llum fondre's en blaus, verds, turqueses, òxids i vermells. L'univers antic s'ha plegat sobre el seu eix i el perímetre esdevé el centre de tot. Els àngels de la mort han donat vida al meu jardí i ara em sento com un nen abandonat, lliurat a la llum i a l'espai i als astres siderals. Han obert la taquilla del cinema en runes!

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres, de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Catxan. Au, ja m'ha acabat.
3: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
0: Ràdio Montornès.

0: Medio siglo de la mejor música en Radio Montornés. La música que quieres escuchar en Radio Montornés. Radio Montornès, èxitos de sempre.
1: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Radio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Si lo tuyo es la cultura urbana, no te pierdas Poesía Urbana con Bahar Udenbaga. Todos los lunes a las 8 de la tarde tendremos novedades, efemérides, agenda. Radio Montornés con la cultura urbana. 91.2 de la FM.
3: Estás escuchando Radio Montornés al 91.2 de la FM.

0: Escoltes Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Aquesta hora un centenar de grallers donen el tret de sortida en les festes de la Mercè al barri gòtic de Barcelona. Allà hi tenim a la nostra companya, l'Esther Minguell. Esther, bon dia.
2: Bon dia, un centenar de grallers de diferents colles de Barcelona, dels castellers, dels geganters, també d'algunes colles de diables participen a aquesta hora en les matinades. És un dels actes més matiners de la Festa Major de Barcelona, una diada de la Mercè que avui la cultura popular té gran protagonisme i ho és des de les 8 del matí que han sortit de la plaça de la Mercè, estan recorrent diferents carrers de Ciutat Vella, van fent petites aturades per esmorzar i agafar força, com és la que ara mateix estan fent, però que van despertant a tots els ciutadans perquè aquesta diada de la Mercè la gent surti al carrer, d'aquí una estona hi haurà el seguici de la Mercè, una plantada dels gegants i els nans que després faran balls aquí a la plaça Sant Jaume i a partir de la 1 del migdia la diada castellera amb les colles de Barcelona, on a més s'estrenarà el nou casc de la canalla.
1: I gràcies, Esther. I en mobilitat hi ha circulació intensa a la C25, a Aguilar de Segarra en sentit Lleida, per una avaria, i també a Sant Hilari Sacalm, on també una altra avaria deixa circulació intensa i un carril tallat en sentit Lleida. Finalment, també hi ha reparacions a la via per un accident a la C25 a Fonollosa, que també deixen un carril tallat per sentit. I els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa d'un cadàver a Cabrera d'Anoia, a l'interior d'una casa on residien la seva dona i la filla. La policia va rebre un avís de veïns que alertaven que feia temps que no veien moviment a la casa. En arribar i accedir-hi, els Mossos van trobar el cos sense vida d'un home, aparentment sense signes de violència. Ara els Mossos han obert una investigació per tal d'esclarir els fets a l'espera de l'autòpsia per tal de determinar les causes de la mort. I també els Mossos investiguen un tiroteig que ha deixat un home ferit al barri de la Mina, Sant Adrià del Besòs. La víctima es va presentar ahir al vespre en un centre sanitari de la zona amb una ferida per arma de foc i els serveis els van atendre. Segons els Mossos, l'home està fora de perill i la policia ha reforçat també el patrullatge al barri arran d'aquests fets. I la Generalitat ha tret a licitació el disseny d'una marca mare que englobi els diferents serveis de transport públic de la Generalitat. La nova identitat corporativa inclourà els serveis per carretera, principalment autobusos, bicicleta, transport ferroviari i també les infraestructures en ferrocarrils de la Generalitat, Rodalies i Fercat, Cimalsat, Tram i Metro. El projecte preveu 3 fases i l'objectiu és crear una imatge més simplificada i més fàcilment identificable pels usuaris. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
4: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres, de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Catxan. Au, ja m'ha acabat.

La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: Ràdio Montornès.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa d'un cadàver a Cabrera d'Anoia a l'interior d'una casa on residien també la dona i la filla. La policia va rebre un avís de veïns que alertaven que feia temps que no veien moviment per la casa. En arribar-hi i accedir-hi, els Mossos van trobar el cos sense vida d'un home, aparentment sense signes de violència. Ara, Mossos han obert una investigació per tal d'esclarir els fets a l'espera que l'autòpsia dictamini la causa de la mort de l'home. I els Mossos d'Esquadra investiguen també un tiroteig que ha deixat un home ferit al barri de la Mina, Sant Adrià del Besòs. La víctima es va presentar ahir al vespre a un centre hospitalari de la zona amb una ferida per arma de foc i els serveis sanitaris el van atendre. Segons Mossos, l'home està fora de perill i la policia ha reforçat a conseqüència el patrullatge al barri. I pel que fa a la mobilitat, la 2 registra un quilòmetre de congestió a Cervera en sentit Barcelona per un accident que obliga a tallar un carril. A la T11 hi ha 4 quilòmetres de congestió en sentit Tarragona, també per obres, amb només un carril obert. També hi ha retencions a la 2 a Jorba en sentit Lleida, per també obres, amb un carril tallat. I a banda, a la C25 hi ha afectacions a Aguilar de Segarra en sentit Lleida per una avaria i entre Fonollosa i Rajada i en tots dos sentits amb un carril tallat a causa de la reparació de danys d'un accident. I la Generalitat ha tret a licitació el disseny d'una marca mare que englobi els diferents serveis de transport públic de la Generalitat. La nova identitat corporativa inclourà els serveis per carretera, principalment autobusos, la bicicleta, el transport ferroviari i les infraestructures amb ferrocarrils de la Generalitat, Rodalies, Ifercat, Simalsa, Tram i Metro. El projecte preveu tres fases i l'objectiu és crear una imatge més simplificada i més fàcilment identificable pels usuaris. I el ple de l'Ajuntament del Prat de Llobregat ha aprovat una nova declaració institucional contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. El text rebutja el projecte i reclama protegir l'entorn natural del delta del Llobregat després que el govern espanyol hagi tramitat el Pla d'Hora 3, que preveu recursos per a treballs previs a l'ampliació, però ajorna les inversions executives més enllà del 2031. La declaració també reclama un sistema aeroportuari català integrat amb Girona, Reus, Alguaire i La Seu, així com més inversions ferroviàries per connectar els diferents aeroports. I Unió de Pagesos convoca una protesta de tot el sector a Barcelona pel proper 14 d'octubre per denunciar una situació que considera del tot insostenible. Amb marxes a peu i el tractor volen denunciar el malestar per diferents crisis encadenades amb l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior. I avui és el dia de la Mercè, patrona de Barcelona. El pregó a càrrec de Toni Meritxell Falgueras, del celler de Gelida de Sants, ha donat el tret de sortida a 3 dies d'actes culturals a la ciutat.
1: Notícies en xarxa.

0: Et trobes malament? Truca al 061. Creus que has d'anar a urgències? Primer 061. Saps a quin centre has d'anar? T'ho diem al 061. On t'atendran abans? 061. Abans d'anar a urgències, truca al 061. Per una salut millor, 061 CatSalut respon. Generalitat de Catalunya.
1: 1, 2, 3, 4, 1, 2. No dejes para mañana el viaje que puedas hacer hoy. Todos los jueves a partir de las 6 de la tarde, viaja con nosotros en el viaje a ninguna parte.
2: El viaje a ninguna parte. Con Nuria Cachán.
3: Ràdio Montornès.
4: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
3: Ràdio Montornès.
4: La ràdio d'aquí.
3: Estàs escoltant
5: Ràdio Montornès 91.

0: les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Bon dia, molt bon dia, salutacions cordials, benvinguts i benvingudes a les mañanes de Ràdio Montornès en aquest dijous 24 de setembre de 2026. Avui, dia de la Mercè, festa gran a Barcelona i moltes empreses al voltant de la nostra població doncs de festa. I avui hi ha molta gent que té festa, que no treballa, que està a casa, doncs me n'alegro molt, gaudiu del vostre dia. I ja sabeu, comença la festa gran a Barcelona i també amb aquesta festa, la darrera del mes de setembre, cada any gaudim de totes aquestes propostes i espectacles que ens proposa l'Ajuntament de Barcelona. Mireu, jo avui anava a seguir el guió, aquell guió de notícies que fan referència a la nostra població, però crec que tinc la responsabilitat de decir lo que pienso, porque creo que de vez en cuando hay que abrir la boca y decir lo que uno piensa. Ayer, y seguramente muchos de vosotros también, después de la larga jornada laboral o corta, llegabais a casa, encendíais el televisor y tanto en redes como en prensa la noticia era Mari Carmen. Yo, de verdad que hoy pensaba pasar del tema, pero creo que no lo voy a hacer porque necesito hablar, necesito decir algo que seguramente muchas de las personas que nos escuchan pensarán lo mismo. Y todos somos Mari Carmen. Desde ayer por la tarde todos somos Mari Carmen, aunque Mari Carmen lleva un proceso largo, al igual como que otras muchas Mari Carmes o Antonios o Juanes. Yo siento vergüenza y siento vergüenza de cada uno de los partidos que tenemos en este país y sobre todo de la Comunidad de Madrid. Ayer fue un día para mí muy triste. Todos nos dimos cuenta de lo que estaba ocurriendo con esta señora de 80 y tantos años, pero la decepción como sociedad para mí fue tan grande, tan dura, tan triste. Pensé en mis tatarabuelos, pensé en mis bisabuelos y pensé en mi familia y en los valores que habían inculcado generación tras generación. El respeto hacia nuestros mayores, la dignidad de la que habla nuestra Constitución. Y pensé que el mundo se va a la mierda, textualmente, el mundo se va a la mierda. La IA, la bolsa, la inflación, Trump, Netanyahu, Putin, Milei y todos. Somos capaces de gritar. Yo no sé si seremos capaces de gritar, si lo somos, si no lo somos. Un hilo de esperanza al ver a los madrileños, a los catalanes, a los sevillanos, a los gallegos, a los valencianos, ayer salir a la calle convocados por redes en un plis. Todos se dieron cita en lugares concretos de las ciudades. Y la verdad es que eso te hace remover la conciencia. Por una vez está bien salir a la calle, por una vez está bien que nos mueva algo más que el fútbol. Pero la verdad es que estamos hartos de esas personas camufladas en fondos buitres, en fondos de capital privado que están especializados en comprar deudas a bajo precio y también activos. ¿Y para qué? Para hacer su agosto. Y la verdad es que esto no le importa absolutamente a nadie, sino ahí está Mari Carmen ya fuera de su casa. Mari Carmen, que no he dicho que tiene 87 años. Yo ayer de verdad que temblaba viendo las imágenes de esta mujer. Temblaba porque fijaros que Mari Carmen ha sido desahuciada de su casa y bueno, se la llevaron directamente hacia el hospital Gregorio Marañón en medio pues de ese funeral de lágrimas, de gritos, de ansiedad, de cientos de manifestantes moviendo las llaves al final de la calle de Mari Carmen. Mari Carmen cerraba la puerta de su casa y lo hacía por última vez y no podrá volver aunque haya vivido en ella 71 años. Es un desahucio tremendo que, bueno, haciendo lo que le han hecho a Mari Carmen, no pienso que a nosotros esto no nos pueda pasar. que debemos pensar en que estamos en la rueda de la sociedad y que tire la primera piedra el que piense que está libre de hipotecas o libre de alquileres, porque aquí no nos libramos absolutamente nadie. Por lo menos ayer ese movimiento social en la calle, pensé que mira, aún tenemos sangre en las venas, aún hay algo que se remueve dentro de nosotros y sin embargo debemos mostrarnos, creo, mucho más activos y mucho más reivindicativos y luchar por los derechos que son nuestros y que además les debemos a nuestros mayores, porque aunque viajemos en Vueling, que nos vamos de vacaciones en Vueling y podamos hacer una cerveza o un café diario en el bar, no olvidemos que seguimos siendo y seremos clase obrera. Y esto también nos puede pasar a nosotros. Así que hoy Mari Carmen forma parte de un poco de toda la sociedad. Por eso ha tenido la repercusión que ha tenido. Pero no olvidemos, los fondos buitres han conseguido echar a Mari Carmen y así nos va la vida y así permitimos que esos a los que votamos también se encuentren en esa tesitura en que deben hacer cumplir la ley. Quizá aquí la sociedad, todos y todas, debamos hacer una reflexión hacia estas cuestiones. Y a partir de aquí, pues cada uno que ponga sobre la mesa su valoración respecto a Mari Carmen y sobre todo pensar que a veces tenemos la mente un poco dormida y no pensamos en que esto nos puede pasar a nosotros. Por mucho bienestar o trabajo que tengamos hoy, mañana podemos estar en el otro lado de la cuerda, en el caso de Mari Carmen. Y dicho esto, son las 10 y 13 minutos, ya estamos aquí. Bon dia a tothom, de nou. Miquel, molt bon dia, que no t'he dit res.
2: Jo... Bon dia, Núria, bon dia a tothom.
1: Què tal, com estem?
2: Doncs molt bé, aquí de dijous, aquest matí de dijous.
1: Estem ja amb el cafè, amb el té, amb la xocolata al bar, los churros, fent el nostre dia a dia, a la feina, al treball. I el que dic, ja no pensamos en Mari Carmen. Mari Carmen ja ha salido de su casa i... En casa de una familia, en un hospital, en una residencia, en fin. Casos como este, desafortunadamente, hay muchos y veremos muchos más. No sé, supongo que ayer viste la...
2: Sí, me he enterado de la noticia y no únicamente pasa esto en Madrid.
1: No, claro, pasa en Barcelona, en Valencia, en Sevilla,
2: y hay
1: en
2: muchas
1: todos
2: Mari Carmen,
1: sitios.
2: Como tú dices, y muchas personas afectadas con esta situación, ¿no?
1: Es terrible y la verdad es que debemos despertar, debemos empezar a despertar porque si no el mundo de verdad que se va a la mierda. Bueno, pues nada, vamos a ir a lo que nos toca y he descubierto, y cambiando de tema, que cuesta, pero he descubierto que a Barcelona, avui que estan de festa major, hi han algunes novetats i van a obrir o obriran una botiga, la més gran de... Us agrada la xocolata? A tu t'agrada la xocolata, Miquel?
2: M'agrada en petites porcions i m'agrada molt la xocolata negra.
1: Doncs Lin, que és una de les empreses especialista en xocolata, obrirà a Barcelona la botiga més gran de la seva marca. 170 metres, la nova botiga de Rambla Catalunya estrena una gran terrassa i serà l'única de la marca al país on traslladaran gofres, xurros i croissants. Pepco obre així la seva botiga més gran a Catalunya, al centre de Barcelona, a 800 metres. I és que Lin estrena el 23 de setembre, ahir, avui ja està oberta aquesta botiga, diuen que és la més gran i més exclusiva de Barcelona, i de la icònica xocolatera suïssa. La firma suïssa ha traslladat el seu establiment a Rambla Catalunya, com dèiem, i podrem gaudir de tots aquests productes si és que ens ve de gust. Els preus? Ni idea, jo encara no he anat. Però si us agrada la xocolata negra, la xocolata blanca, la xocolata amb llet, doncs allà, molt a prop de Plaça Catalunya, tindrem aquesta super mega botiga. Per altre costat, sabem que Catalunya afronta una tardor molt càlida, més del normal, amb els embassaments al 75%. Això és una bona notícia, tot i que no plou. Les temperatures rècord que es van registrar durant l'estiu, l'ús més gran d'aigua a causa del turisme i el regadiu provoquen que el percentatge baixi gairebé 20 punts des de l'inici de l'estiu. La tardor ha arrencat amb aquesta calor estiuenca i s'espera que sigui més càlid del normal. És el canvi climàtic que està provocant temperatures cada cop més elevades del que és habitual i episodis de precipitacions més intenses. Després d'un estiu marcat per fortes onades de calor que han portat els termòmetres a registres mai abans vistos, i per temporals que han obligat a enviar alertes, doncs la ciutadania està preparada per aquest canvi climàtic o no. No ho sé si estem preparats o no. El que sí és cert és que a hores d'ara tenim la majoria de pantans situats al voltant de les tres quartes parts de capacitat després d'aquest període estival i d'aquestes altes temperatures. Això és una bona notícia, però ja sabeu, no fem ús extensiu i sense mesura de l'aigua, perquè si no plou acabarem tenint també problemes a la llarga. I ja acabar parlant del govern, que incorpora 27 professionals més per millorar l'atenció a les víctimes de violència masclista. Catalunya ha començat el desplegament d'un botó lila digital al transport públic per fer front a les agressions masclistes que puguin succeir en aquest àmbit. El protocol, que s'està implementant progressivament en les aplicacions a totes les operadores de transport, i parteix amb l'objectiu d'aconseguir que aquests espais siguin molt més segurs. Per exemple, l'aplicació als ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ja compta amb botó lila. Crec que és una bona notícia i penseu que al transport públic es donen moltes d'aquestes situacions, encara a dia d'avui. Botó lila al transport a Barcelona. I aquestes són algunes de les notícies curioses que us portava. Ara ens anem directament a l'àmbit local i us dic que la Peixera obre 45 places per l'activitat del curs 2026-2027. Les inscripcions es poden formalitzar fins al 2 d'octubre i les places s'assignaran per ordre de sol·licitud. El Centre Infantil La Peixera de Montornès va obrir dilluns el període d'inscripcions per les activitats d'aquest curs. L'equipament ofereix un total de 45 places per infants de I3 a 6è de primària i s'assignaran per ordre d'inscripció. Ja sabeu les inscripcions a inscripcions.montornès.cat. Sabem també que tenim el proper 4 d'octubre la nova edició del Festival d'Oci Alternatiu de Montornès, és el FOAM. De nou arriba una jornada emmarcada en els pressupostos participatius Joves Cosmos i que es farà al Centre Juvenil Espugnic. Des de les 10 del matí fins a les 10 de la nit hi haurà jocs de taula, videojocs, tornejos, tallers per tots els gustos. En aquesta 7a edició es manté el ramen per dinar, així com el quiz d'openings d'anime i les classes de subteo i escacs. Com sempre, l'entrada és lliure i per més informació podeu adreçar-vos a les xarxes socials de l'activitat @foam.montornès.cat. I que sapigueu que s'han obert dues convocatòries d'ajuts relacionades amb l'àmbit de la educació. Una d'elles s'adreça a les associacions de mares i de pares i alumnes del poble. La dotació és de 18.000 euros per les entitats dels centres de primària, 2.000 per les de secundària i 2.000 més per les de la llar d'infants pública al Lledoner i l'Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre. Les subvencions van orientades al desenvolupament d'activitats, projectes educatius i d'altres, amb la col·laboració entre centres de diversitat cultural funcional i coeducació. Doncs res, l'AMPA i l'AFA Interessades poden presentar les sol·licituds fins al 12 d'octubre. La convocatòria està destinada a contribuir al pagament de les despeses de mobilitat derivades de cursar estudis postobligatoris oficials fora de Montornès. En aquest cas, s'hi destinaran 9.000 euros amb un import màxim de 200 euros per cada ajut. I ja des de la comarca, avui, quan són les 10 i 21 minuts del matí, vull recordar que s'estan fent més de 50 assajos clínics d'hospital que permeten apropar tractaments innovadors als pacients. La dermatologia concentra una part destacada d'aquesta activitat amb 22 estudis en marxa. A l'Hospital General de Granollers ha superat els 50 assajos clínics actius en diferents especialitats mèdiques. És una fita que consolida la trajectòria de la unitat d'assajos clínics creada al

Urologia, oncohematologia, oncologia, pediatria, pneumologia, reumatologia, traumatologia i urologia. Tot el que sigui millorar la nostra sanitat, benvingut sigui, i si aquests assajos clínics serveixen per millorar la vida del pacient, felicitats. Us diré que avui és el Dia Mundial, atenció, Dia Marítim Mundial. Des de l'any 80, el quart dijous de mes de setembre, se celebra el Dia Marítim Mundial. Doncs felicitats, felicitats també al Dia Mundial del Goril·la. Aquí tampoc tenim molts goril·les, però se celebra aquest dia. Ja sabeu que són animals en vies d'extinció que s'han de protegir, els parcs que hi siguin, els zoos i a les ciutats d'origen, com a la República del Congo, a Uganda, Ruanda, doncs s'han de mirar de lluitar per aquests animals. Avui us diré que és el Dia Internacional de la Investigació contra el Càncer, Dia Mundial del Càncer de Tiroides i Setmana Internacional per les Persones Sordes. Avui, 24, és Sant Gerard i la Mercè. Felicitats a totes les Mercès, a les Merxes, als Gerards, que tingueu un dia meravellós i de la nostra part, doncs, que gaudiu del dia. Ja sabeu que també volem felicitar a totes les persones que avui celebrin el seu aniversari, com la Elena Jiménez Maroto. Maroto, felicitats, 24 de setembre, Elena Jiménez, per molts anys. Juan Polo, felicitats. Francesc Martos, felicitats. Ignacio Molina, felicitats. I Alfredo Fructuoso, felicitats a tots i a totes, que tingueu un dia meravellós per molts anys i a gaudir del dia. Comencem amb una mica de música i recordeu aquella història de la flaca? En aquesta ocasió, explicada, contada, cantada per l'Andrés Calamaro. Bon dia, Montornès. Bon dia, comarca.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Les mañanes de Ràdio Montornès.
6: Avancem a les mañanes de Ràdio Montornès i ens endinsem en el contingut. Avui ens visita la Reyes Barragán, ja la tenim per aquí. Avui parlarem d'inscripcions, de cursos i de vocabulari, com sempre, no us ho perdeu. Cap a les 11, una altra tècnica, la tècnica de la OPEC. Si busqueu feina o voleu millorar les vostres condicions laborals, a les 11, Àngels Rial. I acabarem la secció parlant de cinema, d'estrenes, de novetats. Com sempre, el nostre company José Luis Cano ens apropa al cinema, al Setè Art, en directe a les mañanes de Ràdio Montornès avui. Anem ara amb la informació de servei. Li toca el torn a la Noelia García des de l'Agència Estatal de Meteorologia per saber quin temps farà avui. Noelia, bon dia.
7: Bon dia. Avui dijous continuem amb temps càlid i estable. Avui serà un dia de sol, predominant el cel clar o poc ennuvolat. Temperatures amb pocs canvis continuen més altes de l'habitual per aquesta època de l'any. Els termòmetres marcaran 33 graus a Igualada, Manresa i a Rubí, 32 a Vic, 31 graus a Sabadell, 30 a Barcelona i 29 graus a Mataró i a Vilanova i la Geltrú. Bufa vent fluix de component sud amb intensitat moderada durant la tarda. És una informació d'AEMET.
6: Gràcies i fins demà. La farmàcia de guàrdia avui és la farmàcia Balcells. La trobareu al carrer Riu Mogent, número 7, a Montornès del Vallès. Per qualsevol emergència, recordeu 061 112 o el telèfon d'emergències de la policia local de Montornès, el 93 572 1110.
5: Les mañanes de Ràdio Montornès.
0: Estàs escoltant
8: Ràdio Montornès 91.

0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Comercial Solar.
2: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
1: Comercial Solar.
2: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
1: Comercial Solar.
2: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
1: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.

0: Estàs escoltant
1: Ràdio Montornès 91.2 de l'FM.
2: Las mañanas de Ràdio Montornès.
3: Ei, vinga, som-hi ja. És el moment de fer el pas. Si estem

0: molt per parlar i molt per viure, clar que sí, perquè així són les classes de català. Bon dia, Reyes. Reyes Barragán.
1: Bon dia.
0: Què tal? Com estem?
1: Molt bé, aquí amb il·lusió.
0: I amb energia,
2: ara,
0: eh?
2: Dia,
0: la Reyes ve amb una... Sí. Mai t'he preguntat què esmorzes? Que ve amb una energia, la Reyes.
2: En fi...
0: Tens algun secret o no? Va,
2: no tinc cap secret.
0: Prens cafè?
2: Cafè sí. Cafè sí. I te també.
0: I te, molt bé. Cafè. Doncs una mica el que prenem nosaltres.
2: Tothom sí. Té, sí. No prenc res especial. Molt bé, arrenquem?
0: Arrenquem,
2: a veure. Mira, s'han acabat les inscripcions, però no s'han acabat. A veure, podem continuar? Sí. Podem com que hi ha places lliures tant als cursos de Montornès com a d'altres cursos presencials, els cursos en línia sí que estan tots plens, les inscripcions es poden allargar fins al dia 6 d'octubre, perquè clar, només haurà passat una setmana de classes, per entendre'ns, perquè els cursos comencen la setmana vinent, d'acord? Llavors, jo recordo que a Montornès tenim un A1 i un A2, el dimarts i el dijous l'A1 de 3 a 5 i el dimarts i el dijous de 6 a 8 l'altre nivell, i que a Montornès també, a Montmeló també hi ha places lliures en dos cursos que fan, un bàsic 1 i un elemental 1. I en fi, doncs si algú li interessa, algú no sap quin curs ha de fer però vol saber-ho, que ens truqui, que parli amb l'oficina de català, o si vol anar directament a Montmeló també pels cursos de Montmeló. Però jo des de Montornès puc inscriure a qualsevol poble del Vallès Oriental.
0: Com comencen aquestes formacions? A l'elemental?
2: No, a veure... Els cursos de català es divideixen en uns blocs que són de certificats, igual que qualsevol idioma. Si tu estudiessis suec, també faries A1, A1, A2, B1, B2, C1, C2. Val? El més baix de tot és l'A1 i el més alt de tots és el C2. D'acord? A1 i C2 sí que són cursos a part i especials, perquè hi ha de 90 hores i de 120 hores, i la resta de nivells, és a dir, A2... B1, B2 i C1 es divideixen en un curs escolar, és a dir, tres trimestres. Cada trimestre és un bloc. Per exemple, la 2 es divideix en bàsic 1, bàsic 2, bàsic 3. Jo ara aquí a Montornès tinc un bàsic 2, que és el segon bloc, perquè hi ha una gent que l'últim trimestre del curs passat va fer un 1, val? I aquesta gent farà bàsic 2. També tenim un A1, que és el primer de tots.
0: I a l'elemental 1?
2: L'elemental 1 és el B1.
0: Molt bé.
2: O sigui, per exemple, vaig al B1. Va, el B1. Uh-huh. El B1 es divideix en elemental 1, elemental 2, elemental 3. Això la nomenclatura ho estan canviant.
0: Déu-n'hi-do.
2: S'està canviant. Però el que la gent ha de tenir clar és els certificats. Uh-huh. A1, A2, B1, B2, C1 i C2. Uh-huh. Aquí els cursos que tenim a Montornès són de A1 i A2. Uh-huh. I a Montmeló hi ha A2 i B1, uh-huh. Vale? Perquè hi ha un bàsic i un elemental. Però si algú necessita saber quin nivell té, que vingui i que parli amb mi, d'acord? Els meus dies d'atenció, que hi soc físicament, uh-huh. És els dijous de 10 a 1, que ara no hi soc perquè soc aquí. Però... encara que allà posi allà en el rètol digui de dijous de 10 a 1, uh-huh. Jo hi ha més dies que hi soc, soc a la casa, i el que passa és que de vegades surto, entro, jo li demano a la gent que abans de venir, doncs, que em faci
0: que
2: un truc o m'envio un WhatsApp o qualsevol cosa, d'acord?
0: Uh-huh.
2: Doncs queda clar que tenim cursos a Montornès que encara tenen places, que a Montmeló també tenen places, que hi ha altres
0: poblacions
2: on també hi ha cursos, però els cursos que tenen plaça ara mateix són els presencials. Uh-huh. D'acord? Molt bé.
0: Què feu a classe, va?
2: Què fem a classe? Jo el primer dia...
0: Què fas, el primer dia? Presentació?
2: El primer dia el que hem d'aconseguir que els alumnes entre ells es coneguin i
0: clar.
2: Que jo m'aprengui els noms també.
0: Ah.
2: Llavors el que fem és molta feina de presentació, uh-huh. I molt joc. Ja està, que la
0: és
2: gent
0: divertit.
2: Que vingui a classe, la
0: que
2: gent
0: no
2: que vingui a la
0: pena.
2: Classe, que vingui disposada a divertir-se i a passar-s'ho bé i aprendre.
0: Molt bé.
2: Doncs ja està, això per una banda,
0: Per altra banda,
2: per
0: tenim
2: altra banda,
0: un cop de mà,
2: un cop de
0: al
2: mà,
0: mes de setembre,
2: el qüestioner lingüístic. Jo he agafat dues de les, si recordeu, el un cop de mà és un qüestionari que té 5 preguntes de diversos problemàtiques, de diversos tipus, no? Sobre el català, que pot ser d'ortografia, pot ser de sintaxi, de moltes menes. Jo he agafat dues preguntes de les que surten al
0: qüestionari
2: aquest mes. Una és de precisió lèxica o de tria la paraula bona, que dic jo, tria la paraula bona.
0: Aquestes t'agraden, eh?
2: M'agraden molt aquestes, a mi aquestes m'agraden molt. Que és, quina paraula és la catalana? Inserir o insertar? Tu quan vas a treure diners al caixer, què fas amb la targeta? La insertes o la insereixes?
0: La inserto, no? No.
2: Doncs no,
0: doncs
2: perquè
0: no.
2: És inserir.
0: Inserir, ho sabia.
2: És introduir una cosa dins una altra, això és inserir.
0: Inserir.
2: Mm-hmm. Inserir. I aquesta m'agrada, m'ha fet gràcia, mira, m'agrada. Després, formació de paraules. A veure, com es creen els adverbis en ment? Jo crec que tothom sap que un adverbi en ment es crea a partir de l'adjectiu femení. Per exemple, jo tinc trista, i doncs l'adverbi serà tristament, no? Això en els adjectius que tenen dues terminacions, no? Masculí i femení, doncs has de buscar el femení i del femení fer l'adverbi. Per exemple, pobre, té doble terminació, acaba masculí amb E, femení amb A, doncs quan jo faig l'adverbi en ment hauré de posar pobrement, escrit a mà, uh-huh. D'acord? En els adjectius que tenen només una terminació, com hàbil, un home hàbil, una dona hàbil, doncs direm hàbilment. Va. Hi ha adjectius que a l'hora de crear l'adverbi creen confusió. A veure, jo tinc un adjectiu que és extremat, d'acord? I el femení serà extremada, no? Molt bé. Doncs què és què vol dir extremat o extremada? Doncs que crida l'atenció, que vesteix de manera exagerada, molt vistós,
0: no?
2: Un vestit extremat, un barret extremat, va? Molt vistós i molt mm-hmm. exagerat. Va? Llavors, l'adverbi d'extremat serà extremadament.
0: Clar.
2: No hi ha problema. Ara, què passa amb l'adjectiu extrem? Extrem és en grau màxim, parlem d'esports extrems, de calor extrema. Com fem l'adverbi d'extrem? Doncs anem a fer-ho, va? D'extrem, extrema, i l'adverbi extremament.
0: Ment, no? Clar.
2: Per què costa? Costa perquè la gent pensa en extremadament. No?
0: Doncs
2: temperatura extrema, doncs una temperatura extremament alta per les dates en què ens trobem.
0: Uh-huh.
2: D'acord. Doncs molt bé, ja està. Això era una reflexió sobre
0: els adverbis
2: acabats en ment. Mm-hmm. I una altra cosa. Jo inauguraré una secció que, surti o no surti en el qüestionari lingüístic,
0: la faràs.
2: La faré. Que es diu la paraula maleïda.
0: Uh-huh.
2: Què per mi és la paraula maleïda? Què és la paraula maleïda per mi? Doncs una paraula que s'està fent servir molt, però que és molt incorrecta en català.
0: Ah.
2: D'acord? Que és incorrecta i que es fa servir moltíssim. Jo ja n'he parlat d'això perquè insisteixo moltíssim amb la paraula tarja, que no és tarja, que és targeta. Paguem, senyores, senyors, recordeu que paguem amb targeta i no amb tarja, d'acord? Això ja en vam parlar un dia. Però avui porto una altra paraula que és molt bonica, que és escaquejar. Ok, eh? No sé com t'ho fas, però sempre que et toca per a taula t'escaqueges. No, senyors, escaquejar
0: no existeix
2: en català. No i no.
0: Hi ha
2: diverses paraules. Escaquejar-se, la paraula genuïna en català seria escapolir-se, escapar-se, marxar sense donar explicacions i sense que ningú altre se n'adoni.
0: Mm-hmm.
2: No sé com tu fas, però sempre que et toca desparar la taula o parar-la, t'escapoleixes. Però hi ha altres expressions molt boniques que a mi m'encanten, que volen dir més o menys el mateix segons el context, que és, per exemple, fugir d'estudi. Esmunyir-se, escapar-se, defugir, eludir, donar excuses de mal pagador. Hi ha diverses
0: moltes
2: mm-hmm. paraules, però fugir d'estudi m'encanta, perquè és molt, molt gràfic, és, que t'escapes, vaja. La paraula, seguint amb el qüestionari, la paraula que ens proposa recuperar la Mildred, sabeu que el qüestionari mm-hmm. lingüístic sempre proposa una paraula en desús, una paraula en desús que ens anima a fer-la servir. I la paraula triada és desgavell, que m'encanta perquè sona tan bonic, desgavell. I desgavell és un sinònim de desordre. Us animo a no a tenir desgavell a les vostres vides ni a casa vostra, però sí a fer servir la paraula de desgavell. I desgavell no només vol dir desordre físic, també vol dir confusió, per exemple, en organització o en el funcionament d'alguna cosa. Quan va caure el sistema informàtic, a l'oficina es va crear un desgavell i ningú no sabia què fer. Després de la festa, el menjador era un autèntic desgavell, gots, plats, papers per tot arreu. Sense una planificació clara, el projecte va acabar convertint-se en un desgavell. S'entén la paraula desgavell?
0: S'entén.
2: Doncs fem-la servir.
0: Desgavell.
2: Quan arribes i obres la porta de l'habitació del teu fill, dius, mare de Déu, quin desgavell, no? Doncs aquestes coses, expressem les... fem servir aquestes paraules perquè val la pena recuperar-les.
0: Molt bé.
2: Què més tenim?
0: Tenim el FOAM, que tornes a estar...
2: Ah, sí, sí. Oi, anem FOAM. Ràpid, no?
0: Sí, vas molt ràpid avui.
2: Vinga, acceleradíssima. Molt bé. A veure, el FOAM, entenc que la gent de joventut ja vindrà a parlar-ne.
0: Sí, parlarem.
2: I ja parlareu. Això és el dia, si no m'equivoco, el dia 3 d'octubre.
0: 4 d'octubre.
2: 3?
0: 3,
2: 3, 3. 3? És un dissabte. Sí, ha de ser un 3. Sí, sí. Com cada any, l'Oficina Catalana hi participa, fa una petita aportació matinal i durant el matí de 10 a 2 aproximadament, hi seré. Altres anys he portat l'Scrabble, l'any passat hi vaig anar amb l'Oca, el joc de l'Oca tradicionalíssim. I dos anys he anat amb el participat al FOAM amb el paraulògic. Aquest any torno a venir amb el paraulògic, un paraulògic gegant, que és un plafó. Recordo, per la gent que no ho sàpiga, que el paraulògic és un joc de paraules en què cal formar tantes paraules en català com sigui possible a partir de 7 lletres disposades en forma de rusc, amb una lletra al mig. I la lletra central és obligatòria. En totes les paraules que es creïn... M'està fent una foto la Núria ara. En totes les paraules que es creïn ha d'aparèixer la paraula que surt al mig del rusc. D'acord? L'objectiu és aconseguir el màxim de paraules possibles. Jo porto una combinació, tinc les meves solucions, sé quantes paraules es poden crear a partir de les 7 que jo porto, i convidaré la gent a jugar, a buscar paraules, i les apuntarem a una pissarra i anirem buscant paraules en català. També donaré l'opció d'anar mitjançant un codi QR, doncs, fer jugar en línia, com és habitual.
0: Com han anat altres edicions? Perquè tu ja crec que portes 3?
2: No, jo he anat sempre al FOAM, he participat sempre, si no en una cosa, en una altra, que jo sàpiga, no sé si m'he saltat. Jo tinc la nebulosa de la Covid i no sé si allà hi va bé, no va bé.
0: Sí, va,
2: jo crec que hi he participat a totes les... als festivals aquests del FOAM, a totes aquestes trobades de jocs. Doncs això, que jo animo... No faré cap competició de competir per guanyar res, però a mi m'agradaria que la gent passés i jugués a veure si és capaç de trobar moltes o poques paraules. També hi ha paraules especials que es diuen els tutis, i cada combinació té algun tuti, que és quan aconsegueixes una paraula on hi ha totes les lletres del rusc, d'acord? I bé, doncs jo convido tothom, d'una banda, participar en el FOAM, aquest festival de l'oci alternatiu de Montornès. Perquè jo entenc que des de joventut es convida no només a la gent jove, sinó que participi tothom, i també trobar-se a l'Sputnik amb gent jove, que hi vagi gent gran i que hi hagi aquesta comunicació intergeneracional, doncs és molt bonic. Jo sempre que hi he estat han acabat asseguts al voltant de la taula jugant gent gran i gent jove, i això és bonic i està molt bé, i fent interacció en català, que aquesta és la qüestió. Que jo hi vagi, que l'Oficina Català vagi al FOAM, té una raó, és perquè nosaltres des de l'oficina el que fem és promoció de la llengua.
0: Clar.
2: I promoció de l'ús de la llengua.
0: No, és
2: casualitat. I jugant, la llengua es fa servir, perquè comentes amb el company, comentes amb l'adversari.
0: Hi ha molta participació, Reyes?
2: En general?
0: Amb tu.
2: Depèn del joc.
0: S'anima
2: el
0: jovent?
2: Sí. Cada any tinc gent allà. I jovent, no només jovent. Per exemple, l'any passat amb l'Oca, que era una cosa com
0: famílies,
2: més...
0: Famílies, no?
2: Clar. Vam tenir nens i,
0: clar,
2: això,
0: i famílies, jugant. Clar.
2: Perquè és una cosa sorprenent, però, per exemple, al joc de l'Oca hi ha molta canalla que no sabia jugar a l'Oca.
0: Ostres.
2: Com una cosa curiosa.
0: Estranya, sí.
2: No, a veure, no és que tingui una llau de gent, però al llarg del matí, i entenc que si jo hi fos tot el dia,
0: clar,
2: doncs encara tindria...
0: Més.
2: El matí és més fluix,
0: sí,
2: a la tarda hi ha més gent, però jo només puc venir al matí per coses personals, perquè això és un dissabte. I, en fi, doncs això, animo tothom a passar per allà, que no es pensin que és una cosa només de jovent, que jo hi sóc allà, i que vinguin a posar-se el repte de
0: aprendre,
2: fer paraules
0: i aprendre,
2: clar, i xerrar amb mi i xerrar,
0: clar,
2: en català, d'acord?
0: Sí, sí.
2: Molt bé.
0: Doncs una proposta molt adient.
2: Ui, que se'ns acaba això.
0: Se'ns acaba.
2: Doncs posarem dues músiques, si
0: i
2: cal,
0: tens,
2: eh?
0: Clar, i tens dues cançons, que has demanat dues cançons.
2: Sí, he demanat dues cançons. A veure, primer he demanat... La de...
0: Aquesta és la darrera que m'has demanat.
2: De...
0: Que m'has canviat una,
2: sí,
0: per l'altra.
2: Sí,
0: sí,
2: perquè pensava que no donaria temps a les dues. He demanat aquesta perquè és... Aquesta cançó que es titula És això, és la cançó més escoltada en català d'aquest estiu. D'acord?
0: Sí.
2: Els tallets, tiets, o no sé mai com se'ls ha de dir amb
0: jo
2: aquests
0: no
2: nois.
0: Sé, sí.
2: Vale, doncs... I és una cançó que per mi transmet una injecció d'optimisme molt gran, molt ideal per aquesta tornada a la rutina, encara que parli de l'estiu, perquè hi ha algun moment que parla de l'estiu. Aquest optimisme i aquesta energia per tornar a la rutina i encara el nou curs amb energia positiva i ganes de menjar-se el món, doncs és una cosa que aquesta cançó ens la transmet. També perquè és una cançó en ritme, molt encomanadís, molt urbana, molt festiva, i aquests dos nois de Mataró, que són de Mataró, que jo no ho sabia, doncs enganxen els oients, d'acord? I perquè m'agraden a mi els tiets? Perquè són... ara mateix un referent de la música en català entre el públic jove i familiar. La seva manera d'utilitzar la llengua d'una forma natural, lúdica, propera, encara que facin errors, això és igual, que diguin barbarismes, ja sabeu que jo em queixo, però el que importa és que la llengua es faci servir. Doncs aquests dos nois, aquests dos cantants, aquests tallets, aquesta cançó es converteix en un altaveu de la llengua, demostrant que el català pot sonar modern, pot ser fresc, està viu. Més raons?
0: No n'hi ha.
2: Doncs aquestes, i a més, el missatge de la cançó és molt positiu. Hi ha una frase que es repeteix, que sempre volem massa, però que per ser feliços, en realitat, necessitem poc. I em sembla fantàstic. Aquest és el resum de la
0: cançó. Anem a escoltar-la?
2: Vinga.

0: excel·lent. Doncs aquí tenim de tiets, o com es diguin. És això?
1: No sé mai.
0: Que... No, no sé, però, tiets,
1: jo,
0: va, tiets.
1: Jo he sentit gent que diu tiets i gent que diu
0: tallets.
1: No sé, li haurem de preguntar amb ells, porteu-los un dia.
0: Mira, sí, estaria bé. Per cert, has escoltat el Siderland, que van estar a la Festa Major?
1: No vaig venir, però sí que us escolto, perquè l'he posat molt a classe, aquesta cançó.
0: Molt bé. Doncs va, que...
1: Em falta una última cosa, sí, que m'he descuidat. Que el dia 7 d'octubre comencem les tertúlies, que aquest trimestre, octubre, novembre i desembre, seran el primer dimecres de mes.
0: Molt bé.
1: Tertúlies en català, on està convidat tothom que vingui a parlar en català amb el nivell que tingui, perquè l'ajudem, perquè tothom parla, perquè és una manera de connectar amb persones.
0: I perquè hem de parlar català.
1: I és una hora també, però jo crec que és un win-win, un guanyar-guanyar, que en diuen. Guanyem perquè aprenem català i guanyem perquè ens relacionem en directe amb persones, coneixem, vivim el directe, en viu i no per una pantalla.
0: I això està molt bé.
1: I això és una meravella.
0: Això està molt bé.
1: Això serà el dia 7 d'octubre, comença la primera, a 6:15, les 17:30,
0: al casal
1: de cultura,
0: allà a la teva sala,
1: a la meva sala, una sala. De fet, anem a la sala Mugent, a la sala d'entrada, que és on es fan les exposicions. De vegades improvisem i anem a uns altres llocs, perquè alguna vegada hem vingut aquí a Can Saurina i hem fet la tertúlia enmig d'una de les exposicions d'aquí.
0: Molt bé, és que la Reia sempre està innovant.
1: Si hi ha una cosa interessant, doncs
0: volteges.
1: Marxem del casal i anem allà on sigui per,
0: està molt bé,
1: per viure en situ, el que sigui.
0: No, i està bé, també a l'aire lliure, amb el sol que encara
1: sí,
0: tenim.
1: Sí, encara,
0: no?
1: A favor,
0: fer de gust,
1: fer de gust. Fer coses, sí.
0: Clar que sí. Ens has portat una darrera cançó, Reyes?
1: Sí, a veure, a mi m'agrada molt la... Si hi ha
0: la música.
1: Una cosa que m'agrada és... La música m'agrada molt i m'agrada molt la rumba catalana.
0: Ah, mira.
1: I tenim uns magnífics grups que toquen rumba. Magnífics. I un d'aquests grups era Dosminguet. Però no porto una cançó del Dosminguet, és del Joan Garriga, que es titula La rumba. Crec que ja era fora de Dosminguet quan va cantar aquesta cançó. I res, porto una rumba catalana.
0: Vinga,
1: per acabar la nostra continuar amb energia i que aquesta energia ens transporti a tot aquest trimestre i que arribem a les festes de Nadal
0: amb molta energia,
1: amb molta energia. 3 mesos d'energia rumbera.
0: Mira, pensarem en aquesta cançó.
1: Vinga, rumba, rumba.

0: Doncs vinga, Reyes, amb rumbita anem sortint,
1: amb
0: allò,
1: rumba anem sortint. Jo ja sabeu que jo aquestes cançons animades són les que poso a l'aula.
0: Està molt guai.
1: I la gent surt de classe ballant.
0: Home, i amb ganes de tornar a classes de català.
1: Jo penso que amb les cançons s'aprèn molt, sí. I la gent repetint tornades aprèn català.
0: Estic d'acord.
1: I anglès i el que sigui.
0: I el que sigui. Doncs a la Reyes la tornarem a trobar aquí a les mañanes el proper 29 d'octubre, cap a les 10:30. A 10:45 aquí serà amb nosaltres com és habitual, no?
1: Molt bé.
0: Gràcies.
1: Doncs moltes
0: i fins
1: gràcies.
0: Aviat. A tu.
1: Adéu.

0: Las mañanas de Radio Montornés.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home a Terrassa, Vallès Occidental. El cos policial va rebre un avís pels vols d'un quart d'11 de la nit d'ahir d'una agressió a la via pública als afores de la localitat. En arribar, els efectius van localitzar el cos sense vida i amb signes de violència d'un home. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec ara de la investigació per tal de determinar les causes dels fets. I també els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa d'un cadàver a Cabrera d'Anoia a l'interior d'una casa on residien també la dona de la persona i la filla. La policia va rebre un avís de veïns que alertaven que feia temps que no veien moviment per la casa. En arribar-hi i accedir-hi, els Mossos van trobar el cos sense vida d'un home aparentment sense signes de violència. Els Mossos han obert també una investigació per esclarir aquests fets a l'espera de l'autòpsia per tal de determinar les causes de la mort. I també els Mossos investiguen un tiroteig que ha deixat un home ferit al barri de la Mina, Sant Adrià del Besòs. La víctima es va presentar ahir al vespre a un centre hospitalari de la zona amb una ferida per arma de foc i els serveis sanitaris el van atendre. Segons els Mossos, l'home està fora de perill i la policia ha reforçat el patrullatge al barri arran d'aquests fets. I pel que fa a la mobilitat, la PSAT acumula 3 quilòmetres de circulació intensa en sentit Girona entre la Roca del Vallès i Montornès del Vallès. A la 2 també hi ha diverses afectacions, 1 quilòmetre de circulació intensa a Cervera en sentit Barcelona per un accident i 2 quilòmetres de retencions a Jorba en sentit Lleida per obres. També hi ha circulació intensa a Collbató per una avaria. A banda, també la C25 manté mig quilòmetre de retencions a Aguilar de Segarra en sentit Lleida per una avaria i la T11 també té retencions a Reus per unes altres obres. I la Generalitat ha tret a licitació el disseny d'una marca mare que englobi els diferents serveis de transport públic de la Generalitat. La nova identitat corporativa inclourà els serveis per carretera, principalment autobusos, la bicicleta, el transport ferroviari i les infraestructures en ferrocarrils de la Generalitat, Rodalies i Fercat, Simalsa, Tram i Metro. L'objectiu és crear una imatge més simplificada i fàcilment identificable pels usuaris. I Unió de Pagesos convoca una protesta de tot el sector a Barcelona pel proper 14 d'octubre per denunciar una situació que considera del tot insostenible. Marxes a peu i en tractor volen denunciar el malestar per diferents crisis encadenades, com ara l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com també la competència exterior. I avui és el dia de la Mercè, patrona de Barcelona. El pregó a càrrec de Toni Meritxell Falgueres, del celler de Gelida de Sants, ha donat el tret de sortida a 3 dies d'actes culturals a tota la ciutat. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Silenci, sisplau.
2: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
3: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
4: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
3: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
4: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

En aquests moments, les 11 i 6 minuts, després de les notícies i quatre consells, nosaltres avancem en aquest matí de dijous. Avui és 24 de setembre i estem, doncs, amb tota la força que ens dona el dijous, perquè ja tenim a la vista el cap de setmana. Però avui és un dia especial, perquè els dijous parlem de cinema, d'estrenes i de novetats. Just abans, d'aquí no res, tindrem a la tècnica de la OPEC, l'Àngels Rial, que ens porta també ofertes laborals i formacions. Si esteu buscant feina, si voleu millorar les vostres condicions laborals, aquest és el moment. Presteu atenció. Just en acabar aquestes quatre estrofes, ens endinsem en el món laboral.

0: Las mañanas de Radio Montornés.
1: Tornem a comptar amb el Departament d'Ocupació, Promoció Econòmica i Comerç de l'Ajuntament de Montornès. Ja sabeu que quincenalment tenim oportunitat d'oferir aquestes propostes que arriben de la intermediació laboral, de la bossa de treball, de l'OPEC, i per això comptem amb l'Àngels Rial, que és la tècnica que ens porta doncs, ofertes i també formacions. Bon dia i benvinguda,
2: bon
1: Àngels.
2: Bon dia,
1: què tal? Sí, ràpid, eh?
2: Sí, sí.
1: Passant els dies molt ràpid i tornem. I avui tornem amb noves ofertes laborals.
2: Doncs vinga, comencem. L'Ajuntament de Montornès també busca un auxiliar de serveis per fer les següents tasques. Donar suport en la realització de jornades o activitats concretes, realitzar tasques auxiliars com rebuda i distribució de correspondència, impressió, fotocòpies, etc., i repartiment de material publicitari, subministrar el material i equipament necessaris per al funcionament de les instal·lacions i els departaments, controlar els accessos, etc. Requisits. En aquest cas han de ser dones en situació de violència masclista o dones no perceptores de prestació per desocupació que hagin estat inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades un mínim de 6 mesos durant els 18 mesos anteriors a la data de publicació de la corresponent oferta. Val? En aquest cas s'ofereix un contracte de durada d'un any per treballar de matins de 8 a 3. Data d'inici és a finals d'octubre.
1: Una altra oferta?
2: Sí, en aquest cas una empresa de serveis de neteja necessita personal per fer neteja d'oficines amb vehicle per desplaçar-se a diferents empreses, tant d'aquí del municipi, però de diferents polígons que necessita cotxe per arribar-hi. Però també necessita personal, bueno, en aquest cas de les empreses seria de 7 a 2 l'horari, i també necessita persones treballadores sense cotxe, que poden ser sense cotxe, per fer neteja d'un polígon que s'hi pot arribar a peu. Val? També necessita personal per fer neteges de comunitats. Val? En aquest cas l'horari seria començar o entre les 6 i les 7 del matí.
1: Una altra oferta?
2: Continuem amb l'oferta de l'empresa mantenidora integral d'envasos a pressió de gasos liquats del petroli. Segueix buscant el PO de cadena de producció amb experiència en soldadura, preferiblement de fil o caldereria. Requisits: experiència en soldadura o caldereria per cobrir una baixa molt llarga amb possibilitats d'acabar en plantilla. Horari de dilluns a divendres, de 6 a 2, intensiu.
1: Una altra oferta?
2: Sí, en aquest cas, l'empresa de fabricació i muntatge d'allotjaments modulars i mobiliari de fusta busca un lampista per instal·lar les xarxes bàsiques d'aigua i electricitat dels allotjaments, muntar sanitaris, aixetes, termos elèctrics i altres equipaments. Preparar les instal·lacions abans de la sortida dels allotjaments de fàbrica i donar suport als treballs de fusteria quan sigui necessari. També haurà de col·laborar amb la resta de l'equip de producció perquè cada allotjament surti completament acabat amb els estàndards de qualitat de l'empresa. En aquest cas, la retribució anual bruta és de 24.580 euros per una jornada laboral d'horari intensiu de 6 a 2.
1: I anem amb la darrera oferta.
2: Sí, una pastisseria del municipi segueix buscant treballador o treballadora per venda i atenció al públic en l'àrea de preparació de comandes, empaquetat, punt de venda i cafeteria. Total d'hores setmanals, 36. Requisits: flexibilitat, disposició i ganes de que la feina surti amb carinyo. Busquen una persona polivalent, amb disposició i capacitat de decisió, i es valorarà que tingui permís de conduir i cotxe.
1: Bé, hasta aquí les 5 ofertes laborals que ens porta avui l'Àngels Rial des de la bossa de treball, però també properament hi hauran formacions.
2: Sí, us recordem que les formacions de tècniques de recerca de feina, que farem a finals de setembre i la que farem a finals d'octubre, val? Uh-huh. La de finals de setembre és la de la que es titula Representa't, que són competències comunicatives i relacionals en entrevistes de feina exitoses. I la que farem a finals d'octubre és com reinventar-se laboralment després d'emigrar. Després també farem al setembre un curs de carretoner i el repetirem a l'octubre o al novembre, que en farem un altre. Val? Llavors, les de tècniques de recerca de feina, que és la de Representa't, que és les competències comunicatives i relacionals en entrevistes de feina exitosa, es durà a terme concretament el 28, 29 i 30 de setembre, de 9:30 a 1:30, i ho farem al Casal de Cultura. Contingut. El contingut és molt interessant. En el contingut es mostrarà quines són les conductes, actituds i emocions claus per fer una entrevista de feina exitosa. Val? Uh-huh. També mostraran com actua un professional de la selecció en el moment de conduir i valorar una entrevista de feina. Val? O sigui, es posa en l'altre cantó també.
1: Molt bé.
2: Després es destacaran els aspectes d'una entrevista que poden fer que una candidatura sigui desestimada. També ens mostraran com gestionar la comunicació, el comportament i les emocions al llarg d'una entrevista per tal de generar confiança en la persona que ha de prendre decisions de selecció. També ens indicaran els aspectes claus específics de les entrevistes de selecció en funció del format i el canal, i també assumir el principi de responsabilitat, definir l'objectiu professional per crear un pla d'acció, la feina que també s'ha de fer, i fomentar l'autoconfiança i la gestió emocional de tot el procés.
1: És complet aquest,
2: sí,
1: aquesta formació,
2: està
1: aquest curs.
2: Bé, sí. Són 12 hores, està molt bé.
1: Val 12 hores.
2: Val la pena, eh? Uh-huh. Ja sabeu que tots són gratuïts, aquests.
1: És important també, sí, recordar. I qualsevol persona que vulgui tenir doncs més informació, més assessorament, tant de les ofertes laborals com de les formacions, on es pot adreçar, de quina manera?
2: Mira, doncs poden venir de manera presencial, aquí, que estem aquí al carrer Sant Isidre, a l'horari d'atenció al públic és de 9 a 2. Poden fer-ho per telèfon, ens truquen al 93 566 7004 i també els atendrem. També poden fer-ho a través del correu electrònic, el d'ocupació, @montornès.cat, i si no, també a través de la web de l'Ajuntament i al nostre apartat d'ocupació troben el formulari, que allà també ens poden explicar o demanar el que necessitin, i contactarem de seguida que puguem.
1: Doncs ja sabeu, si voleu millorar les vostres condicions laborals o voleu participar en alguna d'aquestes formacions gratuïtes, poseu-vos en contacte amb, com no, el Departament d'Ocupació, Promoció Econòmica i Comerç de l'Ajuntament de Montornès. Àngels, com sempre, gràcies i fins la propera.
2: Fins la propera, vinga.
0: Las mañanas de Radio Montornés.

0: Continguts en xarxa.
1: Propostes en xarxa.
2: Cap a l'any 1000, la fortalesa de Castellfollit de Riubregós formava part de les possessions del comtat de Cerdanya. Va ser precisament a principis del segle XI quan van consolidar la seva conquesta construint-hi un castell entre el camí del Llobregós i el que baixa des de la zona de Cardona, sobre un esperó rocós i allargat. De fet, si resseguiu les muralles, arribareu a una torre de planta circular. Nosaltres, però, de moment ens quedem a l'extrem inferior, on es conserven patis i estances. Si us agraden els secrets, cada segon diumenge de mes, a les 11 del matí, teniu una cita al castell de Sant Esteve de Castellfollit a Riubregós, a l'Anoia. Fa uns 40 anys es van descobrir uns grafits gravats a les parets d'una de les estances interiors del castell, probablement on hi hauria el calabós, i van trobar dibuixos esgrafiats de castells, cavallers o màquines de sal. Tot i que l'any 1822 un enfrontament entre absolutistes i liberals va atacar i destruir el castell, la fortalesa conserva bona part del perímetre amurallat. Hi podeu veure un gran pati interior, una zona residencial i un conjunt d'estances soterrades.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: 1, 2, 3, 4, 1, 2. No dejes para mañana el viaje que puedas hacer hoy. Todos los jueves a partir de las 6 de la tarde, viaja con nosotros en el viaje a ninguna parte.
3: El viaje a ninguna parte. Con Nuria Cachán.
4: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
5: La ràdio d'aquí.
6: La ràdio d'aquí.
4: A la butxaca.
7: A la butxaca.
8: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
9: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Las mañanas de Radio Montornès.

0: Las mañanas de Radio Montornès. Radio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Radio.montornès.cat, app Radio Montornès.
5: I després del cinema nosaltres ens acomiadem. També en aquest matí de dijous tornarem demà i recordeu, demà tindrem oportunitat de parlar de moltes qüestions. De fet, hem convidat el Manolo Carrillo, que ens porta la seva secció de llibres i vinils amb novetats literàries, i la Alicia García, que també farà un repàs a tots aquells programes, cançons i moments que ens han acompanyat al llarg de la nostra vida a les coses d'Alicia. Però tindrem actualitat local, ja sabeu que l'Institut Vinyes Velles serà un dels afortunats que tindrà climatització. Parlarem també d'aquesta informació. I recordeu, el proper 4 d'octubre, tal i com us hem explicat al llarg del programa, tindrà lloc una nova edició del Festival d'Oci Alternatiu a Montornès. De nou tindrem una jornada emmarcada dins els pressupostos participatius i amb un món de propostes, jocs de taula, videojocs, tornejos, tallers per tots els gustos i paraulògic o jocs en català amb la Reyes Barragán, que també ens ho ha explicat avui. Nosaltres marxem, com dèiem, demà tornarem cap a les 10, que tingueu una bona tarda i aprofiteu en fer tot allò que us vingui de gust. Miquel, tens molts plans?
6: Doncs no, però hi ha alguna cosa
5: a
6: fer.
5: Alguna cosa sortirà, no?
6: I tant.
5: Sempre hi ha coses a fer. Doncs bona tarda per tothom i ja sabeu, quedeu-vos amb la programació de Ràdio Montornès. Us acompanyem les 24 hores del dia, aquí a la ràdio, radio.montornès.cat. Fins demà.
0: Ràdio Montornès.
7: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
7: La ràdio d'aquí.
8: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat que les institucions catalanes combaten l'especulació amb l'habitatge i ha qualificat de colpidor el desnonament d'una dona de 87 anys a Madrid. Des de Sabadell, Illa ha respost les crítiques d'Isabel Díaz Ayuso i ha demanat als partits que van tombar el decret antidesnonaments al Congrés que reconsideren la seva posició quan es torni a votar.
2: La ceguesa, la cobdícia, el no en tinc prou del diner que trepitja una persona de 87 anys. Aquest no és el model de societat que volem, no. Les institucions estem per combatre això, almenys les catalanes. I ho estem fent. I ajudaria que el decret antidesnonaments s'aprovés quan tornin al Congrés dels Diputats.
1: El president ha assegurat que Catalunya continuarà impulsant reformes per fer front a l'especulació immobiliària i ha insistit que les institucions han de protegir les persones vulnerables davant situacions com aquesta. I les lectures obligatòries de llengua catalana i castellana tornaran al batxillerat el curs vinent, tres cursos després que els centres assumissin la tria dels llibres. A partir d'ara, les lectures tornaran a ser comunes a tots els instituts i les fixarà el Departament d'Educació, que encara no ha concretat quins títols formaran part del llistat. La mesura s'emmarca en el pla del govern per reforçar els aprenentatges fonamentals, amb especial atenció a la competència lingüística, la comprensió lectora, l'oralitat, el vocabulari i l'escriptura manual. Educació també demanarà als centres que defineixin un pla lector estructurat i que seleccionin lectures comunes de cinquè de primària a quart d'ESO amb una complexitat progressiva al llarg de l'escolarització. I un total de 462.000 vehicles han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona des d'ahir al migdia i fins les 11 d'aquest dijous pel pont de la Mercè, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Aquests vehicles suposen el 80% dels previstos fins les 3 de la tarda d'aquest dijous. I pel que fa a la mobilitat en aquests moments, diversos accidents compliquen la circulació, una a l'AP7 a la Roca del Vallès sentit Girona amb vehicles al voral, una altra a Castellet i la Gornal en sentit Tarragona també amb un camió al voral, i a la a Cervera en sentit Barcelona, que també deixa un carril tallat. A banda, també hi ha dos avaries, una a la C25 a Aguilar de Segarra amb un carril tallat i una altra a la 2 a Coibató, volíem dir, amb dos en sentit Lleida. I els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home a Terrassa, al Vallès Occidental. El cos policial va rebre un avís pels vols d'un quart d'11 de la nit d'una agressió a la via pública als afores de la localitat. En arribar els efectius van localitzar el cos sense vida i amb signes de violència d'un home. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Ei, Àlex, què tal?
1: Doncs cada dia més calb. Estic per regalar les pintes. Les vols?
2: Museu Particular, capítol 7. La pinta.
3: Ei, Àlex.
1: Ei, Anna. Què? Parlem de la pinta?
3: Vale.
2: Museu particular.
1: Per començar, tu saps quantes parts té una pinta?
3: No sé, un parell, potser? Dues?
1: Sí, exacte. Normalment les pintes, quan parliem pintes, per pentinar-nos els cabells, tenen dues parts diferenciades, que hi ha unes pues que són molt finetes i hi ha unes pues que són més gruixudes, d'acord? Les finetes se'n diu llamanera, perquè serveix per treure els polls,
3: ai,
1: les
3: no.
1: Llémenes.
3: No hauria dit mai llamanera, quina mania.
1: I les que són més gruixudetes se'n diu escarpidor, d'acord? I serveixen, doncs, per pentinar, per posar tots els cabells a puesto. Però des de quan sorgeix aquest estri?
3: A més, segur que és antic, perquè polls segur que n'hi ha hagut sempre.
1: Doncs existeix pràcticament des de sempre, perquè, com dius tu, i més en l'antiguitat, on, diguéssim, el volum de cabell i de pèl corporal era potser més que no pas ara que tenim la depilació làser, doncs era més necessari encara, no? Al final no era tant un objecte destinat a la bellesa, com el podem tenir avui més integrat, sinó que era un objecte més integrat o més enfocat a la higiene, no? I a la practicitat, és a dir, si tenim cabells, tenim polls o tenim petits insectes o se'ns embruta el cabell perquè doncs, hi ha més pols i treballem al camp o el que sigui, i d'aquesta manera el podem mantenir més net durant més temps, no? Pensa que no és fins al 1933 que s'inventa el xampú líquid.
3: Què dius ara?
1: Exacte. En el cas d'Alemanya, la companyia Schwarzkopf, que encara avui està fabricant aquest cosmètic, comença la producció d'aquest xampú, no? D'aquest sabó específic per cabells. Què vol dir això? Que abans no rentaven el cabell? Sí, ho feien amb altres productes, i sobretot el que feien era mantenir-lo net. Mantenir-lo net com més temps millor, ja sigui tapant-lo, a vegades amb mocadors,
3: mocadoret, no?
1: O barrets o de més, o evidentment raspallant-lo religiosament cada dia, i d'aquesta manera doncs, anar traient la brutícia, la pols, que, no? I també doncs, aquestes cèl·lules mortes de cabells, d'altres cabells no? que es van morint i de més, i d'aquesta manera doncs, tenint aquest cap una miqueta més sanejat. Això què vol dir? Doncs que en el cas de les pintes les trobem des de l'antiguitat. Hi ha pintes antiquíssimes, per exemple, aquí a la península Ibèrica tenim la cultura dels Millares, a Almeria, que és una cultura del tercer mil·lenni abans de Crist, i on ja trobem algunes pintes. També, per exemple, en el cas del Pròxim Orient trobem a Israel, uns arqueòlegs van descobrir l'any 2022 una pinta d'ivori, també del segon mil·lenni abans de Crist, amb una inscripció que et deia, i te la llegeixo, que aquest ullal arranqui de cop els polls dels cabells i la barba.
3: Ostres!
1: Perquè al final totes aquestes eines també han acabat sent un suport artístic i de distinció, tant pel material, que normalment molts d'ells es feien doncs, d'os, de fusta, de carell, que és un material orgànic que surt de les closques de les tortugues.
3: Que ara el carell no es pot fer servir, perquè està en perill d'extinció un munt, però fa aquest efecte preciós, que bueno, ara molts plàstics fan l'efecte carell, perquè és que és molt maco. M'encantaria tenir una pinta de carell, sé que mai la tindré, però és que m'encantaria.
1: Bueno, no ho saps, potser si la compressis, és a dir, no es poden fabricar noves, però les que estan fabricades ja ho estan, no? Vull dir que a través d'un antiquari
3: sí.
1: o de més podries arribar, no? a tenir aquestes alguna pinta d'aquest material, que a més, doncs, com et deia, el que feien amb aquestes pintes era que eren pintes duradores, que al final era un objecte que anava passant, no? Que perdura, per això ens han arribat fins al tercer, no? Després de tots aquests milers d'anys a casa nostra, inclús a Grècia, a Roma també les trobem referenciades, perquè allà inclús tenien un sentit devocional, perquè moltes de les estàtues que hi havia en els temples portaven perruques fetes amb cabells naturals i demés. Aleshores era una ofrena que se'ls feia a aquells déus per poder pentinar aquelles estàtues, no? Mm-hmm. I aleshores també en tenim de metalls preciosos. Inclús en el catolicisme, fins fa, no et diré 4 dies, però fins al segle XVII, el sacerdot, abans d'iniciar, abans de pujar les escales de l'altar, era pentinat per un diaca. Hi havia pintes cerimonials, pintes litúrgiques a dins de les esglésies perquè els sacerdots es pentinaven en aquestes ocasions especials, i aleshores les trobem a vegades en programes iconològics dels naixements, no? De qualsevol, de l'Antic Testament, del Nou Testament, de qualsevol dels episodis que es narren a les escriptures o els evangelis, no? I és molt important.
3: Però és que pagaria tants diners per veure aquesta escena a missa, algú pentinant algú altre, no?
1: No tinc molt clar si era, jo crec que era un acte més previ, és a dir, no era tan
3: públic.
1: No era tan litúrgic de
3: com de preparació
1: públic,
3: del
1: sinó
3: sacerdot.
1: No, de la mateixa manera que hi ha algú que ajuda, a vestir-se,
3: doncs
1: porten 40.000 capes, no? La casa ullon, no sé què, tal. Doncs també hi havia aquesta part, doncs, de
3: pentinar. Se'm fa molt tendre, no? Allò com de la mama que pentina el fillet.
1: Sí.
3: No sé
1: sí,
3: si ara ho estic desacralitzant, perdó,
1: Bueno, en tot cas, ara ja no es practica, no? Però sí que inclús en aquest context del cristianisme acaba, sobretot en els primers temps, de l'evangelització, d'aquelles poblacions paganes que hi havia arreu d'Europa, acaba esdevenint un símbol de civilitat, no? Per exemple, en el cas del papa Bonifaci V, al segle VII, el que fa és vol que els habitants de les Illes Britàniques es converteixin al catolicisme, no? I el que fa és, en lloc d'anar directament a la població, se'n va, intenta convèncer el seu rei, que era el rei Edwin de Northumbria, i el que fa és que li comença a regalar coses, no? I entre aquestes coses que sabem que li va regalar també hi havia una pinta, no? Hi havia aquesta idea de civilitat, no? De la gent que va ben pentinada, que va ben neta, no? Amb aquesta eina higiènica, doncs és més fàcil que s'acostin a Déu. I sense sortir del cristianisme, precisament molt a prop de casa nostra, al País Valencià tenim una de les relíquies més fantàstiques de la cristiandat.
3: Ai.
1: Que és la pinta de la Mare de Déu.
3: Oh!
1: T'has plantejat mai com es pentinava la Mare de Déu?
3: M'encanta, no ho sé, però estic ja molt enganxada a això. M'agrada.
1: Doncs és fantàstic perquè doncs, el rei Alfons el Magnànim, al segle XV, el que va fer va ser crear com una espècie de col·lecció de relíquies, no? De la corona, no? De la corona catalana-aragonesa, amb aquest reliquiari reial, i entre moltes relíquies hi ha aquest famós Sant Grial que es diu, que es conserva a la catedral de València, però a banda d'això té no un, sinó dos braços de Sant Jordi, o sigui, els té tots, vaja, perquè no hi ha constància que en tingués més de dos, no? Però tots aquests dos estan dins d'aquesta col·lecció. Hi ha la nou del coll de Sant Pere.
3: Oh, quina mania!
1: És el que té, no?
3: Oh,
1: I,
3: no puc entre les larves i això, avui ja moriré.
1: I també la samarreta del Nen Jesús.
3: Això m'agrada també, això és mono. Sí,
1: això està
3: bé.
1: No? Doncs, però entremig de tot aquest reliquiant n'hi ha moltes més, que com dic, es conserva a la seu de València, a la catedral. Hi ha també, ressaca un reliquiari en forma de pinta, fet de plata sobredaurada, i amb pedres precioses, que data això de finals del segle XIV, i que conté cabells de la Mare de Déu. Com que conté cabells de la Mare de Déu, ja li van donar aquesta forma de pinta, també, doncs, vale, perquè tingués una miqueta més aquest significat. No?
3: És que tu no saps el que duren els cabells? Vull dir, són gairebé indestructibles.
1: Sí, sí. Exacte, és juntament amb les ungles,
3: exacte,
1: no? És d'aquells materials, d'aquells elements orgànics nostres que perduren segurament a vegades més que el nostre record, no?
3: Sí.
1: Vull dir, però sí. I una altra de les curiositats que té la pinta és... et plantejo una pregunta. Què té a veure una pinta i els pneumàtics del teu cotxe?
3: Uf! Que fa que no patini algo?
1: Bueno, podria ser. Però no, una miqueta la solució seria que està inventat per la mateixa persona.
3: Mare meva.
1: No sé si coneixes un tal senyor Charles Goodyear.
3: Ah, sí. Algun sou meu s'han portat, aquests senyors?
1: Doncs
3: sí, sí.
1: Efectivament, és aquest fabricant de pneumàtics, sí. De cautxú tan conegut arreu del món, americà, però que ell es va fer famós, no? I es va fer molt ric, perquè el que va fer va ser, el 1843, descobrir el procés de vulcanització de la goma. És aquest procés d'altes temperatures i demés, que fa que sigui, que tingui aquestes propietats que pels pneumàtics són meravellosos, no?
3: Sí.
1: Però ell no ho va aplicar pas amb els pneumàtics. Saps què és el que va fer amb goma vulcanitzada? El primer?
3: Pinta.
1: Una pinta.
3: Què dius ara?
1: Va començar...
3: Clar, per evitar el fris.
1: No sé si era ben bé això o no, però va començar a fer pintes que a més ell les venia com a irrompibles. El que passava abans és que a vegades les pintes es trencaven, les de Carey, doncs si cau una terra de més, ni que sigui una pua, s'acaba trencant. Però aquestes, al ser d'aquest primer plàstic, o d'aquest material, no? de cautxú, doncs eren irrompibles. Aleshores, és com aquest ganxo que tenia. I això, justament, quan acaba la patent d'aquest senyor, és quan encara es popularitza més. Uh-huh. Perquè juntament coincideix, quan el 1870 John Wesley Hutt el que fa és iniciar, no, aquest fatal camí, potser podríem dir, que és el dels plàstics. Aquest és l'inventor del cel·luloide, que és el que es considera el primer plàstic, i que ràpidament també ja es comencen a fer aquestes pintes amb aquest plàstic, i aleshores passa a ser, no, un objecte 100% utilitari.
3: Clar.
1: Ja mai més una pinta, o gairebé mai més, tindrà aquest component artesanal o aquest component, sobretot, de decoració, no? O de...
3: Bellíssim,
1: no?
3: Estètica,
1: de suport artístic, i de més. No? I a partir d'aquí, doncs, podem arribar fins avui, no? On tots acabem tenint aquestes pintes, i inclús, doncs, que poden arribar a valer fortunes, no? Com per exemple, el 2023 es va fer una de les majors subhastes d'articles de Freddie Mercury, que s'havia fet mai a la història.
3: Pinta.
1: És aquella en què, no, l'Ajuntament de Barcelona va enviar amb una butxaca, no, amb una cartera irrisòria a comprar la lletra, no, de la cançó,
3: sí.
1: Barcelona, que evidentment,
3: sí, sí,
1: ens la van fotre perquè, no, era molt poc els diners que portàvem a la butxaca. Doncs allà mateix una pinta de 7 centímetres de plata, signada per la, no, per l'empresa Tiffany's, doncs va arribar a costar, o sigui, es va adjudicar per 152.000 lliures, que són 180.000 euros, que trobo,
3: wow,
1: que per una pinta de 7 centímetres amb la que Freddie Mercury es pentinava el bigoti, no està pas mal.
3: Ni tan mal.

0: Quin final tan apoteòsic, m'encanta, m'encanta, m'encanta. Bueno, és que jo soc molt fan de Freddie Mercury, de Queen, tant que fins i tot algun carnaval m'hi he disfressat. I ara estic pensant que em faltava el complement de la pinta, quin horror.
1: O de la Montserrat Caballé.
0: De la Montserrat Caballé, cert. M'ha interessat moltíssim tot el que m'has explicat avui, Àlex, perquè especialment la pinta, no sé per què, però és un objecte que de base el trobo bellíssim i preciós. Sempre m'han interessat les pintes, no més enllà de pentinar-me, que no m'agrada pentinar-me, quan era petita ja em discutia amb ma mare precisament per la pinta, el raspall i tot això, però sí que sempre m'han semblat un objecte tan delicat i bonic que tot el que, vaja, avui m'has explicat encara ho ha reforçat més, no? En el plànol artístic, com molt bé has dit tu, la pinta com a tal, més que buscar projectes artístics, la pinta com a tal és ella mateixa un petit objecte que ha pogut considerar-se una obra d'art, perquè ha estat feta de mil materials, ha estat gravada, ha estat tallada, ha estat pintada, ha estat esmaltada. Clar, fa tants anys que hi ha pintes, no? com has bé dit tu, que ha donat temps per experimentar moltíssim. Clar, com molt bé has dit tu també, si ja a l'antiga Grècia els déus portaven pintes per pentinar-se el cabell, com et pots imaginar, devien ser unes coses, especialment això m'ha cridat l'atenció, no? Molt, molt, no ho sé, celestials, me les imagino fetes d'or, me les imagino fetes materials supernobles. És més, pintes fetes d'or, n'hi ha cançons que en parlen.

0: Has sentit quina bellesa?
1: Sí, tant, no hi puc estar més d'acord.
0: És l'Anna Amigó cantant una cançó popular que es diu Dama d'Aragó i que és l'oda a una noia que casualment es diu com jo, que és guapíssima i bellíssima, i en un punt, no, de la cançó, el que s'entén és que té el cabell tan bonic que només pot ser pentinat amb una pinteta d'or, i em sembla com musicalment el súmum d'aquesta imatge de la bellesa absoluta de la pinta, que també vaig conèixer molt aquesta bellesa de la pinta quan vaig viatjar al Japó. Allí encara es fan moltes pintetes d'aquestes, com comentaves tu, artesanals, amb materials molt nobles, cosa que aquí no he vist mai i em va fascinar. I ara hauríem de baixar una mica, Àlex, d'aquest núvol de bellesa i estètica eterna per dir-te que buscant pintes boniques vaig trobar un altre tipus de pinta que no va bastant massa en la línia del que hem comentat fins ara. No sé si tu coneixes algun altre tipus de pinta que no sigui per pentinar.
1: No, bueno, en alguns museus les graelles on es pengen els quadres, les reserves, se'n diuen pintes, però no crec que sigui el cas.
0: No va per aquí. He trobat una mica l'antítesi de la pinta d'or o la pinta artística, la pinta artesanal, que és la pinta utensili de tortura utilitzat per la Santa Inquisició per ferir les persones. Et pots imaginar com devia ser aquesta pinta? No era pel cabell, diguéssim que era per la zona del cul, bàsicament. Era una planxa de fusta, i el que tenia a sobre eren unes pues molt afilades i punxegudes de metall, i el que feien amb els acusats era assentar-los sobre aquesta pinta. I bueno,
1: molt ergonòmic tot.
0: Sí, ja et pots imaginar per on devia anar el pentinat. I d'aquí, cosa que m'interessa molt, perquè saps que la llengua i la literatura també m'interessen, ve l'expressió "te vas a enterar de lo que vale
1: un peine".
0: Un peine, oh. Ve d'això. Perquè vegis una mica aquesta contraposició entre aquestes pintes tan precioses, però també lo terrorífics que podem ser els éssers humans que fem objectes de tortura que es diuen pintes. Però anem a les pintes que ens interessen, que són les de pentinar. Buscant per aquest món nostre dels museus, vaig trobar que es va fer una exposició a Cambridge que es deia "Orígens de la pinta afro, 6.000 anys de cultura, política i identitat". Una expo comissariada per la Sally Ann Ashton, la qual va fer tota una investigació pels 6.000 anys d'història que té la pinta afro. Perquè una cosa que és bastant interessant i que jo he descobert gràcies a amigues, jo no tenia ni idea, és que la pinta que nosaltres creiem hegemònica, que és aquesta tan fineta, tan de Mulan, diguéssim que no tothom la pot fer servir. A les persones amb cabell afro no els hi funciona. Per tant, hi ha una pinta molt més específica pel cabell afro, i en aquesta exposició, que era una mica una suma entre arqueologia, antropologia, art, sociologia, et pots imaginar, es veien unes 300 pintes que venien de tot el món, de molts materials, fusta, marfil, diferents dissenys, fins i tot amb cristalls, en vaig veure de precioses, i una mica el que reivindicaven és que aquest tipus de pinta identitàriament és molt característica d'un sector de la societat al qual acostumem a excloure, no? Perquè quan jo vaig descobrir això de la pinta per una amiga que és filla de pare gambià, el que m'explicava era que no és només la pinta, sinó que és tots els productes pel cabell, tots els tractaments varien, no?, d'un cabell afro a un que no és afro. I dins del cabell afro, això ho vaig saber per un amic cubà, hi ha també diferents tipus d'afro, de més a menys, no?
2: El meu cabell és un cabell

0: cas que tinc dos patrons, em dona molta informació perquè em diu que no és homogeni, és heterogeni, i això significa que tinc rínxols que amb sec s'encongeixen molt més que d'altres. És important saber-ho perquè a l'hora de tallar el cabell afro s'ha de tallar amb sec per aquest motiu. Si el tallessis amullat, estirant els cabells, després el tall no quedaria igual, quedaria desigual. Llavors és important saber quin patró tenim. Les pintes que faig servir són pintes que siguin flexibles, és a dir, que les seves pues no siguin molt dures per acompanyar quan pentines i desenredes i que no faci el típic, la típica estirada, no? De que es trenquen les puntes del cabell. Llavors, és un cabell que no es pot pentinar en sec per aquest motiu. I llavors, quan el pentines, sempre li has de posar alguna crema que acompanyi i faciliti la pentinada.
1: Museu particular.
2: Clar, jo, tu i jo, no jo, tu i jo, que tenim quatre pèls i finets...
3: I molt finets, exacte.
2: Doncs és
3: jo,
2: molt...
3: jo cada dia menys, eh?
2: Jo encara aguanto, però tinc una de canes que ni t'explico. En qualsevol cas, la pinta, el xampú i els tractaments que fem servir tu i jo a les nostres peluqueries no són gens compatibles amb un cabell afro. Llavors, em va semblar molt interessant aquesta exposició per fer aquesta reivindicació que, a partir del cabell, el que fa és una reivindicació identitària, social, cultural, etc. Aquesta expo també tracta, o, dic tracta en present perquè en línia hi ha moltíssima informació que podeu trobar, gairebé que està muntada en línia l'expo, a dia d'avui encara la podeu trobar a originsoftheafrocom.co. També una mica el que volia era resseguir la diàspora africana, no? Com la pinta afro està tot el món, des d'un continent a l'altre, a través de la diàspora. Per tant, em va semblar com un exercici molt interessant, no? A partir d'un objecte, que és el que intentem tu i jo sempre al Museu Particular, parlar de moltes coses diferents. Total, que em va semblar sumament interessant que, clar, és aquest moment, segur que t'ha passat alguna vegada, Àlex, no?, de dir, ah, espera, que la meva normalitat no és la normal.
3: Exacte. Bueno, clar, en el meu cas, home blanc, clar, no?, de país de primer món, podríem dir, o mitges, sí, sempre no, des del privilegi, no? Aleshores, no et planteges moltes vegades aquesta dicotomia.
2: Exacte. A mi em va passar això, no?, de dir, ostres, mai m'he plantejat com ha de ser anar a la perruqueria per una persona que té el cabell afro, i em va petar una mica el cap i vaig seguir com buscant. I entre... Ara ja se'n parla més i fins i tot si entreu a xarxes hi ha moltíssims activistes que no només parlen del cabell, no?, sinó d'aquesta visió que ens passa a les persones, que dius tu, que hem nascut en un lloc molt concret, que som fills d'uns pares molt concrets, que no veiem més enllà. Va ser aquest moment, no?, que et creus molt progre però que resulta que no ho ets. I llavors vaig estar com buscant una mica més d'informació i em va semblar molt interessant un parell de llibres que vaig trobar, que són llibres concretament per infants que parlen d'això. Per què m'ha semblat tan interessant que fossin per infants? Perquè segurament, no?, en la meva normalitat i la teva s'ha construït des de la infància,
3: sí,
2: fins,
3: exacte.
2: Exacte, fins avui. Llavors, és molt interessant que en aquestes edats que comencem a crear identitats pròpies siguis conscient que la teva normalitat no té res a veure amb la normalitat del veí. Per tant, si tu i jo, que tenim nebots i nebodes, si t'interessa un parell de llibres interessants... El primer es diu Pelo Bueno, perquè això també ho vaig aprendre del meu amic cubà. Pelo Malo vol dir super afro. Pelo Bueno vol dir que més o menys menys afro.
3: Trampejar.
2: Que pots trampejar més, sí. Doncs el cabell. El llibre és un llibre il·lustrat que es diu Pelo Bueno i bàsicament és una àvia que li explica a la seva neta històries familiars que, diguéssim, que es vinculen d'una manera o altra al cabell i el que fan al final és una defensa del cabell natural, no? És a dir, que no amaguis la teva identitat, no et planxis el cabell, no te'l tenyeixis, perquè és un símbol, un tret més, no?, de la teva història i de qui ets. És un llibre que està escrit per la Yolanda Arroyo Pizarro i il·lustrat per la Valentina Niño Edicions Corazón de Mango. I després un altre que també va semblar molt entranyable que es diu Amor de Pelo, en el qual un pare, això també és un tòpic que m'encanta obrir, ha de pentinar la seva filla. O sigui, jo tinc el record en 32 anys de vida d'un dia mon pare haver-me de pentinar i la cara de mon pare era, o sigui, era una poesia, no?, de com m'hi he de posar. I mira que tinc, de veritat, quatre pèls. Doncs em va agradar molt aquest argument perquè, diguéssim que a través del pentinat cap a la filla succeeix tota una història de superherois i de, sí, i de

0: sí, de ser qui tu vulguis ser a través del cabell, que em va agradar molt i que al final el que es proposa, no, és que cadascú estigui segur, convençut de la identitat que té, amb els cabells que té, amb el color de pell que tingui, amb el color d'ulls que tingui. I em va semblar molt entranyable i vaig pensar, fixa't, trobo que és un molt bon regal per les meves nebodes perquè no pensin que el seu cabellet llis i que es pot
1: És
0: pentinar,
1: hegemònic.
0: exacte, amb una pinteta
1: Correcte.
0: d'or és hegemònic. Algú que ja va dir això, perquè sempre ho diu tot abans que ningú, perquè per això
1: El
0: és...
1: Simpson.
0: Podria ser, però no. Et porto una altra persona que ja saps que amb mi té un gran poder d'influència i que és una visionària, tot i que estigui una mica de capa caiguda, és una gran visionària, Lady Gaga. Born This Way 2011, de les millors coses que les teves orelles poden escoltar, aquesta cançó que no sé per què no s'ha reivindicat prou, Her, el que diu és que Lady Gaga, o sigui, jo... Ui, ara he quedat com una assimilació.
1: Yeah, clar que sí. No, no, tu has de creure, t'has de creure.
0: No, és que anava llegint la lletra i he quedat molt així, jo. El que diu la cançó és, jo vull ser qui sóc, vull que m'estimis per qui sóc, vull que m'estimis pel cabell que tinc, ja n'he tingut suficient, vull ser tan lliure com el cabell. Em sembla preciós la lletra de la cançó. En un punt parla de com es discuteix amb sa mare pel cabell, però al final el que ella diu és vull ser tan lliure com el meu cabell, perquè si la veieu Lady Gaga, el cabell s'hi ha fet de tot. Animeu-vos, feu-vos de tot el cabell i estimeu-lo per com el teniu.
2: He pillat vols per anar a Turquia. T'animes o què?
3: Museu Particular. Guió i locució Anna Maria Endebert i Àlex Rebollo. Edició i gravació Josep Ardila.

0: Comercial Solar.
1: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
0: Comercial Solar.
1: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
0: Comercial Solar.
1: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
0: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti la Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
2: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: Fem salut!
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. Arrenquem la temporada i ho fem, doncs, com tot, tornant a l'escola. És la proposta, el tema que abordarem en el dia d'avui, i què millor que fer-ho amb una especialista, una professional de la salut, com és la Sònia Olías, que és infermera de l'equip de pediatria de Mollet del Vallès, concretament una professional de l'Institut Català de la Salut, que no sé si doncs ja ha anat jo a escoles a fer xerrades o segur que al llarg del curs en farà més d'una. Benvinguda, Sònia.
2: Gràcies.
1: Anem a parlar, com deia Mayol, de la tornada a l'escola, i una de les coses que segur que us trobeu, no, precisament en aquestes dates, és allò com s'ha fet un canvi de rutines i ara recuperar-se costa.
2: Costa una mica, sí.
1: Què és el que han de fer?
2: Vale, pues el que més costa és recuperar pues els hàbits, perquè venim d'un estiu que, bueno, pues els nens s'han aixecat més tard, fent dinars que a deshores, fent activitats que no tenim hores, i llavors pues bueno, costa una mica tornar a iniciar unes rutines. Què passa en les rutines? Pues les rutines són bones per garantir pues un ordre, per posar ordre a la nostra vida.
1: Uh-huh. És a dir, que les rutines són bones, i en aquestes rutines, primer de tot, hem de marcar un horari. Potser abans, no? A l'estiu hem anat a dormir més tard.
2: Clar.
1: I ara, doncs, també el recuperar la dinàmica de l'escola fa que, doncs, arribis més cansat i t'hauries d'anar a dormir més d'hora, no?
2: És el que costa més, pues, als nens. ¿Vale? Llavors, clar, s'han anat a dormir tard, s'han d'aixecar més d'hora perquè comença l'etapa escolar, i ens hem d'habituar. Què passa? Pues hem de començar a posar rutines. Les rutines per què serveixen? Pues per reduir l'estrès, perquè planifiquem les coses i podem tenir un control sobre elles.
1: I llavors, Sònia, si hi ha aquests infants que diuen els hi costa anar a dormir, els hi costa llevar-se, no? I no sé si hi ha alguna tècnica per fer-ho més fàcil, allò de què és el que han de fer les famílies, s'han d'imposar i de dir sí, has d'anar a dormir,
2: sí.
1: O si agafen una rebequeria, doncs dir, bé, el primer dia doncs ploraràs, t'enfadaràs, però el segon ja ho aniràs assimilant.
2: Vale. Els nens de primària són més fàcils, per què? Perquè són més petits i tenim més control sobre ells. Però què passa als nens que passen a secundària? Són més difícils, per què? Perquè ja són més grans. I imposar una rutina d'anar a dormir abans, pues sempre costa molt menys. Però què passa? S'han d'aixecar més aviat, perquè, clar, canvia l'horari totalment. Moltes vegades canvia de centre escolar, i això els suposa un estrès, perquè moltes vegades van amb companys o companyes que coneixen, però a vegades van a un institut que és totalment nou per ells. Sí que és bo que els pares, abans de començar l'etapa escolar, passin per l'institut i els ensenyin el camí, conèixer si poden anar a la reunió de professorat, que es fa sempre, quasi sempre, abans de començar el curs escolar, i això és bo perquè coneixeran i ja no van de primeres.
1: Uh-huh. Vale? És a dir, fer un acompanyament també amb aquests infants joves.
2: Sempre s'ha d'acompanyar els infants, siguin més o menys petits, sempre.
1: Després dèiem que també l'alimentació la hem de recuperar, fer més equilibrada, no?
2: Sí, perquè clar, venim de l'estiu que, bueno, hem menjat pues, a deshores, com he dit abans, i llavors marcar una rutina, i és molt important, sobretot, que portin un entrepà al col·le o al centre escolar, ¿vale? Perquè hi ha molts nens, sobretot els que comencen secundària, que dieta abans, aixequen abans, no esmorzen a casa, perquè hi ha molts, a les revisions que fan al CAP, tenim nens que no esmorzen a casa.
1: Haurien de fer-ho, Sònia?
2: Ho haurien de fer. Sí? Perquè si tu t'aixeques a les 7 del matí, que molts ho fan a aquesta hora de secundària, no esmorzen, no tenen l'esmorzar fins l'hora del pati, que generalment és a les 11 del matí. Passen 4 hores i tu no pots estar, no tens
1: el rendiment, mateix rendiment, no?
2: Si no has esmorzat res, perquè hi ha molts que només, bueno, un got de llet i surten disparats i ja està, perquè què? perquè tenen més pressa i llavors no els dona temps a menjar res més.
1: I què és el que haurien de menjar? Un got de llet?
2: Un got de llet acompanyat en un bol de cereals, ¿vale? Una torradeta, una miqueta de pernil, alguna cosa, un iogurt, un grapat de fruits secs, però alguna cosa que hagin de mastegar, que no només és empassar-se un got de llet i ja està. ¿Vale? I això els dona força per a aquestes 4 hores, que és fins al pati, a l'hora del pati, per poder aguantar.
1: I després ens deia la Sònia, i portar un entrepà, no feu ús de processats, sí, no? Que també de vegades allò sovint és més fàcil dir, doncs compra't alguna cosa, sobretot en secundària.
2: Sí, bueno, tenim moltes famílies que posen un suc, un cacaolat, tot envasat. Tot el que estigui envasat ha d'anar fora. Sempre ho diem a les revisions. Per què? Perquè són sucres que no van bé pel nostre cos. Llavors és molt important portar un entrepà de pa normal, sempre ho diem, no de pa envasat, perquè porta molts sucres. Llavors, un entrepà de pa normal, que no el fem pel matí perquè no ens dona temps, no passa res. Es fa per la nit o es congela.
1: Clar, sí.
2: Es congela per tota la setmana. I llavors ho tenim preparat i només és agafar-ho, agafar la motxilla i anar al col·le.
1: I hi ha alguna mena de fiambre que sigui més adequat?
2: Sempre que no siguin de grasses saturades, galdindi, una miqueta de formatge. Algun dia, jo sempre dic que algun dia com a premi poden portar un bocata de Nutella o nocilla, el que vulgueu, no? Uh-huh. Perquè és com un premi, no? Que portes tota la setmana estudiant i no passa res, però un dia a la setmana, però no tots.
1: Els premis estan bé per a recuperar les rutines, ara que anomenes això, allò que dèiem, bé, si et vas a dormir més d'hora, doncs, igual al cap de setmana.
2: Sempre està bé, perquè sempre s'ha de donar una miqueta de confiança i una miqueta de...
1: Sí, està bé, no? També allò premiar, si t'has...
2: Sempre està bé premiar, clar. Perquè és,
1: Fins i tot ens hem de premiar nosaltres mateixos.
2: I tant, que treballem molt, sí.
1: Llavors, està bé? Sí?
2: Sí.
1: Allò, no sé.
2: I, en les rutines, què fem? Organitzar el temps i ho fem d'una manera més efectiva i serem més eficients en els estudis o en el treball, per exemple. ¿Vale? Una manera de fomentar els hàbits saludables és les hores de som. També són molt importants. A primària, com he dit abans, tenim més control perquè som més petits. ¿Vale? A secundària, els adolescents, que ja estan en la preadolescència, que comencen primer de l'ESO, es creuen que ja són més grans i han d'anar a dormir més tard.
1: Quantes hores ha de dormir un infant i un adolescent? No sé si hi ha diferència.
2: Un infant de primària, sí. Un infant de primària ha de dormir unes 10 hores al dia. ¿Vale? I un infant de secundària, mínim 8 hores per rendir el que ha de rendir durant tot el dia, perquè no només tenen l'etapa escolar, que és anar al col·le, és també, després fan activitats durant tota la tarda, perquè una cosa que tenen tots els infants nostres d'avui en dia és que fan moltes extraescolars. Llavors, han de tenir unes bones hores de som per rendir durant tot el dia.
1: Quan has dit allò, els infants de primària 10 hores al dia, has dit al dia. No sé si han d'estar totes allò a la nit o ja al migdia també han de fer la migdiada recomanable.
2: No. Són
1: seguides,
2: Seguides. Perquè clar, un infant de primària no falla la migdiada. Sí que ho fa un que vagi a la llar
1: d'infants. A l'escola Bressol, sí.
2: Vale? Però no, un de primària, ja no.
1: Ja no.
2: Sí, ja no cal. Sí.
1: Tot i que l'estiu més d'un segur que l'ha feta.
2: Segur. I en això de les extraescolars, jo volia fer un comentari, que sobretot els pares, procurem que les extraescolars han de ser importants pels nens, però les han d'escollir ells, perquè moltes vegades fan extraescolar que nosaltres volem o que ens agraden. Però, sobretot, els nens han de ser feliços fent un extraescolar. Ja sigui un esport, un hobby com la pintura, però les han d'escollir ells.
1: Queda dit, eh? Això que ha comentat la Sònia és molt important perquè, si no, de fet, el nen s'avorreix i s'ho acaba passant malament. Sí. És a dir, que això de que siguin ells el que diguin, doncs, a mi m'agrada això, doncs, encara que a nosaltres ens sembli que no és profitós,
2: sí,
1: potser no hem de mirar tant que sigui de profit, sinó que sigui divertit.
2: Clar.
1: Igual que, no sé si la Sònia coincidirà, que també haurien de reservar un espai pel joc, per poder sortir al parc.
2: Sempre. Perquè un problema que tenim avui en dia és que fan tantes extraescolars que no els hi dona temps a jugar. No ens dona temps a portar els infants al parc per jugar. I moltes vegades és molt important que no tenim temps durant la setmana, pues tenim el cap de setmana per aprofitar-ho i que ells juguin i facin coses que els agradin.
1: No hem parlat de motxilles.
2: Sí, un tema molt important, el tema de les motxilles escolars i el pes que porta.
1: Vale? Hi ha alguna motxilla més recomanable que altra? Sí, van sortir aquelles que són com carretons, no?
2: Sí. Mira, sovint a l'hora d'escollir una motxilla, què fem els pares, no? Doncs pues, van
1: a la botiga
2: i que m'agrada aquesta perquè tinc un dibuix estampat, que li agrada molt, ¿vale? I sense mirar, pues, que sigui una motxilla que sigui ergonòmica. Ergonòmica què vol dir? Pues que s'ha d'adaptar bé al cos del nen, a la seva esquena, ¿vale?
1: Que estigui reforçada,
2: que tingui els tirants, han de ser amples i encoixinats, vale? I que no sigui més gran que el tòrax del nen. Això és molt important per recolzar tot el pes a l'esquena, vale? Llavors,
1: clar, de vegades veus a nens petits, allò que ocupa més la motxilla,
2: sí,
1: no?
2: Sí, que són més grans que ells. Sí, doncs això no pot ser, vale? Llavors, el material de motxilla ha de ser lleuger, perquè moltes vegades una motxilla pesa més
1: que el que portes dins.
2: ¿Vale? Hem de revisar sempre el material el dia d'abans per no portar material innecessari, perquè avui en dia portem molts llibres, sobretot els de secundària, i un nen no pot portar més del 15% del pes a la motxilla, de llibres, del que tingui, del seu pes.
1: Del seu, ¿vale?, pes.
2: O sigui, un nen, per exemple, de 40 quilos, no pot portar una motxilla més gran de 6 quilos. I ens hem trobat a la consulta que han vingut, perquè venen a fer revisions directament de l'institut o de l'escola, en la motxilla, i
1: l'heu passada.
2: I les hem pesat, i déu-n'hi-do el pes que porta. Sí que als instituts tenen guitxetes per guardar les coses, però clar, això no és eficaç, perquè no pots guardar aquí els llibres, perquè a casa has de tenir tots els necessites per poder estudiar i per poder fer les tarees, no?, que tens. Llavors, moltes famílies, com tu deies abans, opten per les motxilles de rodes.
1: Sí, i això és una bona opció o no? Depèn.
2: Depèn, però no és una bona opció perquè fa poc vam fer un curs a un traumatòleg i ens va donar una xerrada perquè no són bones, perquè arrosseguem la motxilla en un braç i aquest braç acaba en fer mal. Llavors, moltes vegades els centres escolars tenen diverses plantes i què passa? Les hem de carregar a una espatlla només i això acaba fent mal.
1: Bueno, i de fet, m'imagino que aquestes rodes i tot el que és l'esquelet d'aquestes motxilles ja fan que pesin més.
2: Clar.
1: No?
2: Sí, i sobretot els adolescents de secundària, han de portar la motxilla posada a les dues espatlles, no només en una que sempre porten desequilibrats, no, en les dues posades, que és molt difícil que ho facin, però hem d'insistir als pares perquè no facin mal l'esquena després.
1: És a dir, que a l'hora d'escollir la motxilla, doncs no ens guiem únicament allò per l'estètica, perquè aquesta és moda, perquè mira quin estampat més guai, sinó que tinguem en compte per l'ús, no?
2: Totalment.
1: I sobretot el tema del pes i el que comentava la Sònia, no?, que fem una revisió el dia abans, no esperem allò a sortir, perquè igual doncs, portem més coses de les que necessitem.
2: Sí, portem coses innecessàries que no cal i portem més pes del que cal. Sí. També és molt important seure bé a la cadira Clar, això és molt difícil. O a casa, mentre estem mirant pantalles o estem mirant la tele, llavors és molt important seure bé.
1: I el tema, ara que comentaves, Sònia, el tema de les pantalles, també de tant en tant allò descansar, no?, la vista, no està tota l'estona allò, doncs, amb l'ordinador, la tableta, el mòbil, que hem de relaxar també aquesta mirada, no?
2: Sí, sí, i sobretot pues, a l'hora d'anar a dormir és molt important desconnectar pantalles almenys una hora abans d'anar a dormir. Per què? Per això, perquè el nostre cervell desconnecti i ens vinguin gana de dormir. Nosaltres sempre recomanem pues, llegir un llibre, posar música suau, però els mòbils, sempre dient a les famílies que els mòbils fora de l'habitació, perquè si no és una tentació. I els adolescents l'agafaran. Si no el poden dormir, l'agafaran.
1: I, Sònia, aquelles malalties més recurrents també amb l'inici del curs escolar, ara comencem a veure també allò molt s'encostipats, no? No sé si és l'època dels polls, m'està assenyalant. Sí, sí, teniu
2: sí,
1: allò...
2: Sí, sí, sí. Doncs pues mira, és una cosa més temuda pels pares, els polls. Per què? Perquè quan comença l'època escolar, pues, què passa? Sobretot, pues, nens de primària, els polls. Hem de desmitificar que és per falta d'higiene, ¿vale? O que és un pell que estigui, un cabell que estigui brut. No, no és així, ¿vale? Els pols van als cabells més nets, ¿vale? Llavors, què hem de fer? Prevenció, sempre prevenció i sobretot comunicació i dir-ho que no passa res, no
1: s'ha de donar
2: vergonya, no, ¿vale? Perquè en algun moment donat tots hem tingut fills amb pols, no passa res. Què hem de tenir? Pues, com prevenció, agafar de la farmàcia un xampú que es diu de permetrina, que ja ho tenen, i sempre tenir a casa, per si tenen pols, pues, posar el tractament i ja està, i no passa res.
1: Perquè aquest tractament s'ha de fer quan el tens, o pot haver-hi allò de forma preventiva?
2: No. La permetrina és quan tens els pols, ¿vale? I sempre pues, que duren 2-3 dies, pues, tractament preventiu, podem posar i no està ben...
1: Què diríem, allò reglamentat? O...
2: Sí, l'arbre de te o olis, olis essencials, ¿vale? Però no està ben pues, en base científica.
1: Ja, ¿vale? Però l'ús s'ha demostrat que pot ser eficaç, però no hi ha allò un estudi que ho avali, però vosaltres heu comprovat, no? Que pot anar bé.
2: Sí. Un remei també casero, que sempre s'ha fet amb vinagre.
1: Amb vinagre, sí.
2: Perquè, clar, aquest xampú que he dit és car, no és econòmic. Ja. ¿Vale? I llavors moltes famílies pues, potser no ho poden permetre, no? I utilitzen pues, remeis casers.
1: Vale? Però, doncs un d'aquests remeis és el vinagre.
2: Sí, però hem de procurar, però... pues, sobretot, comunicació als professors i dir-ho, ¿vale? Perquè la cadena pues, no...
1: No s'escampi.
2: Això.
1: El tema dels polls, després, sobretot també en els cursos més d'infantil, es recomana molt el rentat de mans, no? Precisament per allò que dèiem de...
2: Sí. Clar, tota malaltia es fa amb prevenció, ¿vale? És prevenció. Per això és molt important tenir les vacunes al dia i tenir una bona higiene, ¿vale? Una infecció que és molt comú, ara que aquest any hem tingut molt, és l'impetigen.
1: Ui, ¿vale? Què és això?
2: Sí, t'explico perquè és molt comú i venen les mares i pares espantats, ¿vale? Es dona sobretot entre nens de 2 i 5 anyets, ¿vale? Llar d'infants, sobretot. Bueno, és una infecció que és bacteriana, que es contagia, és contagiós, i surten vesícules a la pell, ¿vale? Aquestes vesícules s'escampen i sobretot surten a les zones que no tenim roba, mans, zona facial, sobretot paribucal, poden sortir dintre de la boca, peus... No passa res, és contagiosa, sí, però en un tractament han de venir a consulta, posant una pomadeta que és antibiòtica, en alguns casos podem donar medicació via oral, antibiòtics, però a les 24 hores, marxa. El que tinguin lesions, No.
1: Ah, deixa de ser contagiosa.
2: Sí, deixa de ser contagiosa. Sí que dura, pot durar una o dues setmanes, eh? Però no és contagiosa una vegada que ja han posat el tractament. ¿Vale? I els nens poden anar a la llar d'infants tranquil·lament. ¿Vale? I és una cosa que preocupa molt als pares quan venen. Què hem de fer? Pues, bany diari, ¿vale? Mantenir les ungles curtes i ben tallades i sobretot, pues, sobretot és rentat de roba cada dia.
1: Quan... I això que es dona a aquesta bactèria que me comentaves?
2: Bueno, no sé. És una infecció que és bacteriana.
1: Ah, no.
2: Ja està, hi ha virus, hi ha bactèries, yes. I aquestes bacterianes. I s'ha de tractar, les bacteries es traten amb antibiòtics. Biòtic. Per això és important venir, fer el tractament i no passar res.
1: És a dir, que si veieu allò en el vostre infant, allò amb alguna vesícula d'aquestes que sí. Diu això no hauria sí. De ser-hi.
2: Sí, clar, les mestres espanten i de seguida aneu al CAP. No? Ho fan molt bé, ho fan molt bé perquè posem tractament i ja està, i a les 24 hores el nen pot tornar a l'escola aunque tingui vesícules, no passa res.
1: I llavors, vale? Sònia, el que també és molt important, m'imagino, és el calendari vacunal, no? Portar-ho allò actualitzat.
2: Totalment.
1: Ara que començarà la vacunació de la grip, en el cas dels infants i dels joves, s'han de vacunar, no?
2: Sí, mira, tothom que vingui a rebre la vacuna de la grip al CAP serà ben rebut, ¿vale? Per cert, hem començat la campanya de vacunació de la grip aquest dilluns, 22, ¿vale? I sempre es comencen grups de risc, ¿vale? Que són persones majors de 80 anys, embarassades, han entrat aquest any, personal sanitari i nens de 6 mesos a 5 anyets, ¿vale? Per què? Perquè són transmissors. ¿Vale? I llavors han començat...
1: aquesta vacuna, aquesta. Sí. Sí, a partir del dia 13 d'octubre sí. Tinc entès, no? Sí. Que ja s'obre per tota la resta de la ciutadania.
2: La resta de la ciutadania pot venir. Una cosa molt que als pares s'hi agrada, sobretot de 2 anys a 5 tenint una vacuna que és intranasal. Vol dir que no és punxada, ¿vale? Són unes gotetes nasals i, bueno... s'accepten molt bé perquè no fa mal, perquè no has de forçar el nen, no l'has d'agafar, i aquest any la tenim. Van començar fa 2 anys i va ser una prova pilot i va funcionar molt bé, i aquesta la tenim. Sí que es pot posar fins als 17 anyets, però no es deixen fins que no vacunen a tots els nens dins d'aquesta edat.
1: I és a partir dels 2 als 5.
2: Sí.
1: I aviseu vosaltres o les sí. Famílies han de contactar sí. A l'hora d'anar al pediatre?
2: Sí. Generalment, si tenim un grup de risc, nosaltres avisem. Traient llistats i nosaltres pues, truquem. I la resta de ciutadans poden venir voluntàriament.
1: De fet, vale? Per això estem fent aquest espai de salut, perquè tothom estigui assabentat,
2: sí.
1: Que doncs, evidentment, els centres d'atenció primària són la primera, sempre ho diem, la primera porta d'entrada per accedir a la salut. Ens queda molt poquet temps, Sònia,
2: sí.
1: Únicament recordar, sobretot per les famílies, no?, que teniu allò el programa Salut i Escola.
2: Sí. Mira, pues precisament m'agrada molt aquest tema perquè jo sóc una de les infermeres que ho faig. Fa 7 anys que ho faig, ¿vale? Vinc d'un altre centre i bueno, són nosaltres aquí a Mollet, són 4 infermeres de salut i escola i abarquem tots els instituts, ¿vale? Què és el programa Salut i Escola? Que això a les reunions de pares...
1: Ho expliqueu.
2: L'expliquen, les professores l'han d'explicar, però què és? Pues cada setmana es desplacem a un institut durant 2 hores, hora i mitja, depèn del volum de l'institut, i posen una consulta oberta. Què vol dir això? Perquè tots els adolescents poden venir a la nostra consulta a fer preguntes de temes de salut. Temes de salut, què és? Alimentació, sexualitat, que moltes vegades els pares no ens diuen res o ens fa molta vergonya, doncs poden venir. Angoixes personals, malalties d'un familiar. També jo sempre dic, doncs, si veient un company o una companya que no menja bé o que llença l'entrepà, doncs poden venir i ens ho comuniquen i nosaltres els cridem a la consulta. Tot això és confidencial. Però sí que sempre diem que és un tema... que nosaltres no podem ajudar i ho hem de derivar, pues hem de trencar aquesta confidencialitat per poder ajudar.
1: La finalitat és ajudar en aquests menors.
2: Sí.
1: Sònia Olies, ho hem de deixar aquí, s'ha passat el temps molt ràpid. Recordem que la Sònia és infermera de l'equip de pediatria aquí a Mollet del Vallès, professional de l'Institut Català de la Salut. Moltíssimes gràcies per tota la informació que ens has facilitat i fins una altra ocasió.
2: A vosaltres, moltes gràcies.
1: Adéu-siau.
0: Ràdio Montornès. Nutrició amb Laura Crosas.
3: Picar entre hores. Per afirmar si menjar entre hores és correcte, cal valorar cada cas en particular, però en termes generals, si és seguint les sensacions de gana i sacietat i els requeriments tant energètics com nutritius, la persona gaudeix de salut i el menjar escollit és saludable, és del tot recomanable. Per tant, el problema principal del refrigeri recau en les opcions dels aliments escollits, en la necessitat que es satisfà quan no és nutricional i va més associada a una necessitat emocional, o en la cronificació d'aquests per una mala planificació dels àpats principals. El primer que cal fer és analitzar el motiu pel qual es pica entre hores, perquè en cada cas l'abordatge serà completament diferent. Un dels escenaris més habituals és per falta energètica o de nutrients, és a dir, per gana. L'estrès diari que pateix gran part de la població actual provoca reduir part del temps que es dedicaria a cuinar i a menjar. Llevar-se, fer un cafè amb llet de camí a la feina i no consumir cap altre aliment fins a l'hora de dinar provoca llargs dejunis involuntaris que amb el frigorífic a l'abast ple acaben en picar opcions calòriques i agradables pel paladar, com embotit, formatges curats, patates xips, entre d'altres. Una altra situació similar és no haver esmorzat correctament i tenir alguna màquina expenedora a prop, ideal per fer una pausa de 10 minuts o menjar alguna cosa ràpida que doni l'impuls d'energia necessària per seguir una jornada laboral o estudiantil. El problema és que els aliments que s'hi poden trobar són rics en sucres simples i greixos saturats, com entrepans de farines refinades amb salses, aperitius salats, rebosteria i refresc, que donaran energia de curta durada provocant de nou demanda al cap de poques hores. En aquests dos casos, la planificació serà la clau. Endur-se opcions saludables com fruits secs, fruita deshidratada, vegetals tallats tipus palets de pastanaga o cogombrets, o entrepans de pa integral farcits de patés vegetals, hummus, formatge tendre o gall dindi laminat poden ser una solució. En canvi, si el cuc apareix a la tarda i és per avorriment o per fer un dinar massa lleuger, caldrà augmentar la quantitat de verdures i hortalisses i probablement de proteïnes de qualitat de l'àpat anterior. Finalment, quan el picar entre hores és el substitut a gestionar una necessitat emocional, en aquest cas caldrà buscar una activitat alternativa que provoqui el mateix plaer i no sigui el menjar. Si estàs dins la roda de picar constantment i això et provoca malestar, cansament o més estrès, busca l'origen d'aquest hàbit per poder trobar la solució més adient al problema i mantenir una alimentació saludable, equilibrada i suficient.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat que les institucions catalanes combaten l'especulació amb l'habitatge i ha qualificat de colpidor el desnonament d'una dona de 87 anys a Madrid. Illa ha respost així les crítiques d'Isabel Díaz Ayuso i ha demanat als partits que van tombar el decret antidesnonament al Congrés que reconsiderin la seva posició quan es torni a votar. La declaració l'ha feta des de Sabadell en un acte per anunciar que el municipi recupera la propietat de la caserna de la Guàrdia Civil. Ens amplia aquesta informació la Núria García des de Ràdio Sabadell.
2: Marta Farrés i Salvador Illa han celebrat l'avenç, tot plegat després que el Ministeri d'Interior hagi acordat la desafectació de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil. Era el pas necessari perquè el consistori sabadellenc pogués cedir l'immoble a la Generalitat perquè avanci en el projecte de les noves consultes externes del Taulí. El president Illa ha detallat que demà es farà l'últim pas en el marc de la Comissió Bilateral Ajuntament Generalitat.
3: I per tant ja tindrem tots els requisits per poder començar a planificar. Vol dir que entraran màquines de mano, no ens enganyem. Vol dir que ara ja no tenim cap dubte i tenim tots els elements per saber que podem ampliar el Taulí en aquest espai.
2: El litigi per la caserna fa més de dues dècades que dura. El 2025, una sentència del Suprem retornava el conflicte a la casella de sortida i deia que un conveni signat el 2006 continuava vigent. Ara, l'edifici torna a mans de la ciutat sense cap cost.
1: I les lectures obligatòries de llengua catalana i castellana tornaran al batxillerat el curs vinent, tres cursos després que els centres assumissin la tria dels llibres. A partir d'ara, les lectures tornaran a ser comunes a tots els instituts i les fixarà el Departament d'Educació, que encara no ha concretat quins títols formaran part del llistat. I Barcelona gaudeix de les festes de la Mercè amb actes per a tots els públics. Aquesta hora, amb la mirada posada a la jornada castellera a la plaça de Sant Jaume, ens amplia aquesta informació la nostra companya Esther Minguell.
4: Bon dia, en veu començarà la plaça Sant Jaume a la diada castellera de la Mercè amb la participació de les 8 colles locals de la ciutat. Els castellers de Barcelona, de Sants, de la Vila de Gràcia, el Poble Sec, Sagrada Família, la Jove de Barcelona, els castellers de Sarrià i els Escardats. Una cita molt esperada i on es podrà veure el nou cas de la Canalla, que s'estrena aquí a Barcelona i també a Tarragona per les festes de Santa Tecla. La plaça Sant Jaume és ara plena de gom a gom per veure els balls de l'Àliga i els gegants de la ciutat que han arribat fa mitja hora després de la passada i el seguici de la Mercè que ha omplert els carrers de Ciutat Vella, i és que la cultura tradicional i popular és aquest matí la protagonista del Dia de la Mercè a Barcelona.
1: Gràcies, Esther. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès les tardes de dissabtes i diumenges a les 6. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, a les 18 hores, a Ràdio Montornès, 91.2 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, al 91.2 de la FM.
2: Ràdio Montornès, éxitos encadenados. La música que quieres escuchar en Ràdio Montornès.

La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

m'agraden les coses senzilles i la sinceritat, que si em vols dir bonica, que sigui de veritat.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Sintonizes Ràdio Montornès.
3: So how's your evening so far?
4: Bonsoir.

0: Radio Montornès 91.2 FM.
1: Un, dos.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí. A Ràdio Montornès, la intersecció.
2: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El desnonament de Mari Carmen, la dona de 87 anys víctima d'un fons voltor a Madrid, desferma una picabaralla política entre Madrid i Catalunya. La presidenta de la comunitat, Isabel Díaz Ayuso, assegura que per cada desnonament que es fa allà, n'hi ha 5 a Catalunya. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha respost demanant als partits de la dreta i l'extrema dreta que permetin aprovar el decret antidesnonaments quan es torni a votar al Congrés.
2: Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Catalunya d'Illa i de Sánchez, por cierto.
3: Les institucions estem per combatre això, almenys les catalanes, i ho estem fent. I ajudaria que el decret antidesnonaments s'aprovés quan tornin al Congrés dels Diputats. I ho demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que s'ho rumiïn.
0: Aquest cas ha desfermat un clam popular en contra de l'especulació amb manifestacions multitudinàries a Madrid i Barcelona. El govern espanyol s'ha compromès ja a activar un nou decret d'habitatge. És dijous 24 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El govern torna a implantar les lectures obligatòries en català i castellà al batxillerat. Sònia Kerr.
4: És una de les principals novetats del pla que ha dissenyat Educació per reforçar els aprenentatges fonamentals. La consellera d'Educació, Esther Niubó, apunta als objectius.
5: Tornar als bàsics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura per estructurar el pensament, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, del treball de l'oralitat.
0: Els investigadors assenyalen la importància clau de la ciència en el Dia Mundial de la Recerca en Càncer.
4: I recorden que Catalunya és un dels hubs biomèdics més potents d'Europa, amb projectes que incideixen en la supervivència dels pacients, però que molts investigadors han de marxar a l'estranger per falta de finançament.
0: Catalunya augmentarà en un 50% la capacitat de demanda elèctrica fins a l'any 2030.
4: En total, 3.800 megawatts s'afegiran al sistema per poder assumir alguns dels projectes prioritaris per al territori.
0: En cultura, Barcelona i Tarragona viuen les jornades castelleres de la Mercè amb l'estrena del nou casc protector.
4: A Barcelona, la plaça de Sant Jaume acull les colles en el dia de la patrona de la ciutat, mentre que a Tarragona posen punt i final a Santa Tecla amb els tradicionals pilars caminant.
0: Els esports, Joel Gomis, el Barça femení ha començat amb bon peu la temporada a la Champions League.
6: Les de Pere Romeu li van endosar una maneta al París, a qui van superar per 5-2. Després d'aquest resultat, les catalanes col·lideren la lligueta de grups conjuntament amb altres candidates al títol, com l'Olympique de Lió o l'Arsenal.
0: Cop d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Gran part de la població de Catalunya la tenim de festa avui i aquestes celebracions que es facin, per exemple, a la Mercè, també a Santa Tecla, s'han de desenvolupar encara amb un temps completament assolellat. I no només a Tarragona i Barcelona capital, sinó que també a la resta del país aquesta tarda de dijous continuarà sent completament estancada, molt plàcida, amb poc vent, amb bona mar i amb una temperatura que, novament, no correspon per un 24 de setembre habitual. Estem ben bé 5-7 graus per sobre del que toca i això vol dir que la calor es farà palesa a les immediates hores. I, a més humitat que els últims dies. Per tant, hi ha més xafogó, més sensació de ple estiu. De núvols ben poquets, alguns de prims que van pintant el cel de tant en tant. En vista el divendres, la mateixa situació que avui. Despertarem amb alguna boira a les planes de Girona, també cap a les Terres de l'Ebre. Després aquests núvols es desfaran i la temperatura del divendres encara pujarà més que avui a la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
0: Continua l'operació sortida pel pont de la Mercè i volem saber com estan les carreteres. Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez, bon dia.
8: Hola, bon dia. Doncs en aquests moments tenim encara algunes aturades, sobretot derivades d'incidències o d'accidents. Aturades són més o menys puntuals. A la cas de l'autovia 2, per exemple, a Castellolí hi ha quilòmetre no arriba de retencions en sentit de Lleida per un accident. Hi ha un carrer tallat. I el mateix passa també a l'autovia 2, a la zona entre Cornellà i Sant Joan d'Espí, sentit Lleida també per un accident, queda un carrer tallat. On si tenim circulació del tot tallades a la C12, a l'altura d'Aldover, aquí en els dos sentits de la Marsa, a causa també d'un altre accident que hi ha hagut, i en el cas de la Ronda Litoral, també aturades puntuals per un vehicle variat entre Diagonal Mar i Poblenou en sentit Llobregat. Les obres és l'únic que pot dificultar també una mica la mobilitat durant aquest matí, en el cas, per exemple, de la T11, a l'altura de Reus, en sentit Tarragona, també a l'autopista P7, a l'Ametlla de Mar, en sentit nord, o també, en aquest cas, a la C25, a l'altura de Fonollosa, on s'està fent tasques de reparació després d'un accident d'ahir al vespre. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
0: Bon dia, Eduard Sánchez. Al control de so hi tenim el Francesc Ávila i el Rubén Arcos. A la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen 5 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: L'endemà del desnonament de Mari Carmen, la madrilenya octogenària, desallotjada per un fons voltor que li triplicava el lloguer del seu pis, el cas s'ha convertit en bandera de la lluita contra l'especulació. El clam dels carrers, amb manifestacions multitudinàries a Madrid i Barcelona, l'han seguit el compromís del govern espanyol de tornar a activar un nou decret d'habitatge, mentre que Isabel Díaz Ayuso tira pilotes fora.
4: La presidenta de la Comunitat de Madrid assegura que el cas de la Mari Carmen és un més dels 25.000 que s'executen anualment a Espanya i ha apuntat que Cataluña está muy por sobre de las cifras de Madrid.
9: Por desahucios, el número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Cataluña de Illa y de Sánchez, por cierto.
4: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha respost a Ayuso assegurant que les institucions catalanes combaten l'especulació i ha demanat a la dreta i extrema dreta que aprovin el decret antidesnonaments al Congrés quan es torni a votar.
3: Aquest no és el model de societat que volem, no. Les institucions estem per combatre això, almenys les catalanes, i ho estem fent. I ajudaria que el decret antidesnonaments s'aprovés quan tornin al Congrés dels Diputats. I ho demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que s'ho rumiïn.
0: Un decret que sembla que aquest cas pot fer accelerar. El president del govern, Pedro Sánchez, n'ha promès la reactivació, tot i que sense concretar si ho farà ja dimarts vinent al Consell de Ministres, com li reclama Sumar.
4: Avui mateix, des de Barcelona, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha qualificat Ayuso de psicòpata social i referma el compromís de l'executiu.
10: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
11: Tots sabem que estem davant d'una psicòpata social que no té cap respecte per la gent gran, això ho sabem des de la pandèmia, i per tant ningú espera res de la senyora Díaz Ayuso. Però del govern de coalició progressista i de la majoria parlamentària sí.
4: Les darreres hores, el govern, el PSOE i Junts han iniciat contactes per desencallar el nou decret d'habitatge. L'anterior es va rebutjar l'abril passat al Congrés amb els vots en contra de Junts per Catalunya, el Partit Popular i Vox i també l'abstenció del PNB. PSOE, Sumar, Esquerra i Bildu hi van votar a favor.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El govern torna a implantar les lectures obligatòries en català i castellà al batxillerat i recomana als centres fer el mateix de 5è de primària fins a 4è d'ESO. A partir del curs vinent tornaran a ser comuns a tots els centres llibres que fins ara eren optatius. És una de les principals novetats del pla que ha dissenyat Educació per reformar els aprenentatges fonamentals i que ha presentat avui en una escola de Cornellà de Llobregat. Esplugues Televisió, Emma Romero.
12: La mesura presentada s'estructura en 6 eixos d'actuació que van des de la millora d'infraestructures fins al reforç de les matemàtiques i al retorn de les lectures obligatòries i comunes a les aules. Des de les escoles públiques fins les concertades, el govern vol evitar els textos de baixa complexitat i obligar tots els centres a tenir un projecte lector des d'infantil per treballar el vocabulari, l'expressió i l'escriptura. Així explicava la consellera d'Educació, Esther Niubó, la importància de tornar als bàsics.
5: Quan parlem de tornar a potenciar la lectura, el que diem és que hem de potenciar els aprenentatges bàsics, aquelles eines fonamentals que ens han de permetre descodificar la nostra realitat. Tornar als bàsics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura per estructurar el pensament, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, del treball de l'oralitat, de la lectura guiada, d'un corpus de lectura clau.
12: Durant la visita, la consellera ha comprovat de primera mà l'aplicació d'aquestes eines en un taller de comprensió lectora amb alumnes de quart de primària, un projecte que vol ser un pas més per revertir els últims resultats acadèmics a Catalunya.
0: Avui, Dia Mundial de la Recerca en Càncer, els investigadors ens recorden que aquesta recerca no és només ciència, sinó que és temps de vida. Catalunya és un dels hubs biomèdics més potents d'Europa, amb centres que lideren projectes que ja estan transformant la supervivència de milers de pacients.
4: Això sí, el 80% de la recerca depèn de fons públics i només el 20% de privats, i molts investigadors han de marxar a l'estranger per falta de finançament de projectes. Així ho ha explicat a la xarxa el doctor Juan Ángel Recio, cap de recerca biomèdica amb melanoma de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron i responsable de l'àrea de recerca de càncer del mateix institut.
13: realmente no se tiene conciencia de que el sostenimiento de estos grupos, de los grupos de investigación, del talento, es una inversión de futuro. No es algo que probablemente no produzca un beneficio inmediato, pero es mucho más costoso reconstruir un grupo de investigación nuevo que dejarlo caer.
0: Un exemple d'aquests projectes punters és el que han dut a terme investigadors de l'Institut Català d'Oncologia i l'IDIBELL. Han desenvolupat un nou sistema que permet activar a voluntat virus capaços de destruir cèl·lules cancerígenes i dirigir-ne l'acció contra el tumor. La tècnica, provada de moment en models preclínics, busca fer aquests tractaments més precisos i controlables. Marc Dalmau.
14: La tecnologia batejada com a Conan utilitza cèl·lules com si fossin una mena de cavall de Troia. Rafael Moreno Olier és l'investigador principal del laboratori d'immunoteràpies contra el càncer de l'Institut Català d'Oncologia.
15: Primero inyectamos solamente el virus al paciente y veíamos que el virus se eliminaba por el sistema inmunológico, lo cual es normal porque es su función. Dimos un paso más y dijimos, vamos a usar esas células como caballo de Troya, ¿no?, para llevar el virus al tumor, y lo que vimos fue que durante el camino se perdían muchos de estos caballos porque el virus salía antes de tiempo, y esta tercera evolución de la terapia ya controlamos perfectamente la replicación del virus y no le dejamos salir hasta que no sepamos que ha llegado al tumor.
14: El sistema incorpora un autèntic interruptor molecular. Quan els investigadors administren un antibiòtic d'ús habitual, es desactiva aquest fre i el virus pot començar a replicar-se dins del tumor per destruir-lo.
15: Y en los modelos en ratón lo que hemos observado es que este porcentaje lo podemos llegar a incrementar hasta un 30%, pensando que incluso en humanos, porque los ratones al final tienen ciertas limitaciones, en humanos podríamos ser capaces de aumentar aún más este porcentaje.
14: El Conan està encara en fase d'estudi, però es podria utilitzar en la majoria de càncers sòlids.
1: Notícies en xarxa.
0: Catalunya augmentarà en un 50% la capacitat de demanda elèctrica fins l'any 2030. En total, 3.800 megawatts s'afegiran al sistema per poder assumir alguns dels projectes prioritaris per al territori. Televisió de Girona, Marc Guibas.
16: A la presentació a Salt, la consellera de Territori Sílvia Paneque i el secretari d'Estat d'Energia Joan Groisart han destacat que es tracta d'un abans i un després i serà una inversió històrica per part de l'Estat.
17: Parlem d'una planificació elèctrica que és històrica per Catalunya i per tot l'Estat. Parlem de 17.000 milions d'euros a nivell de tot l'Estat per modernitzar i ampliar la xarxa que anomenem de transport d'electricitat, la xarxa de molta alta tensió, de red elèctrica.
18: Jo m'atreviria a dir que hi ha un abans i un després en matèria energètica i elèctrica després d'aquesta planificació i de conèixer efectivament quins seran els projectes que podran veure la llum o que es faran realitat gràcies a aquesta planificació.
16: D'aquesta manera, la nova planificació ajudarà a fer realitat alguns dels projectes pendents de Catalunya amb una nova planificació elèctrica que sosté la mirada fins al 2030.
0: Doncs no deixem aquesta qüestió. L'associació Sediments i Ecologistes en Acció han presentat al·legacions d'oposició al projecte de la central hidroelèctrica reversible projectada entre la Fatarella i Flix, a la Ribera d'Ebre. Les entitats ecologistes carreguen contra un model que consideren insostenible. Ràdio Tortosa, David Benito.
19: Ecologistes en Acció i l'Associació de Sediments consideren que el projecte de l'empresa Gironès Raïmats està sobredimensionat. Les dues entitats mediambientalistes asseguren que cal apostar per un model descentralitzat de producció d'energia. Josep Juan Segarra és el portaveu de l'Associació de Sediments.
20: L'energia s'ha de produir a prop dels llocs de consum i allà on crea pocs impactes, en espais que ja han estat degradats per l'activitat humana. Per això fem una crida, una vegada més, a la solidaritat interterritorial i a la cura de la natura, que és la casa de tothom. L'escalfament global ens mostra que s'acaba el temps i sabem que la producció energètica descentralitzada és la més sostenible i la més econòmica per al conjunt de la població.
19: També denuncien que la proliferació de projectes d'aquestes característiques poden comportar la construcció i justificació de línies de molt alta tensió i auguren impactes negatius en la flora i fauna del territori.
0: Passem avui també per Sabadell, que ha recuperat definitivament la propietat de la caserna de la Guàrdia Civil. L'Ajuntament i l'Estat havien mantingut durant anys el litigi per la propietat d'aquest immoble, que en el futur han d'acollir les consultes externes del Parc Taulí. L'anunci s'ha fet aquest matí en un acte amb l'alcaldessa Marta Farrés i el president Salvador Illa. Ràdio Sabadell, Núria García.
2: Marta Farrés i Salvador Illa han celebrat l'avenç, tot plegat després que el Ministeri d'Interior hagi acordat la desafectació de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil. Era el pas necessari perquè el consistori sabadellenc pogués cedir l'immoble a la Generalitat perquè avanci en el projecte de les noves consultes externes del Taulí. El president Illa ha detallat que demà es farà l'últim pas en el marc de la Comissió Bilateral Ajuntament-Generalitat.
3: I per tant ja tindrem tots els requisits per poder començar a planificar. Vol dir que entraran màquines demà? No, no ens enganyem. Vol dir que ara ja no tenim cap dubte i tenim tots els elements per saber que podem ampliar el Taulí en aquest espai i començarem tot el procés.
2: El litigi per la caserna fa més de dues dècades que dura. El 2025, una sentència del Suprem retornava el conflicte a la casella de sortida i deia que un conveni signat el 2006 continuava vigent. El document establia que si Sabadell volia recuperar la caserna, havia de pagar més de 3 milions d'euros a l'Estat i cedir uns terrenys. Ara l'edifici torna a mans de la ciutat sense cap cost.
0: És un quart de tres. L'aeroport de Girona connectarà amb Liverpool i Londres a partir del març i el juny del 2027, respectivament, dues noves rutes que estaran operades per EasyJet. La companyia no descarta ampliar l'oferta i assenyala que aposta per Girona i no per ser la quarta pista de l'aeroport del Prat. Girona FM, Pau Villafañe.
6: La ruta amb Liverpool operarà des del mes de març fins a l'octubre, mentre que la connexió amb Londres Gatwick tindrà un recorregut més curt, del juny a l'octubre. Entre totes dues, EasyJet posarà a disposició dels passatgers un total de 17.000 seients. El president de la Diputació de Girona i del Patronat, Miquel Noguer, ha destacat la importància de no dependre de poques companyies aèries.
21: Buscar que a l'aeroport de Girona hi hagi cada vegada més diversitats de companyies que apostin per venir a Girona. I no? Diuen que la unió fa la força, la diversitat, doncs és aquesta, no? No dependre exclusivament d'una o dues companyies, sinó que fer un ventall de companyies que apostin per l'aeroport de Girona, com varen fer aquest estiu, a Luxert, a Air Nostrum, etc. No?
6: Pel que fa als preus, els bitllets per volar a Liverpool rondaran els 90 euros, mentre que arribar a Londres costarà uns 115 euros aproximadament.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. Els Mossos investiguen la mort d'un home a Cabrera d'Anoia, que han trobat a l'interior de la casa on vivien la seva dona i la filla.
4: La policia va rebre un avís de veïns alertant que feia temps que no veien moviment a la casa. En accedir-hi van trobar el cos sense vida d'un home, aparentment sense signes de violència. Les dues residents al domicili, mare i filla, han estat traslladades a un centre sanitari per rebre atenció mèdica i social. Els Mossos investiguen els fets a l'espera que l'autòpsia dictamini la causa de la mort.
0: Una altra investigació oberta és per la mort violenta d'un home a Terrassa, passat els fets aquesta nit al carrer.
4: Els Mossos han rebut un avís a quarts de 12 d'una agressió a la via pública als afores de la localitat. Els serveis d'emergència hi han trobat el cos sense vida i amb signes de violència d'un home.
0: Minut de silenci a l'Ametlla del Vallès en recorda l'home mort en l'incendi d'ahir en una residència.
4: Durant el minut de silenci s'ha recordat la víctima mortal, un home de 53 anys, i s'ha destacat la ràpida actuació de la policia local i de Protecció Civil. El balanç final de l'incendi ha estat de 78 persones ateses, de les quals 13 ferides.
0: I Ribes de Freser activa una cisterna per als veïns que no poden beure aigua de l'aixeta a causa de l'excés d'arsènic.
4: El problema es va detectar divendres passat a causa d'un excés d'arsènic en l'aigua al dipòsit de la carretera de Queralbs, que abasteix una part del municipi. En canvi, l'altra part, que s'abasteix amb el dipòsit de Pardines, no està afectada. La cisterna s'ha instal·lat a la zona d'aparcament del carrer Massana. El consistori preveu que la substitució dels filtres de la planta potabilitzadora s'allargarà uns 45 dies.
0: És moment per la cultura. Barcelona ja està immersa en les festes de la Mercè i a aquesta hora viu la Diada Castellera, una de les cites més importants de la festa major de la capital catalana. Avui amb un matí on la cultura popular i tradicional és la protagonista i amb l'estrena, per cert, del cas casteller. Marxem cap a la plaça Sant Jaume. Esther Minguell, bon dia.
22: Bon dia, doncs una jornada castellera molt emocionant amb els castellers de Barcelona, de Sants, de la Vila de Gràcia, el Poble Sec, Sagrada Família, la Jove de Barcelona, els de Sarrià i els Escardats, en una plaça plena a vessar i amb un format que és a l'antiga, que això vol dir que es fan rondes simultàries i permet veure doncs, diferents castells a la vegada. Els més aplaudits per ara, dos castells de nou dels de Sants, el 4 de nou en folre i també el 3 de nou en folre, que han carregat gairebé a la vegada que els 5 de 8 dels de la Vila de de Gràcia i que ha despertat grans ovacions. Avui és un matí on les tradicions i la cultura popular prenen protagonisme i quan també arrenquen avui la majoria d'actes del programa de la Mercè. Ahir encara no hi havia els grans concerts massius, però ja 40.000 persones van gaudir de les activitats que es van desenvolupar amb normalitat. Ho ha explicat Xavier Mercè, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona.
7: Els actes que es van iniciar ahir van anar molt bé, el comportament cívic de tothom va ser extraordinari i per tant tenim una excel·lent entrada de la Mercè que justament avui i demà es desplegarà en tots els parcs, els espais, els escenaris musicals i amb totes les activitats que al llarg d'aquest cap de setmana podem gaudir de les festes.
22: Aquesta tarda hi ha la tradicional cavalcada de la Mercè que sortirà de Plaça Catalunya i ja estan en marxa els espectacles, escenaris nous com la Plaça de les Glòries que s'incorpora en aquestes festes de la Mercè, mentre aquí a Plaça Sant Jaume continua la Diada Castanyera.
0: Gràcies, Esther Minguell. I tenim encara un altre punt de directe perquè a Tarragona posen avui el punt i final a les festes de Santa Tecla i el plat fort de la jornada són els tradicionals pilars caminant. Fa poc més d'una hora que les quatre colles castelleres han iniciat aquest recorregut des de les escales de la catedral i fins a la plaça de la Font. També en aquesta jornada s'estrena el casc casteller. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc, bon dia.
8: Doncs bon dia, doncs sí, a Tarragona ja es diu un dels moments més tradicionals i esperats de la jornada castellera de la Mercè, els pilars caminant. Les quatre colles de la ciutat, Xiquets de Tarragona, Colla Jove, Xiquets de Tarragona, Xiquets del Serrallo i Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau, estan acabant de completar les dues rondes de castells a la plaça de les Cols i ara afronten el recorregut caminant. En aquests moments els pilars comencen a baixar les escales de la catedral i avancen pel carrer Major en direcció a la plaça de la Font. L'objectiu és completar tot el recorregut i arribar fins al balcó de l'Ajuntament, en una de les imatges més característiques de la festa major tarragonina. A més, la jornada castellera d'avui incorpora una novetat. La canalla estrena els nous cascos castellers. És el primer cop que aquest nou model es posa a prova en una actuació a Tarragona. Els cascos incorporen millores en la fixació i l'adaptació del cap dels infants, així com una major protecció frontal i lateral.
0: Gràcies a Adrià Duc des de Ràdio Ciutat de Tarragona i en aquesta jornada de la Mercè s'està registrant una afluència massiva la setmana del llibre en català. Un públic eminentment familiar tria i remena entre el centenar de casetes distribuïdes pel passeig de Lluís Companys de Barcelona. Més de 300 expositors ofereixen les seves novetats i els seus fons de catàleg. Entre ells, les petites editorials. Per elles, la setmana és un aparador que els permet donar a conèixer les seves creacions. David Navarro, bon dia.
9: Bon dia. La jornada festiva ha donat impuls a la setmana. El públic, moltes famílies, cerca llibres i participa en les activitats de la fira. Entre les casetes que ofereixen les darreres novetats, les de les petites editorials treballen per aprofitar uns dies molt importants per elles. Fora del focus mediàtic, segells com Jackie Wood fan petites tirades de llibres infantils molt cuidats que busquen, com explica la seva editora, Victoria Pazmiño, atraure l'interès dels més petits.
23: Consideramos a los peques dignos del mejor libro posible que pueda salir de nosotros. El tipo de encuadernación, el papel, las historias, las ilustraciones, todos creemos en el libro como un objeto que transmite mucho mensaje.
9: Pazmiño reivindica que les petites editorials com la seva treballen sense rebre ajudes públiques i aposten pel talent local, fins i tot a l'hora de la impressió, que es fa a casa nostra. Això fa que hagin d'esforçar-se molt per sobreviure, però, destaca, ho faran encantades i no ho deixaran de fer.
0: I és moment per a la informació esportiva. Ens porta avui Joel Gomis. Bon dia, Joel. Millor inici impossible del Barça a la Champions League femenina.
6: Bon dia, Marta. Doncs sí, l'equip de Pere Romeu va sumar la primera victòria a la fase de grups contra el París per 5-2 en un partit dominat per les catalanes. De fet, el 4-1 amb el que es va arribar al descans així ho demostra. Caroline, Serra Jordi, Graham i Payor amb un doblet van ser les golejadores blaugranes. Escoltem Pere Romeu, l'entrenador del Barça.
24: Pongo en valor la victoria de hoy por las que somos, por las que estamos a día de hoy, por tener el partido con tanta futbolista joven también, por tener que hacer modificaciones de posiciones, todo eso lo pongo en valor. Pongo en valor la reacción que te,

0: treu.
1: Les sensacions són millors que l'empat. Crec que la primera part ha estat nostra i a la mínima que ens han arribat ens han fet el primer, però bueno, hem estat capaços de reaccionar. I la segona part sí que hem estat més incòmodes. Ells han començat a fotre molta gent per dins i a tenir més joc combinatiu i ens ha costat. Ens ha costat anar pressionar dalt, tenir pilota i ens hem hagut d'enfonsar. Però bueno, amb els canvis crec que hem tingut una energia extra i el darrer 10 minuts crec que han sigut nostres i hem tingut per poder marcar, però bueno, que quan no pots guanyar, pues un empat és bo.
2: En bàsquet, el Barça inaugura la temporada a l'Eurolliga rebent l'Efes d'Istanbul al Palau Blaugrana. Els d'Alexander Sekulić afronten el primer duel europeu amb l'objectiu de sumar el triomf i, de retruc, oblidar els fantasmes generats després de la desfeta contra la penya en la final de la Supercopa. Darío Brizuela ha parlat abans d'aquest partit.
3: La competición empieza y entendemos el peso que significa este escudo. Y los objetivos son claros, es meterse en playoff en todas las competiciones e intentar competir por todos los títulos. Luego hay mil casos de los que podemos hablar de equipos con muchos presupuestos que les va bien o mal, equipos con menos presupuesto con ideas más arriesgadas o menos que les va muy bien. Lo que queremos es hacer la mejor temporada posible, entendiendo en qué club estamos.
2: El duel es jugarà avui a partir de 8:45 del vespre. Ahir, el Cadí-Laseu va superar l'Espart Girona en la final de la Lliga Catalana. Ens ho explica el Sergi Guiu, 2-1 Lleida Ràdio.
4: L'equip de Pepe Vázquez va començar amb una marxa menys que les gironines fins que Laia Reventós va entrar a pista i va liderar l'equip al Turgellenc per capgirar un marcador que portava 7 i 6 punts per sota de l'equip de Roberto Íñiguez. Al segon quart, el Cadí-Laseu va aconseguir un parcial de 5-19 i després d'un bon moment del bàsquet Girona el partit se'n va anar al descans amb el 31-38 favorable als Cedis. La segona meitat va estar protagonitzada per diversos intercanvis de cops i de parcials, però el Cadí-Laseu, a partir d'un treball col·lectiu, va aferrar-se a l'avantatge per acabar aconseguint el definitiu 67-72 i el seu 8è títol català. Marina Mata del Cadí-Laseu va ser escollida l'MVP de la final.
2: En la final de la Lliga Catalana Challenge, Marta, el Joventut Badalona va superar el Lima Horta per 70-60.
5: Gràcies, Joel Gomis, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja 2:45. Això vol dir que nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida i amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Calaix Actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora.
2: Avui us recomano Ara no miris, de Daphne du Maurier. La Laura i el John passen uns dies a Venècia, buscant un temps de calma per començar a recuperar-se de la mort de la seva filla. Però la ciutat que els espera amaga, sota la façana del tràfic diurn dels turistes, una cara nocturna, una versió retorçada de la inofensiva, amb canals estrets i mal il·luminats, barques com taüts i l'amenaça difusa d'un assassí en sèrie que està sembrant el terror entre els ciutadans. Els presagis es van acumulant fins a fer-se asfixiants, amplificats amb la presència d'una parella de germanes misterioses. La gran, cega i mèdium, adverteix als protagonistes que corren perill, que si es queden a la ciutat, moriran. Daphne du Maurier, coneguda sobretot per la seva novel·la Rebeca i El conte dels ocells, tots dos adaptats al cine per Hitchcock, va ser una mestra del suspens, experta a barrejar elements sobrenaturals amb mons i tragèdies ben propers. Ara no miris, que també va tenir adaptació al cine als anys 80, no necessita recórrer a grans artificis per atrapar el lector. Amb un principi in medias res i uns personatges carismàtics, a més d'una narració aparentment senzilla, aquesta novel·la breu explora les maneres d'acceptar, o no, la mort d'un ésser estimat. La ciència i l'espiritualitat col·lideixen, i el text, farcit d'equívocs, de dobles i del color vermell, evoca el John i de retruc al lector a una Venècia laberíntica on regna el caos i on les solucions i les interpretacions racionals no funcionen. Tot plegat per portar fins a un final inevitable i, sobretot, controvertit. Una cosa és segura, una vegada comenceu Ara no miris, no podreu deixar de mirar, és a dir, de llegir. Escolteu, si no, el primer descens de la parella a aquesta Venècia paral·lela, de camí a un restaurant per sopar. Veus? Va protestar la Laura. Tal com t'he dit, ens perdrem. Ni parlar-ne, va replicar ell, convençut. És el de l'esquerra, recordo aquest puntet. El canal era estret, les cases semblaven inclinar-se al seu damunt. A la llum del dia, amb el reflex del sol a l'aigua, les finestres de les cases obertes, els llençols estesos als

0: balcons i un canari cantant a la gàbia, havia tingut una sensació càlida de recer acollidor. Ara, mal il·luminat, gairebé a les fosques, amb les finestres tancades, les aigües negroses, l'escena semblava del tot diferent, abandonada i pobra.
1: Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
3: El desnonament de Mari Carmen, la dona de 87 anys víctima d'un fons voltor a Madrid, desferma una picabaralla política entre Madrid i Catalunya. La presidenta de la comunitat, Isabel Díaz Ayuso, assegura que per cada desnonament que es fa allà, n'hi ha 5 a Catalunya. El president de la Generalitat, Salvador Illa, respon demanant als partits de la dreta i l'extrema dreta que permetin aprovar el decret antidesnonaments quan es torni a votar al Congrés.
4: Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Catalunya d'Illa i de Sánchez, por cierto.
5: Les institucions estem per combatre això, almenys les catalanes, i ho estem fent. I ajudaria que el decret antidesnonaments s'aprovés quan tornin al Congrés dels Diputats. I ho demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que s'ho rumiïn.
3: Aquest cas ha desfermat un clam popular en contra de l'especulació amb manifestacions multitudinàries a Madrid i Barcelona. El govern espanyol s'ha compromès ja a activar un nou decret d'habitatge i han començat les converses. És dijous 24 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El govern torna a implantar les lectures obligatòries en català i castellà al batxillerat. Sònia Kerr.
6: És una de les principals novetats del pla que ha dissenyat Educació per reforçar els aprenentatges fonamentals. La consellera d'Educació, Esther Niubó, apunta els objectius.
7: Tornar als bàsics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura per estructurar el pensament, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, del treball de l'oralitat.
3: Els investigadors apunten a la importància clau de la ciència en el Dia Mundial de la Recerca en Càncer.
6: I recorden que Catalunya és un dels hubs biomèdics més potents d'Europa amb projectes que incideixen en la supervivència dels pacients, però que molts investigadors han de marxar a l'estranger per falta de finançament.
3: Catalunya augmentarà en un 50% la capacitat de demanda elèctrica fins al 2030.
6: En total, 3.800 megawatts s'afegiran al sistema per poder assumir alguns dels projectes prioritaris per al territori.
3: En cultura, Barcelona i Tarragona viuen les jornades castelleres de la Mercè amb l'estrena del nou casc protector.
6: A Barcelona, la plaça de Sant Jaume acull les colles en el dia de la patrona de la ciutat, mentre que a Tarragona posen punt i final a Santa Tecla amb els tradicionals pilars caminant.
3: En esport, Joel Gomis, el Barça femení, ha començat amb bon peu la temporada de la Champions League.
8: Les de Pere Romeu li van endosar una maneta al París, a qui van superar per 5-2. Després d'aquest resultat, les catalanes col·lideren la lligueta de grups conjuntament amb altres candidates al títol, com l'Olímpic de Lió o l'Arsenal.
3: Fem un cop d'ull el temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
9: Bon dia. Gran part de la població de Catalunya la tenim de festa avui i aquestes celebracions que es facin, per exemple, a la Mercè, també a Santa Tecla, s'han de desenvolupar encara amb un temps completament assolellat. I no només a Tarragona i Barcelona capital, sinó que també a la resta del país. Aquesta tarda de dijous continuarà sent completament estancada, molt plàcida, amb poc vent, amb bona mar i amb una temperatura que novament no correspon per un 24 de setembre habitual. Estem ben bé 5-7 graus per sobre del que toca i això vol dir que la calor es farà palès a les immediates hores. I a més humitat que els últims dies. Per tant, hi ha més xafogor, més sensació de ple estiu. De núvols ben poquets, alguns de prims que van pintant el cel de tant en tant. En vista el divendres, la mateixa situació que avui. Despertarem amb alguna boira a les planes de Girona, també cap a les Terres de l'Ebre. Després aquests núvols es desfaran i la temperatura del divendres encara pujarà més que avui a la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
3: Continua l'operació sortida pel pont de la Mercè i volem saber com estan les carreteres ara mateix. Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez, bon dia.
10: Hola, bon dia. Doncs, a veure, de moment tenim encara la C12 tallada per un accident a l'altura del Dover, tallada de moment en els dos sentits de la Mercè, hi ha, per tant, retencions en els dos sentits, i també, en aquest cas, a la Nacional 260 per accident s'està donant pas alternatiu a l'altura de Soriguera en aquest punt, també aturades en amb dos sentits de la marxa. Pel que fa a altres vies, recordar que la Nacional 2 s'està donant pas alternatiu, en aquest cas per les tasques de retirada d'un vehicle que s'ha incendiat aquest matí en aquest punt de la via, i certament pel que fa a volum de trànsit no ha estat un matí massa complicat. Ara a aquesta hora ens queden fa un parell de trams amb lentitud, amb retencions, en el cas de l'AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès, sentit sud, i també la C-17 puntualment a l'altura de Parets i en sentit Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
3: Gràcies, Albert Sánchez. Bon dia. Al control de so hi tenim el Francesc Ávila i el Rubén Arcos. A la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passant 4 minuts de 2:15.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: L'endemà del desnonament de Mari Carmen, la madrilenya octogenària desallotjada per un fons voltor que li triplicava el lloguer del seu pis, el cas s'ha convertit ja en bandera de la lluita contra l'especulació. El clam als carrers, en manifestacions multitudinàries a Madrid i Barcelona, l'han seguit el compromís del govern espanyol de tornar a activar un nou decret d'habitatge, mentre Isabel Díaz Ayuso tira pilotes fora.
6: La presidenta de la Comunitat de Madrid assegura que el cas de la Mari Carmen és un més dels 25.000 que s'executen anualment a Espanya i ha apuntat que Catalunya està molt per sobre de les xifres de Madrid.
11: Por desahucios, el número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Cataluña de Illa y de Sánchez, por cierto.
6: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha respost a Ayuso assegurant que les institucions catalanes combaten l'especulació i ha demanat a la dreta i a l'extrema dreta que aprovin el decret antidesnonaments al Congrés quan es torni a votar.
5: Aquest no és un model de societat que volem, no. Les institucions estem per combatre això, almenys les catalanes, i ho estem fent. I ajudaria que el decret antidesnonaments s'aprovés quan tornin al Congrés dels Diputats. I ho demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que s'ho rumiïn.
3: Un decret que sembla que aquest cas pot fer accelerar. El president del govern, Pedro Sánchez, ja n'ha promès la reactivació, tot i que sense concretar si ho farà dimarts vinent en el Consell de Ministres, com li reclamen els socis de Sumar.
6: Avui mateix, des de Barcelona, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, n'ha qualificat Ayuso de psicòpata social i referma el compromís de l'executiu.
12: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
13: Tots sabem que estem davant d'una psicòpata social que no té cap respecte per la gent gran, això ho sabem des de la pandèmia, i per tant ningú espera res de la senyora Díaz Ayuso. Però del govern de coalició progressista i de la majoria parlamentària sí.
6: Les darreres hores, el govern, el PSOE i Junts han iniciat contactes per desencallar el nou decret d'habitatge. L'anterior es va rebutjar l'abril passat al Congrés amb els vots en contra de Junts per Catalunya, el Partit Popular i Vox i l'abstenció del PNB. PSOE, Sumar, Esquerra i Bildu hi van votar a favor.
3: El govern torna a implantar les lectures obligatòries en català i castellà al batxillerat i recomana als centres fer el mateix de 5è de primària a 4 d'ESO. És una de les principals novetats del pla que ha dissenyat Educació per reforçar els aprenentatges fonamentals i que ha presentat avui en una escola de Cornellà de Llobregat la consellera del RAM. Esplugues de la Visió, Emma Romero.
14: La mesura presentada s'estructura en 6 eixos d'actuació que van des de la millora d'infraestructures fins al reforç de les matemàtiques i al retorn de les lectures obligatòries i comunes a les aules. Des de les escoles públiques fins les concertades, el govern vol evitar els textos de baixa complexitat i obligar tots els centres a tenir un projecte lector des d'infantil per treballar el vocabulari, l'expressió i l'escriptura. Així explicava la consellera d'Educació, Esther Niubó, la importància de tornar als bàsics.
7: Quan parlem de tornar a potenciar la lectura, el que diem és que hem de potenciar els aprenentatges bàsics, aquelles eines fonamentals que ens han de permetre descodificar la nostra realitat. Tornar als bàsics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura per estructurar el pensament, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, del treball de l'oralitat, de la lectura guiada, d'un corpus de lectura clau.
14: Durant la visita, la consellera ha comprovat de primera mà l'aplicació d'aquestes eines en un taller de comprensió lectora amb alumnes de quart de primària, un projecte que vol ser un pas més per revertir els últims resultats acadèmics a Catalunya.
3: Avui, Dia Mundial de la Recerca en Càncer, els investigadors ens recorden que aquesta recerca també és temps de vida. Catalunya és un dels hubs biomèdics més potents d'Europa, amb centres que lideren projectes que ja estan transformant la supervivència de milers de pacients.
6: Això sí, el 80% de la recerca depèn de fons públics i només el 20% de privats. I molts investigadors han de marxar a l'estranger per la falta de finançament d'aquests projectes. Així ho ha explicat a la xarxa el doctor Juan Ángel Recio, que és cap de recerca biomèdica melanoma de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron y también responsable del área de recerca de cáncer del mateix instituto.
15: Realmente no se tiene conciencia de que el sostenimiento de estos grupos, de los grupos de investigación, del talento, es una inversión de futuro. No es algo que probablemente no produzca un beneficio inmediato, pero es mucho más costoso reconstruir un grupo de investigación nuevo que dejarlo caer.
3: Un exemple d'aquests projectes punters és el que han dut a terme investigadors de l'Institut Català d'Oncologia i de l'IDIBELL. Han desenvolupat un nou sistema que permet activar a voluntat virus capaços de destruir cèl·lules cancerígenes i dirigir-ne l'acció contra el tumor. La tècnica, provada de moment en models preclínics, busca fer aquests tractaments més precisos i controlables. Marc Dalmau.
16: La tecnologia batejada com a Conan utilitza cèl·lules com si fossin una mena de cavall de Troia. Rafael Moreno Olier és l'investigador principal del laboratori d'immunoteràpies contra el càncer de l'Institut Català d'Oncologia.
17: Primero inyectamos solamente el virus al paciente y veíamos que el virus se eliminaba por el sistema inmunológico, lo cual es normal porque es su función. Dimos un paso más y dijimos, vamos a usar esas células como caballo de Troya, ¿no?, para llevar el virus al tumor, y lo que vimos fue que durante el camino se perdían muchos de estos caballos porque el virus salía antes de tiempo, y esta tercera evolución de la terapia ya controlamos perfectamente la replicación del virus y no le dejamos salir hasta que no sepamos que ha llegado al tumor.
16: El sistema incorpora un autèntic interruptor molecular. Quan els investigadors administren un antibiòtic d'ús habitual, es desactiva aquest fre i el virus pot començar a replicar-se dins del tumor per destruir-lo.
17: Y en los modelos en ratón lo que hemos observado es que este porcentaje lo podemos llegar a incrementar hasta un 30%, pensando que incluso en humanos, porque los ratones al final tienen ciertas limitaciones, en humanos podríamos ser capaces de aumentar aún más este porcentaje.
16: El Conan está encara en fase de estudi, pero es podría utilizar en la mayoría de càncers sòlids.
3: Catalunya augmentarà en un 50% la capacitat de demanda elèctrica fins l'any 2030. En total, 3.800 megawatts s'afegiran al sistema per tal de poder assumir alguns dels projectes prioritaris per al territori. Televisió de Girona, Marc Guives.
18: A la presentació a Salt, la consellera de Territori Sílvia Paneque i el secretari d'Estat d'Energia Joan Groisart han destacat que es tracta d'un abans i un després i serà una inversió històrica per part de l'Estat.
19: Parlem d'una planificació elèctrica que és històrica per Catalunya i per tot l'Estat. Parlem de 17.000 milions d'euros a nivell de tot l'Estat per modernitzar i ampliar la xarxa que anomenem de transport d'electricitat, la xarxa de molta alta tensió, de red elèctrica.
20: Jo m'atreviria a dir que hi ha un abans i un després en matèria energètica i elèctrica després d'aquesta planificació i de conèixer efectivament quins seran els projectes que podran veure la llum o que es faran realitat gràcies a aquesta planificació.
18: D'aquesta manera, la nova planificació ajudarà a fer realitat alguns dels projectes pendents de Catalunya amb una nova planificació elèctrica que sosté la mirada fins al 2030.
3: En clau econòmica, Mollet del Vallès es prepara per acollir el 14 d'octubre vinent la segona edició del Girafeina. Es tracta d'una fira d'ocupació que posarà en contacte desenes d'empreses amb persones que busquen ocupació. Ràdio Mollet, Joel Gascón.
21: Es tracta d'una fira d'ocupació que posarà en contacte desenes d'empreses amb persones que busquen feina. Serà al Mercat Vell en horari de matí i tarda i participaran 40 empreses que oferiran 250 llocs de treball. La fira funciona amb el format speed dating, entrevistes curtes i directes entre candidats i empreses per valorar de manera ràpida si hi ha encaix entre les dues parts. Pep García, president de la Cambra de Comerç de Barcelona al Vallès Oriental, ha comentat que es tracta d'un model de trobar feina i candidats que cada cop té més èxit.
22: A dia d'avui jo crec que hi ha més de 40 empreses ja inscrites, la qual està molt bé. Segurament hi haurà més de 250 ofertes de treball, que no està gens malament. L'any passat van haver-hi 150, o sigui que estem superant molt. És un model que cada vegada va a més.
21: La iniciativa està especialment enfocada a persones de més de 45 anys, un col·lectiu que sovint troba més dificultats per reincorporar-se al mercat laboral o accedir a noves oportunitats professionals.
3: A l'Urgell, agricultors i agents del sector busquen fórmules a la capital, a Tàrrega, per tal d'afavorir el relleu i regeneracional en el sector agrari. Una jornada de treball que s'ha fet avui a la capital d'Urgellina i que ha servit per recollir experiències i propostes que ajudin ara a donar resposta a les principals dificultats que tenen els joves que es volen dedicar al camp. Lleida Televisió, Cel Márquez.
0: Facilitar el relleu generacional és un dels reptes que afronta el sector agrari. Amb aquest objectiu, Bioponent participa en el projecte europeu Testarec, que s'allargarà fins al 2028 i que posa en contacte entitats de Catalunya, Euskadi i el sud de França per buscar eines que facilitin la incorporació de noves persones a l'agricultura. La tècnica de projectes i comunicació de Bioponent, Natàlia Virgili, explica que el projecte vol implicar també els agents del territori.
1: Aprofitem per convocar agents del territori, escoles agràries, entitats de l'administració, Departament d'Agricultura, etc., perquè ens feien arribar idees i propostes que puguem treballar conjuntament perquè nosaltres les puguem implementar al projecte Testarec.
0: Una de les eines que estudia Testarec són els anomenats espais test, que permeten començar una activitat agrària durant un període de prova sense haver de comprar o llogar una finca ni adquirir maquinària.
3: Són 3:45, l'aeroport de Girona connectarà amb Liverpool i Londres a partir del març i el juny del 2027, respectivament. Dues noves rutes que estaran operades per EasyJet. La companyia no descarta ampliar l'oferta i assenyala que aposta per Girona i no per ser la quarta pista de l'aeroport del Prat. Girona FM, Pau Villafañe.
4: La ruta amb Liverpool operarà des del mes de març fins a l'octubre, mentre que la connexió amb Londres Gatwick tindrà un recorregut més curt, del juny a l'octubre. Entre totes dues, EasyJet posarà a disposició dels passatgers un total de 17.000 seients. El president de la Diputació de Girona i del Patronat, Miquel Noguer, ha destacat la importància de no dependre de poques companyies aèries.
23: Buscar que a l'aeroport de Girona hi hagi cada vegada més diversitats de companyies que apostin per venir a Girona. I no? Diuen que la unió fa la força, la diversitat, doncs és aquesta, no? No dependre exclusivament d'una o dues companyies, sinó que fer un ventall de companyies que apostin per l'aeroport de Girona, com varen fer aquest estiu, a Luxert, a Air Nostrum, etc. No?
4: Pel que fa als preus, els bitllets per volar a Liverpool rondaran els 90 euros, mentre que arribar a Londres costarà uns 115 euros aproximadament.
3: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Els Mossos investiguen la mort d'una dona a la platja de l'Almadrava de Vilassar de Mar, al Maresme.
6: L'avís s'ha rebut a 9:45 d'aquest matí i en principi no s'haurien trobat indicis de criminalitat. Es tracta d'una dona d'uns 70 anys, veïna de Barcelona. Fonts de la investigació han explicat que constava una alerta per la seva desaparició que hauria interposat ahir a la tarda al seu marit.
3: També s'investiga la mort d'un home a Cabrera d'Anoia, a qui han trobat a l'interior de la casa on vivien la seva dona i la filla.
6: La policia va rebre un avís de veïns alertant que feia temps que no veien moviment a la casa. En accedir hi van trobar el cos sense vida d'un home, aparentment sense signes de violència. Les dues residents, mare i filla, han estat traslladades a un centre sanitari per rebre atenció mèdica i social. Els Mossos investiguen els fets a l'espera que l'autòpsia dictamini la causa de la mort.
3: I encara una altra investigació oberta, la de la mort violenta d'un home a Terrassa, aquesta nit enmig del carrer.
6: Els Mossos han rebut un avís a 10:45 d'una agressió a la via pública als afores de la ciutat. Els serveis d'emergència hi han trobat el cos sense vida i amb signes de violència d'un home.
3: Minut de silenci a l'Ametlla del Vallès en record de l'home mort en l'incendi d'ahir en una residència.
6: Durant el minut de silenci s'ha recordat la víctima mortal, un home de 53 anys, i s'ha destacat la ràpida actuació de la policia local i de Protecció Civil. El balanç final de l'incendi ha estat de 78 persones ateses, de les quals 13 ferides.
3: I Ribes de Freser, el Ripollès, activa una cisterna per als veïns que no poden beure aigua de l'aixeta a causa de l'excés d'arsènic.
6: Un problema que es va detectar divendres passat a causa d'un excés d'arsènic a l'aigua del dipòsit de la carretera de Queralbs, que abasteix una part del municipi, i l'altra part l'abasteix amb un dipòsit de Pardines que no està afectada. La cisterna s'ha instal·lat a la zona de l'aparcament del carrer Massana. El consistori preveu que la substitució dels filtres de la planta potabilitzadora s'allargarà uns 45 dies.
3: És moment per la cultura. Barcelona ja està immersa de ple en les festes de la Mercè i aquesta hora viu la Diada Castellera, una de les cites importants de la Festa Major de la capital catalana. Avui amb un matí on la cultura popular i tradicional és la protagonista i amb l'estrena, per cert, del cas casteller. Marxem cap a la plaça Sant Jaume. Esther Minguell, bon dia.
24: Bon dia, doncs tram final d'aquesta jornada castellera. Ara podem veure els pilars de comiat i molt emocionant, 27 castells sense cap caiguda Una diada, doncs, amb els castellers de Barcelona, de Sants, de la Vila de Gràcia, el Poble Sec, Sagrada Família, la Jove de Barcelona, els de Sarrià i els Escardats, i amb una plaça Sant Jaume plena a vessar. El format és de l'antiga i això vol dir que fan rondes simultànies i és possible veure, doncs, dos, tres, fins a quatre castells a la vegada. Molt aplaudits han estat els dos castells de nou dels de Sants, un 4 de 9 en folre i també un 3 de 9 en folre que han carregat gairebé la vegada que els 5 de 8 d'un altre de les colles castelleres. Es han pogut veure, doncs, moments molt emocionants. El 5 de 8 era el de la Vila de Gràcia i ha també despertat força emocions com ara aquests pilars de comiat que estan produint-se. Avui és un matí on les tradicions, la cultura popular pren protagonisme i que arrenquen també els actes del programa de la Mercè i n'hi va haver, però no són els grans concerts massius. Tot i així, 40.000 persones ja van gaudir de les activitats que es van desenvolupar amb molta normalitat. Ho ha explicat Xavier Mercè, que és regidor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona.
2: Els actes que es van iniciar ahir van anar molt bé, el comportament cívic de tothom va ser extraordinari i, per tant, tenim una excel·lent entrada de la Mercè, que justament avui i demà es desplegarà en tots els parcs, els espais, els escenaris musicals i amb totes les activitats que al llarg d'aquest cap de setmana podem gaudir de les festes.
24: Aquesta tarda hi ha la tradicional cavalcada de la Mercè que sortirà de plaça Catalunya i ja estan en marxa també espectacles, escenaris nous com per exemple la plaça de les Glòries que s'incorpora en aquest programa de les festes de la Mercè i aquí la plaça en Sant Jaume amb aquests pilars de comiat que ja doncs clouen aquesta jornada de la Dia de la Mercè aquí a plaça Sant Jaume a Barcelona.
3: Gràcies, Esther Minguell. I tenim un altre punt de directe. Ara mateix hem de passar per Tarragona, que posa avui el punt final a les festes de Santa Tecla. I el plat fort de la jornada són els tradicionals pilars caminant. Les quatre colles castelleres de la ciutat han iniciat aquest recorregut des de les escales de la catedral i fins a la plaça de la Font, una jornada en la que ells també estrenen el casc casteller. Per cert, Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc, bon dia.
8: Bon dia. Doncs sí, a Tarragona els pilars caminant continuen avançant cap a la plaça de la Font. Els xiquets de Tarragona han caigut en arribar a l'entrada de la plaça després de completar bona part del recorregut. En canvi, la colla jove ja ha completat el recorregut i ha arribat fins a l'Ajuntament. Ara és el torn dels xiquets del Serrallo, que encara en aquest tram final, abans que sigui el torn de la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau. Recordem, a més, que com a novetat en aquest dia dels pilars caminant, la jove ha protagonitzat un dels moments destacats de la diada amb el 4 de 9 en folre, un castell que mai s'havia fet en aquesta plaça durant la diada de la Mercè, a més de l'estrena dels nous caps que protegeixen la canalla.
3: Gràcies, Adrià Duc, des de Tarragona. I en aquesta jornada de la Mercè també s'està registrant una afluència massiva a la Setmana del Llibre en Català. Un públic eminentment familiar que tria i remena entre el centenar de casetes distribuïdes pel passeig de Lluís Companys a Barcelona. Més de 300 expositors ofereixen les seves novetats i també els fons de catàleg, entre ells les petites editorials. Per elles, la setmana és un aparador incomparable que els permet donar a conèixer les seves creacions. També s'hi ha passejat aquest matí el David Navarro. Bon dia, David.
9: Bon dia. La jornada festiva ha donat impuls a la setmana. El públic, moltes famílies, cerca llibres i participa en les activitats de la fira. Entre les casetes que ofereixen les darreres novetats, les de les petites editorials treballen per aprofitar uns dies molt importants per elles. Fora del focus mediàtic, segells com Jackie Wood fan petites tirades de llibres infantils molt cuidats que busquen, com explica la seva editora, Victoria Pazmiño, atraure l'interès dels més petits.
10: Consideramos a los peques dignos del mejor libro posible que pueda salir de nosotros. El tipo de encuadernación, el papel, las historias, las ilustraciones, todos creemos en el libro como un objeto que transmite mucho mensaje.
9: Pazmiño reivindica que les petites editorials com la seva treballen sense rebre ajudes públiques i aposten pel talent local, fins i tot a l'hora de la impressió que es fa a casa nostra. Això fa que hagin d'esforçar-se molt per sobreviure, però, destaca, ho faran encantades i no ho deixaran de fer.
3: I arriben els esports. Amb en Joel Gomis. Bon dia, Joel. Millor inici impossible del Barça a la Champions League femenina.
11: Bon dia, Marta. Doncs sí, l'equip de Pere Romeu va sumar la primera victòria a la fase de grups contra el París per 5-2 en un partit dominat per les catalanes. El 4-1 amb el que es va arribar al descans així ho demostra. Caroline, Serra Jordi, Graham i Payor amb un doblet van ser les golejadores blaugranes. Escoltem Pere Romeu, l'entrenador del Barça.
25: Pongo un valor la victoria de hoy por las que somos, por las que estamos a día de hoy, por tener el partido con tanta futbolista joven también, por tener que hacer modificaciones de posiciones, todo eso lo pongo en valor. Pongo en valor la reacción que ha tenido el equipo después de dejar el primer gol, cuando somos un equipo que no estamos muy acostumbrados a ello, pero el partido creo que no ha sido suficientemente bueno, creo que deberíamos jugarlo un pelín mejor.
11: En bàsquet, el Barça inaugura la temporada a l'Eurolliga rebent l'Efes d'Istanbul al Palau Blaugrana. Els d'Alexander Sekulić afronten el primer duel europeu amb l'objectiu de sumar la victòria i, de retruc, oblidar els fantasmes generats després de la desfeta contra la penya en la final de la Supercopa. Darío Brizuela, jugador, ha parlat abans d'aquest partit.
5: La competició empieza y entendemos el peso que significa este escudo. Y los objetivos son claros, es meterse en playoff en todas las competiciones e intentar competir por todos los títulos. Luego hay mil casos de los que podemos hablar de equipos con muchos presupuestos que les va bien o mal, equipos con menos presupuesto con ideas más arriesgadas o menos que les va muy bien. Lo que queremos es hacer la mejor temporada posible, entendiendo en qué club estamos.
11: En waterpolo, primer partit i primera victòria de l'Astralpool Sabadell masculí a la divisió d'honor contra el Mediterrani per 15-17. Adriana Arroyo, Ràdio Sabadell.
7: Els d'Albert Espanyol es van imposar per 15-17 per sumar així els tres primers punts del curs. A l'inici del tercer quart, el conjunt vallesà va arribar a perdre de 4 gols, però aleshores van aparèixer les figures dels germans Valera per eixugar aquesta diferència. Entre tots dos van fer una dotzena de gols. El Fran és el que va destacar especialment, amb un total de 9 dianes, i el Roberto en va aportar 3 més. Dissabte, a 3:15 del migdia, el club rebrà a Can Llong el Cavall de Ceuta, en la que serà ja la segona jornada de la competició domèstica. Aquesta... Els d'Albert Espanyol es van imposar per 15-17 per sumar així els tres primers punts del curs. A l'inici del tercer quart, el conjunt vallesà va arribar a perdre de 4 gols, però aleshores van aparèixer les figures dels germans Valera per eixugar aquesta diferència. Entre tots dos van fer una dotzena de gols. El Fran és el que va destacar especialment, amb un total de 9 dianes, i el Roberto en va aportar 3 més. Dissabte, a 3:15 del migdia, el club rebrà a Can Llong el Cavall de Ceuta, en la que serà ja la segona jornada de la competició domèstica. Aquesta primera es va ajornar per la disputa de la prèvia de la Champions.
11: I per acabar, Marta, un darrer apunt, perquè aquesta nit es disputa el primer duel de la Lliga Catalana Masculina d'hoquei sobre patins a les 9 del vespre, Pons Lleida contra la Matlleu Origen Vilafranca.
12: N'estarem molt pendents. Moltes gràcies, Joel Gomis, per l'última hora dels esports. Gairebé les 3 de la tarda, falta molt poquet per arribar, i això vol dir que nosaltres hem de deixar-ho aquí. Que passeu molt bona jornada de la Mercè. Ens retrobem demà a partir de les 2.

0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: A Ràdio Montornès, la intersecció.
2: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Ràdio Montornès 91.2 FM.
1: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta el sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Si lo tuyo es la cultura urbana, no te pierdas Poesía Urbana con Baharu Dembaga. Todos los lunes a las 8 de la tarde tendremos novedades, efemérides, agenda. Radio Montornés con la cultura urbana. 91.2 de la FM.
3: Radio Montornès. 91.2 de la FM.
4: Aquella tarde me senté a ver pasar mi vida y reflejó la luz del sol toda mi realidad.

La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. L'endemà del desnonament de Mari Carmen, la madrilenya octogenària desallotjada per un fons voltor que li triplicava el lloguer del pis, el cas s'ha convertit en bandera de la lluita contra l'especulació. El clam als carrers, en manifestacions multitudinàries a Madrid i Barcelona, l'ha seguit el compromís del govern espanyol de tornar a activar el nou decret d'habitatge, un decret que sembla que aquest cas es pot accelerar. El president del govern, Pedro Sánchez, n'ha promès la reactivació, tot i que sense concretar si ho farà el dimarts vinent al Consell de Ministres. Avui mateix, des de Barcelona, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha qualificat Ayuso de psicòpata social i referma el compromís de l'executiu.
2: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social, pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
3: Tots sabem que estem davant d'una psicòpata social que no té cap respecte per la gent gran, això ho sabem des de la pandèmia, i per tant ningú espera res de la senyora Díaz Ayuso, però del govern de coalició progressista i de la majoria parlamentària sí.
1: Les darreres hores, el govern, el PSOE i Junts han iniciat contactes per desencallar el nou decret d'habitatge. I Sabadell ha recuperat definitivament la propietat de la caserna de la Guàrdia Civil. L'Ajuntament i l'Estat havien mantingut durant anys un litigi per la propietat de l'immoble que en el futur ha d'acollir les consultes externes del Taulí. L'anunci s'ha fet aquest matí en un acte a Sabadell amb l'alcaldessa Marta Ferrés i el president de la Generalitat, Salvador Illa. I minut de silenci a l'Ametlla del Vallès en record d'un home mort en l'incendi ahir en una residència. S'ha recordat la víctima mortal, un home de 53 anys, i s'ha destacat la ràpida actuació de la policia local i protecció civil. El balanç final de l'incendi ha estat de 78 persones ateses, de les quals 13 estaven ferides. I els Mossos investiguen la mort d'un home a Cabrera d'Anoia, a qui han trobat a l'interior d'una casa on vivien la seva dona i la seva filla. La policia va rebre l'avís d'uns veïns alertant que feia temps que no veien moviment. En accedir-hi van trobar el cos sense vida de l'home, aparentment sense signes de violència. Les dues residents al domicili, mare i filla, han estat traslladades a un centre sanitari per rebre atenció mèdica i social. Els Mossos investiguen els fets a l'espera que l'autòpsia dictamini la causa de la mort. I el Barça femení ha començat a bon peu la temporada a la Champions League. Les de Pere Romeu li van endosar una maneta al París, a qui van superar per 5-2.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Estàs escoltant
1: Ràdio Montornès 91.2 de l'FM.
2: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
3: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
2: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
3: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El govern torna a implantar les lectures obligatòries en català i castellà al batxillerat i recomana als centres que ho facin de 5è de primària a 4 d'ESO. A partir del curs vinent tornaran a ser comunes a tots els centres que fins ara podien escollir els llibres. És una de les principals novetats del pla que ha dissenyat Educació per reforçar els aprenentatges fonamentals i que avui ha presentat en una escola de Cornellà de Llobregat. Escoltem la consellera Esther Niubó.
3: Tornar un back to basics, tornar als bàsics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura per estructurar el pensament, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, del treball de l'oralitat, de la lectura guiada, d'un corpus de lectura clau.
2: I l'aeroport de Girona comptarà amb les rutes de Liverpool i Londres a partir del març i el juny de 2027 operades per EasyJet. La ruta amb Liverpool operarà des de març fins a l'octubre, mentre que la connexió de Londres-Gatwick tindrà un recorregut més curt, de juny a octubre. Entre totes dues, EasyJet posarà a disposició dels passatgers un total de 17.000 seients. El president de la Diputació de Girona i del Patronat és Miquel Noguer.
4: Buscar que a l'aeroport de Girona hi hagi cada vegada més diversitats de companyies que apostin per venir a Girona. I no? Diuen que la unió fa la força, la diversitat, doncs és aquesta, no? No dependre exclusivament d'una o dues companyies, sinó que fer un ventall de companyies que apostin per l'aeroport de Girona, com varen fer aquest estiu a Luxert, a Air Nostrum, etc.
2: I la Comissió Europea ha admès que no li sorprenen les informacions que apunten a un possible atac amb drons russos contra Espanya, França o Itàlia, perquè diu l'espai aeri de la Unió ha estat violat en diverses ocasions els últims mesos. Però això sí, ha subratllat que no li consta cap informe que reculli l'alerta concreta contra el territori espanyol, tal i com ha publicat el diari El Mundo. És una notícia que ha aparegut en aquest diari i el portaveu de la Comissió de Defensa ha afirmat que ha vist la informació publicada al mitjà espanyol i que no li sorprèn en absolut. I parlem de Ribes de Freser perquè ha activat una cisterna per als veïns que no poden beure aigua de l'aixeta per l'excés d'arsènic. És un tema que ja fa setmanes que cueja. El problema es va detectar fa uns dies a causa d'un excés d'arsènic a l'aigua al dipòsit de la carretera de Caralps, que abasteix una part del municipi. En canvi, l'altra part del municipi, que abasteix amb dipòsit de Pardines, no està afectada. La cisterna s'ha instal·lat a la zona de l'aparcament del carrer Massana. El consistori preveu que la substitució dels filtres de la planta potabilitzadora s'allargarà uns 45 dies.

0: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
1: Segur que no n'hi ha per tant.
2: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: 1, 2, 3, 4, 1, 2. No dejes para mañana el viaje que puedas hacer hoy. Todos los jueves, a partir de las 6 de la tarde, viaja con nosotros en el viaje a ninguna parte.
4: El viaje a ninguna parte. Con Nuria Cachán.
5: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.
6: La Intersecció, el teu magazín de tarda a Ràdio Montornès, presentat per Mireia Toledo.
7: Molt bona tarda a tots i a totes. Benvingudes a Ràdio Montornès i a la Intersecció, aquest programa en què cada tarda ens acompanya amb informació, divulgació i entreteniment fins les 6 en punt de la tarda. Queden 55 minuts per endavant, on us explicarem tot el que heu de saber que té a veure amb el nostre poble, però també altres temes. Passaran per aquí convidats, convidades, donarem consells, escoltarem música, ho passarem molt bé, en resum, fins les 6. Així que si us voleu quedar, recordeu que estem a 91.2 de l'FM, o si no sou tan vintage com diríem ara, doncs també us podeu escoltar a través de radio.montornès.cat, l'aplicació mòbil de Ràdio Montornès, o buscar el canal de Ràdio Montornès de la tele i escoltar-nos fins a 6 o al territori nocturn a partir de les 10. Sempre tenim una nova oportunitat al vespre per tornar a escoltar aquest programa. Com totes les tardes, m'acompanya la part tècnica el Sergi Lombardo. Molt bona tarda, Sergi.
8: Molt bona tarda. Em pots dir senyor vintage, si vols, eh?
7: Sí, no? Tu ets més d'escoltar. S'escolta diferent, eh? La ràdio amb l'FM que digital. Té un altre, així com diria, un altre so.
8: Sí,
7: no sé.
8: Sí. També s'escolta diferent un CD a una plataforma musical.
7: Clar.
8: Hi ha moltes coses, no?
7: Tot ser la seva coseta, allà.
8: Exacte. Tot ser el seu què.
7: Bueno, doncs, jo és que, clar, ara mateix a casa no tenim cap ràdio. Tinc la del cotxe, que el meu cotxe, clar, com és antic,
8: clar,
7: doncs encara té la ràdio i em sembla molt guai. És molt divertit, perquè sí, no saps mai què sonarà, no? Si tens la teva playlist, doncs ja saps el que ve.
8: Exacte. Jo sóc d'aquest que tant de bo en el meu cotxe d'avui dia pogués posar els meus CDs. Jo gaudia molt, tinc un munt de CDs allà i a vegades no sé si a tu et passa. Bueno, no obrirem el meló, però a tu no et passa que a vegades poses a escoltar música en una plataforma i dius i què escolto avui, no?
7: Clar, bueno, és com allò de buscar una sèrie, no?
8: Exacte. Doncs mira, tens el teu CD, el poses i ja està.
7: I ja està.
8: I ja pots estar pregant perquè no hi hagi un altre apagón, si no, no tindràs ràdio, eh? Mira,
7: ja, és veritat, és veritat. M'ho hauria de mirar. I a més m'agradaria ja comprar una d'aquestes vintage.
8: Exacte.
7: Ja que estem puestos,
8: la
7: doncs que sigui maco, no?
8: De reserva o d'emergència.
7: Sí. Sabeu que de segona mà n'hi ha moltes.
8: Oh,
7: i si no, casa la mama i el papa el tenen també, si puc. Agafar prestada, i després que no torni aquestes coses.
8: Ja tens el teu plan B.
7: Ai, sí. Bueno, doncs, jo espero que vosaltres també tingueu almenys una d'aquestes de butxaca. I jo al cotxe també tinc CD, Sergi, però només en tinc de Nadal.
8: Ah, bueno, però com a mínim tens per reproduir-los.
7: Sí, és l'única època de l'any amb la que poso CDs i en tinc allà per anar escoltant de música nadalenca.
8: Ben fet. Bueno, ja dintre de poc ja la podràs posar, eh?
7: Sí, clar. A partir ja de l'1 d'octubre ja comencem una altra època.
8: Exacte.
7: I l'1 de novembre ja colofon. Però ja en parlarem més endavant.
8: Hi ha gent que ja directament obvia la castanyada i ja se'n va a Nadal, eh? Per fer allò mood de Nadal,
7: sí,
8: eh?
7: Sí, bueno, a mi m'agrada, tot i que m'encanta, m'agrada prendre amb les tardes amb calma i ja arribarà tot. Com arriba cada tarda nosaltres aquí a la Intersecció. Demà tornarem a estar, acabarem setmana, per fi una setmana habitual, però vinga, va, anem a centrar-nos en el programa d'avui i a fer un repàs a tot el contingut que portem. Començarem parlant o destacant avui els cursos de català que es faran a Montornès, perquè encara queden places, tot i que el període oficial d'inscripcions hagi acabat, ha quedat alguna plaça lliure, i des del Casal de Cultura, que és on es fan els cursos, tenim la tècnica de normalització lingüística que encara pot apuntar la gent que estigui interessada. Així que avui tornarem a recordar quins cursos es fan a Montornès i en quin horari podeu anar a informar-vos i apuntar-vos si voleu aprendre a millorar el vostre català. I avui també tindrem temes diversos durant la tarda. D'una banda, cap a la part cultural, parlarem de l'espectacle Sopa de Pedres d'Engruna Teatre. És un espectacle que arriba dins de la programació de Montornès Aixeca el Taló i que podrem veure a Montornès el cap de setmana el 3 i 4 d'octubre al Teatre Margarita Xirgo. Nosaltres hem contactat amb la companyia, amb l'Anna Ferriol, una de les actrius i membres de la CIA, i ens explicarà quin és el missatge d'aquest espectacle, que tot i que està una mica més enfocat a les famílies, és apte per tothom i, de fet, recomanat per persones de totes les edats. També avui parlarem de l'Associació Excursionista Lleure Montornès, perquè han pujat a l'Ararat. Sabeu on és aquest cim, Sergi?
8: No, no, la veritat és que no.
7: Doncs és a Turquia. I els companys i companyes de l'Associació Excursionista van pujar aquest estiu. És un pic, és un cim 5.000. Vull dir que s'ha d'estar en forma, per pujar aquí.
8: Oh, i tant.
7: I avui sabrem com els ha anat aquesta expedició. Tres de les seves membres ens visiten, bueno, ens han visitat aquests dies, i nosaltres avui recuperem un trosset d'aquesta entrevista per si no us havíeu entrat, i saber també com ha estat l'experiència, perquè, clar, no és el mateix, no?, poder llegir-ho, veure alguna foto, que elles mateixes ens expliquin com ho han viscut. També avui repassarem alguns consells que tenen a veure amb el reciclatge, en com podem fer doncs un reciclatge dels nostres residus, que a vegades no sabem on llançar-los. I també us porto notícies curioses que ens ha aixetat temps al mes de setembre, volia dir, perquè ja estem acabant, ja estem a dia 24 i ja està acabant el mes. Així que avui és dia de repàs d'aquelles coses que han passat i que ens han deixat amb la boca oberta. A més d'això, com sempre, música i bon entreteniment fins les 6. Doncs vinga, comencem. Ara que passen 11 minuts a les 5, anem a repassar els titulars del dia. Comencem amb que un any més la Zampa i la Zafa de les escoles del poble han elaborat un catàleg conjunt d'activitats extraescolars per a aquest curs. Hi ha un centenar de propostes de temes diferents, com els esports, la ciència, la tecnologia, els idiomes, el reforç educatiu, les arts o el lleure. Les activitats són obertes a qualsevol alumne de primària, independentment de l'escola on estudiï, així amb l'objectiu de diversificar les opcions i afavorir la interrelació entre els nens i nenes. Encara hi ha places disponibles per algunes de les activitats. Per fer les inscripcions, les famílies interessades han de contactar amb les Zampa o les Zafa de cada centre. Al web montornès.cat trobareu la informació de contacte de cada entitat, així com el detall de l'oferta d'extraescolars. I també en matèria d'educació, l'Ajuntament ha obert dues convocatòries d'ajuts. Una d'elles s'adreça a les associacions de mares i pares d'alumnes del poble. La dotació és de 18.000 euros per les entitats dels centres de primària, 2.000 per les de secundària i 2.000 per les de la Llar d'Infants Pública al Lledoner i l'Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre. Les subvencions van orientades al desenvolupament d'activitats i projectes educatius que afavoreixin aspectes com la col·laboració entre centres, la diversitat cultural i funcional, la coeducació i la sostenibilitat. Les Zampa i les Zafa que estiguin interessades poden presentar la sol·licitud fins al 12 d'octubre. L'altra convocatòria està destinada a contribuir al pagament de les despeses de mobilitat derivades de cursos d'estudis postobligatoris fora de Montornès. En aquest cas, s'hi destinaran 9.000 euros amb un import màxim de 200 euros a cada ajut. La Biblioteca Rosa Leveroni ha obert les inscripcions per als clubs de lectura infantil de 3er a 6er de primària. Les trobades de caràcter mensual s'iniciaran a l'octubre. Els nens i nenes es dividiran per grups. D'una banda, els de 3er i 4er es trobaran el 3er divendres de mes a les 5 de la tarda i tot seguit, a 6:15, els de 5er i 6er. La primera trobada serà el 16 d'octubre. Per apuntar-se, cal visitar la biblioteca o bé trucar al 935686530. I amb l'última cosa, amb la que és odocada, és que aquest dissabte el Club Handbol Montornès farà la presentació oficial dels seus equips per la temporada 2026-2027. Estarà durant el quart Memorial Blanchi a la carpa polivalent al Sorralet. Els partits començaran a les 9 del matí i s'allargaran fins la tarda, moment en què el sènior masculí disputarà un partit de Lliga. La presentació dels equips serà 6:45. Enguany, el club ha aconseguit formar dos equips més que l'any passat. El president de l'entitat, Enric Molina, s'ha mostrat molt content.
1: Molt il·lusionant i molt animats, perquè anem creixent, anem millorant, anem aconseguint més nens i nenes, i això ens agrada molt, i a més anem tecnificant molt més amb entrenadors de primer nivell. Això vol dir que els equips van pujant de qualitat sense perdre la nostra essència, la nostra filosofia de passar-s'ho bé. Llavors, molt content, i a més, i com a més ressenyant d'aquest any, és el sènior masculí, que després de més de 35 anys tornem a tindre un sènior masculí en el poble.
7: La trobada de dissabte acabarà amb una botifarrada de germanor a partir dels 8:45 del vespre. I ara continuem amb la notícia destacada del dia. Encara queden places per als cursos de català del Consorci per la Normalització Lingüística que es fan al Casal de Cultura. El nou curs començarà la setmana vinent. Les persones interessades es poden apuntar fins al 6 d'octubre. A Montornès aquest trimestre s'ofereixen dos cursos, un A1.1 i un Bàsic 2. Però no és l'únic centre de la zona on encara hi ha places lliures, a Montmeló també. Tant per un poble com per l'altre, us podeu adreçar al Casal de Cultura de Montornès i parlar amb la tècnica de normalització lingüística en la Reyes Barragán.
9: A Montornès tenim un A1 i un A2. El dimarts i el dijous l'A1 de 3 a 5 i el dimarts i el dijous de 6 a 8 l'altre nivell. I que a Montmeló també hi ha places lliures en dos cursos que fan, un bàsic 1 i un elemental 1. Si algú li interessa, algú no sap quin curs ha de fer però vol saber-ho, que ens truqui, que parli amb l'oficina de català, o si vol anar directament a Montmeló també pels cursos de Montmeló. Però jo des de Montornès puc inscriure a qualsevol poble del Vallès Oriental.
7: Aquest serà el primer cop que el poble s'ofereixi la U.1. Barragán ha explicat que s'adreça a persones que no coneguin l'idioma.
9: Donat el tipus d'immigració que estem tenint darrerament, que també tenim moltes persones que o estan poc alfabetitzades o poc alfabetitzades en el nostre alfabet llatí, o realment estan alfabetitzades però no saben cap llengua romànica, no saben ni català ni castellà, sobretot castellà ni francès, i és molt més complicat, doncs és un nivell, un pensament més baix. I serà la primera vegada que el fem aquí a Montornès des de l'oficina de català. I a més és un, aquest curs A1 també pot anar una persona que sí que estigui alfabetitzada, perquè si tu, que una persona s'incorpori a un grup baix, encara que tingui un nivell més alt, pot aprendre. En canvi, al revés no, una persona que tingui un nivell baix, que s'incorpori a un nivell una mica més alt, com el bàsic 1, doncs és més complicat que avanci, no? És el mateix que un bàsic 1, però una mica més relaxat i més lent, més a poc.
7: La tècnica ha recordat les classificacions dels certificats.
9: A1 i C2 sí que són cursos a part i especials, perquè hi ha de 90 hores i de 120 hores, i la resta de nivells, és a dir, A2, B1, B2 i C1, es divideixen en un curs escolar, és a dir, tres trimestres. Cada trimestre és un bloc. Per exemple, l'A2 es divideix en bàsic 1, bàsic 2, bàsic 3. Jo ara aquí a Montornès tinc un bàsic 2, que és el segon bloc, perquè hi ha una gent que l'últim trimestre del curs passat va fer un 1, no? I aquesta gent farà bàsic 2.
7: Reyes Barragán, tècnica de normalització lingüística, ha recordat que el seu horari d'atenció al públic és els dijous al matí, però també podeu trucar al Casal de Cultura.
9: Si algú necessita saber quin nivell té, que vingui i que parli amb mi, d'acord? Els meus dies d'atenció, que hi soc físicament, és els dijous de 10 a 1, però encara que allà posi, allà en el rètol digui de dijous de 10 a 1, jo hi ha més dies que hi soc a la casa, i el que passa és que de vegades surto, entro, poden, jo li demano a la gent que abans de venir doncs, que em faci un truc, que m'enviï un WhatsApp, o, d'acord?
7: Les inscripcions per al primer trimestre dels cursos de català del curs 2026-2027 es poden fer fins al 6 d'octubre.

I així, amb energia, amb bon ritme, continuem a la intersecció en aquesta tarda de dijous, de Juernes, per cert. I ja veig que se'ns està com ennuvolant una mica i dic, doncs, anem a ficar-li ritme, a ballar. I fem amb una novetat musical, una col·laboració entre Elvis Crespo i Bele, que ens deixen aquesta cançó que es diu Pa Bailar.

0: Avui parlem de teatre perquè en la programació de Montornès aixeca el taló per al darrer trimestre de l'any. Començarà el dia 3 d'octubre i ho farà amb un espectacle de titelles titulat Sopa de Pedres. És una producció d'Engruna Teatre i avui tenim amb nosaltres una de les membres d'aquesta companyia i també actriu, l'Anna Ferriol. Molt bona tarda, Anna.
1: Bona tarda, què tal?
0: Doncs molt bé, contenta i agraïda que hagis tret uns minuts amb nosaltres per parlar d'aquest espectacle. Com dèiem, dia 3 d'octubre a les 18:50, Teatre Margarida Xirgu, un espectacle que és familiar, però que em sembla que té un missatge molt important tant per petits com per grans. Anna, quina història podrem veure Sopa de Pedres?
1: Mira, doncs, Sopa de Pedres, al final, no deixa de ser un conte popular a moltíssimes cultures i el que parla, sobretot, és de la cooperació, no? D'estar obert a compartir amb qui tens al costat. Nosaltres la versió que sabíem era la del Xisco Boix i el que vam voler és que en aquesta versió del Xisco Boix el protagonista és un soldat i ens quedava una miqueta lluny, no?, del nostre imaginari actual. I el que hem decidit és convertir aquest personatge, aquest protagonista, en una nena refugiada que fuig de la guerra, que això sí que és molt actual i que tots tenim un imaginari molt concret en aquest sentit.
0: Doncs sí, que a més és un espectacle que no és nou, diguéssim, no és nou d'aquest any, ja porteu anys de gira. Malauradament, continua sent, no?, un personatge que tenim molt a la ment. És un espectacle, Anna, que ha estat premiat a molts llocs. Com feu arribar aquest missatge, dèiem, no?, que sobretot per famílies, per infants, com és el llenguatge que utilitzeu?
1: Mira, com que la protagonista és una nena, els infants s'hi veuen molt reflectits, no?, i a més és una nena refugiada, que, com deies tu ara, malauradament és un tema que sempre està de moda i sempre és actual. Nosaltres quan vam estrenar l'espectacle hi havia molt candent el conflicte, la guerra de Síria, i teníem molt clar que l'Alma, que és la protagonista d'aquesta història, era siriana, però és que amb els anys que fa que fem aquesta producció, doncs ha sigut siriana, ha sigut afganesa, ha sigut palestina, ara podria ser perfectament una nena marroquina, no? Que també busquen un lloc on poder veure millor. Vull dir que clar, al final és un tema que és molt actual i que els nens i nenes pot ser que tinguin molts companys de classe que hagin viscut experiències com aquesta protagonista.
0: Clar, clar, i la idea és aquesta cooperació, no? Parlaves d'aquesta sopa de pedres.
1: Sí, sí, exacte, no? I com també l'obra parla molt de com ens posicionem nosaltres com a societat davant d'una persona que passa per totes aquestes vivències i que arriba a casa nostra, que arriba als nostres carrers i que té unes circumstàncies molt determinades, no?
0: Què utilitzeu? Com és la posada en escena? Perquè jo he vist no, el teaser, he vist l'Alma, però també hi ha actrius, no?, sobre l'escenari.
1: Sí, sí, sí, som dues actrius que fem múltiples personatges, doncs, per representar tota la gent que es va trobant el protagonista, no?, que és aquesta nena, l'Alma, aquest titella, i anem fent uns intercanvis de barrets i de jaquetes i això per poder cobrir tots els personatges que s'anirà trobant, els personatges que es troben al seu país d'origen, els personatges que es troba durant tot el seu viatge i quan arriba a casa nostra, a Europa.
0: Sí, sí. Bueno, he vist, no sé, música, ombres... Com sí, quina és la posada en escena que teniu?
1: Sí, nosaltres amb els nostres espectacles al final anem investigant amb múltiples llenguatges, no? Doncs en aquest en concret doncs tenim el titella, que és el protagonista, però també tenim això, les ombres xineses, tenim el teatre de text i tenim múltiples llenguatges que en general com a companyia ens ajuden a explicar la història que volem, no? No ens quedem en un llenguatge en concret, sinó que pensem molt bé què és el que volem explicar i busquem la manera, el llenguatge, les eines per poder-ho explicar de la millor manera. Llavors, en tots els espectacles d'Engruna hi ha una barreja de llenguatges molt multidisciplinar en aquest sentit. Sí, sí.
0: Bueno, clar, és una manera també, no, de que els més petits i petites no desconnectin, que estiguin allà pendents.
1: Sí, i els grans també, perquè moltes vegades, no, ens pensem que el teatre familiar no ha d'agradar o no ha d'interpel·lar els adults i al contrari, no, és una manera diferent d'explicar les històries perquè la canalla la pugui entendre, però això no vol dir que els adults no hi puguin connectar, al contrari, també és una manera diferent d'explicar

0: que després és un debat segurament que podem portar-nos a casa, no? O parlar, sí, en aquest cas, amb els nostres fills, filles, nebots, amb
1: qui anem. Totalment. Totalment, al final nosaltres creiem que no hi ha temes que no es puguin parlar amb la canalla, sinó que s'ha de trobar la manera de poder-ne parlar, però els nens i no són tontos, els infants, i se n'adonen de què passa al seu voltant, simplement que hem de trobar les paraules, els codis per poder-ne parlar amb ells, per poder-los explicar la realitat, no?
0: I Anna, hem parlat de que heu rebut premis a Igualada, al País Basc, però i el públic, ara que porteu ja anys fent Sopa de Pedres, esteu de gira, què us diu després de l'obra? Quin ha estat el feedback que us han donat?
1: En general m'agrada moltíssim i sí que el que en rebem molt també són els pares que diuen, ostres, esteu provocant converses, no? Esteu provocant converses a l'hora de dinar o a l'hora de sopar, perquè nosaltres el que fem és posar preguntes sobre la taula, no? I poder generar aquestes converses en família i per què es comporten així, pues com es comporten això, o hi ha aquest nen o aquesta nena de la meva classe que li ha passat això, no? Vull dir que, en general, tenim molt bona rebuda en aquest sentit, perquè és una manera d'explicar temes molt importants, però molt difícils de comprendre, d'una manera en què aquestes converses es poden portar a terme i pots tenir un debat, no, amb la criatura i explicar-li d'una manera més senzilla què és aquest tema tan complicat com és la crisi del refugiat, les guerres, la cooperació, no, tot en aquest sentit. I després d'això que et deia, no, que hi ha moltes famílies que ens venen, ostres, és que, no sé, l'Alma és palestina, oi? Doncs mira, aquest any és Palestina perquè la guerra que s'està parlant més és la de Palestina, no? Però l'any passat la que es parlava més era l'Afganistan. I és una manera també que els adults se n'adonen de lo actual que és i la mala sort que tinguem per aquest espectacle sigui sempre tan actual.
0: Doncs sí, suposo que continuaré fent perquè, com dèiem, és un tema, no?, que tenim molt, sí, sobre la taula.
1: Sí, esperem que sí, esperem que duri molts anys perquè gaudim moltíssim portant-lo arreu.
0: Doncs si el voleu veure, que sapigueu que no ens hem de moure de Montornès, com dèiem, avui estem parlant de Sopa de Pedres, d'Incluna Teatre, el dia 3 d'octubre, al Teatre Margalida Xirgo, a les 18. Podeu comprar les entrades a entrades.montornès.cat. Avui estem parlant amb l'Anna Farri, una de les seves actrius. Anna, què els diries a la gent perquè vingués a veure l'espectacle?
1: Que siguin oberts a venir també, encara que no tinc canalla, la veritat, perquè sóc ferma defensora que el teatre familiar és per tothom, no només per les famílies que tenen canalla aquí a acompanyar i que com a adults sense canalla al voltant també poden venir i que els esperem amb moltes ganes.
0: Doncs queda dit al Teatre Margarida Xirgo el dia 3 de les 18. Anna Ferrer, moltes gràcies per haver-nos avui acostat a aquest espectacle que podrem gaudir a Montornès. Que vagi molt bé.
1: Moltíssimes gràcies.

Gairebé dos quarts de sis de la tarda. Nosaltres continuem a la intersecció, deixem el teatre i anem a la música. Avui us proposem conèixer un artista emergent, és la Carmen Ferrer, que és de Sevilla i acaba de treure el seu primer disc, tot i que potser la coneixeu perquè ha sortit a diversos programes. Va començar a cantar des que tenia 8 anys i des de llavors ha sortit en diversos shows musicals, entre ells La Voz, el 2019, i ara ja doncs, té la seva discogràfica i acaba de treure un disc que es diu Todo Saldrá Bien. Així que des d'aquí anem a repassar-lo una mica i comencem amb la cançó que porta per títol, igual que el disc, Todo Saldrá Bien.

I en aquest disc de Todo Saldrá Bien, de Carmen Ferret, hi ha una col·laboració amb Bombay, que ja tenen una miqueta més de trajectòria. Tot i que aquest sigui l'àlbum debut de la cantant, ja porta 4 anys traient música ella sola, així que, bueno, ja hem dit abans que va començar des dels 8 anys, 4 anys ara porta traient música i ara el disc, així que experiència té i, de fet, està de gira, ara en parlarem, però us proposo escoltar aquesta col·laboració amb Bombay, Qué malo.

I per acabar aquest repàs per al primer disc de Carmen Ferre, canviem una miqueta de gènere, i és veritat que el disc es diu Todo saldrá bien i que té moltes cançons que són així molt positives, molt alegres, però també hi ha altres que toquen més la fibra o que són més tranquil·letes, com aquesta que es diu Pajarito i que es proposem ara escoltar. Recordeu que la tenim de gira per Espanya, així que si voleu veure-la estarà de concert per aquí a prop. Us deixem amb Carmen Ferre.

0: A Ràdio Montornès, la intersecció.
1: I així, en fons, notícies que sembla que aniran en sèrio, anem amb altres notícies que no són tants, que són notícies curioses, bueno, però han passat de veritat, que no són inventades. I és que avui us proposo conèixer algunes dades curioses, notícies curioses que ens deixen al mes de setembre. Comencem parlant de dinosaures. No sé si, Sergi, sabies que els dinosaures vomitaven.
2: Ah, sí? No, no ho sabia, no?
1: Doncs sí, es diu, en un estudi paleontològic, ha revelat que els plesiosaurios, que eren grans rèptils marins, doncs tenien el costum de viatjar a les ribes dels rius per vomitar. O sigui, no en qualsevol lloc, no, concretament allà, perquè menjaven molt de marisc i llavors el que feien per desfer-se d'aquestes parts més dures, doncs sí, era treure-les cap a fora.
2: De les closques, no?
1: Exacte. Feien com una mena de regurgitación i treien i es quedaven només el que ens interessava. Però sí, sí, anaven específicament als deltes d'aigua dolça per fer això.
2: Molt bé.
1: O sigui, al mar no, que vivien ells, al delta, que ja, que se lo aguanten otros. Un altre tema, vinga, a veure què us sembla, que els supermercats Aldi vendran art de la reialesa. I amb aquesta notícia acabem avui. Què us sembla?
2: Què dius? M'has matat? Com
1: ja, jo també m'he quedat dormint. Sí. Pues sí, sí, es veu que la cadena de supermercats de, bueno, Aldi és Alemanya, però en aquest cas són els que estan a Bèlgica, han anunciat que començaran a vendre obres d'art oficials creades per una integrant de la família reial, la, ara s'ho dic bé, Delphine de Bèlgica. Es veu que ella crearà una sèrie d'obres i les vendrà ben econòmiques, a 25 euros. A mi em sembla superbé.
2: Però, clar, s'haurà de veure la qualitat d'aquestes obres,
1: clar,
2: no?
1: Bueno, la qüestió és que són per donar a causes benèfiques, no és com... Mm-hmm. I, a més, s'ha limitat, ojo, que només una persona, o sigui, només pots comprar un objecte a tu. O sigui, una per persona, per si de cas la gent es tornava boja.
2: Déu-n'hi-do,
1: i així,
2: no?
1: Sí, sí, sí. Així que mira, ara l'Aldi, a més de llegums, patates i lechugues, doncs pots comprar una obra d'art.
2: Una obra d'art, te'n vas allà.
1: A mi això em deixa loquíssima. Però sí, sí, a Bèlgica. Doncs aquestes són dues de les notícies curioses que han deixat setembre.
0: La Intersecció, el teu magazín de tarda a Ràdio Montornès, presentat per Mireia Toledo.
1: I bé, abans de marxar, com sempre us recordo que a partir de les 10 podeu tornar a escoltar aquest mateix programa, el Territori Nocturn, que ja, Sergi, sí que és nocturn, eh? Te'n recordes
2: sí,
1: quan marxàvem el juliol, que era de dia?
2: Sí, sí, ara ja quan surt d'aquí a les 9, plego sí, a les 9, ja és de nit.
1: De fet, ahir crec que va ser el dia que més o menys eren les mateixes hores de llum que de nit. Com teníem aquest solstici de tardor, doncs més o menys el dia estava equilibrat. I sí, sí, ja és de nit. I després canviarà l'hora d'aquí un mes i ja depressió total.
2: Ja hem dit adéu definitivament a l'estiu.
1: Sí, sí. Bueno, doncs això, que el Territori Nocturn a les 10 per tornar a escoltar aquest mateix programa de la Intersecció, que avui hem parlat dels cursos de català, que aquí a Montornès i a Montmeló encara teniu places per apuntar-vos. També hem conegut com és l'espectacle de Sopa de Pedres d'Engruna Teatre, que podrem veure el primer cap de setmana d'octubre, aquest dissabte no el següent, al Teatre Margarida Xirgo. Hem conegut com han viscut les noies de l'Associació Excursionista Lliure a Montornès la pujada a la Ararat, que ja heu vist que té les seves coses bones i altres no tan bones. I també hem après què fem amb els electrodomèstics, doncs, que podem arreglar, que no podem arreglar, com tornar-los i tot això. Tot això serà a les 10. I demà, doncs demà, escolta, ens espera un primer divendres de la temporada, que no havíem tingut cap,
2: és
1: primer
2: veritat,
1: i darrer del mes, amb l'Anaïs Soler, que s'incorpora a la nostra, al nostre equip de nou, l'Anaïs que porta des de la primera temporada, amb llegendes del nostre territori, i també tindrem repàs de cinema amb el José Luis Cano, que també el trobem a falta. Doncs això serà demà a partir de les 5. Que vagi molt bé la tarda de juernes i fins demà.
2: Fins demà, Mireia. Adéu.
3: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
4: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El president de l'autoritat palestina, Mahmoud Abbas, ha acusat Israel de dur a terme una política de discriminació racial, neteja ètnica i terrorisme contra els palestins. Durant el seu discurs davant l'Assemblea General de les Nacions Unides, on ha intervingut amb un vídeo gravat, ja que l'administració de Donald Trump li va denegar el visat, Abbas ha dit que el que està succeint a Gaza, Cisjordània i Israel no són incidents aïllats, sinó un pla colonial maligne que té l'objectiu de fer la vida impossible als palestins per obligar-los a abandonar la seva terra. Ha avisat que Palestina s'enfronta a un dels moments més perillosos de la seva història i ha denunciat que Israel està expulsant i privant els palestins dels drets bàsics. Catalunya augmentarà en un 50% la capacitat de demanda elèctrica fins al 2030. En total, 3.800 megawatts que s'afegiran al sistema per assumir alguns projectes prioritaris, com és el campus de salut del Clínic de Girona, la nova desaladora de la Costa Brava, el polígon Torreblanca o l'escenari per al port de Barcelona. Escoltem la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i el secretari d'Estat d'Energia, Joan Grisart.
4: Parlem d'una planificació elèctrica que és històrica per Catalunya i per tot l'Estat. Parlem de 17.000 milions d'euros a nivell de tot l'Estat per modernitzar i ampliar la xarxa que anomenem de transport d'electricitat, la xarxa de molt alta tensió, de red elèctrica.
5: Ho deia el secretari i és així, avui és un molt bon dia pel Govern de la Generalitat de Catalunya i per al Departament. Jo m'atreviria a dir que hi ha un abans i un després en matèria energètica i elèctrica després d'aquesta planificació.
3: I la Junta de Govern Local de Lleida ha aprovat de manera inicial la primera fase del projecte per reduir el risc d'inundació al barri de Capon, que contempla l'ampliació del mur del parc dels Camps Elisis. La Paeria i invertirà 400.000 euros i els treballs s'allargaran uns 2 mesos i afecten un tram de 360 metres de llarg. Mollet del Vallès es prepara per acollir el proper dia 14 d'octubre la segona edició de Girafeina. Es tracta d'una fira d'ocupació que posarà en contacte desenes d'empreses amb persones que busquen feina. Serà al Mercat Vell, en horari de matí i tarda, i participaran 40 empreses i oferiran 250 llocs de treball. Parlant de feina, la d'agricultors i agents del sector que busquen fórmules de tàrrega per afavorir el relleu generacional en el sector agrari. Una jornada de treball avui a la capital de l'Urgell que ha servit per recollir experiències i propostes que ajudin a donar resposta a les principals dificultats que tenen els joves per poder-se dedicar al camp en el Tastarec.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Mixtures. Un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món. Totes les músiques són possibles.
3: Els dilluns a les 9 de la nit, cada 15 dies, a Ràdio Montornès.

0: Ràdio Montornès.
1: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana amb Jaume Escala.
2: L'estopa, prop del foc, s'encén. L'estopa és la part vasta que es separa del lli i del cànem en trencar-los o pentinar-los. És, per tant, molt lleugera i pren amb facilitat prop del foc. Alhora és un foc d'encenalls i de poca durada. Per això diu el refranyer, amor de lluny i fum d'estopa, tot és u.
1: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.
2: La llengua d'un mal veí pica més que un escorpí. Diuen que una bona casa la fan els bons veïns, però també que amb el veïnat bona amistat i el portal tancat. I evidentment, quan els veïns mal parlen d'algú, tot el poble en va ple. I moltes vegades només són en reunies sense fonament, però fan molt mal. Per això, un altre refrany ens recomana pany i clau i barra travessera a la porta, o també cadascú a casa seva i Déu en la de tots.
1: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.
2: Llibres, camins i dies porten saviesa. Encara que fer anys per ell mateix no aporta saviesa, perquè persones de la mateixa generació poden tenir experiències vitals i interessos ben diferents que els hagin portat a acumular una saviesa ben diversa i no sempre equiparable. Els anys fets ens aporten memòria i experiència. Els camins triats també condicionen aquesta experiència. I els llibres que ens hagin acompanyat acabaran de conformar el mapa de la nostra saviesa. I cal saber-la compartir i treure-la en fora perquè llueixi i pugui ser la nostra carta de presentació.
1: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.
0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Xarxa.
3: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura, la nova ponència del magistrat conservador del Tribunal Constitucional José María Macías sobre el recurs d'empara de Jordi Turull diu que el Suprem es va apartar de la finalitat de l'amnistia amb la interpretació de no aplicar-la al delicte de malversació. L'esborrany del text, segons publica la CN, apunta que no va incórrer en una fallida lògica consistent en aplicar un precepte amb una manifesta falta de sintonia amb el que la norma pretenia. També diu que l'apreciació d'un benefici personal sense un increment real de patrimoni s'hauria de considerar un excés en la interpretació de la llei. Macías va elaborar un text després que la majoria progressista del Constitucional rebutgés la primera ponència contrària, recordem, a aplicar la llei. El desnonament de Mari Carmen, una dona de 87 anys, víctima d'un fons voltor a Madrid, ha desfermat una picabaralla política entre Madrid i Catalunya. La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, assegura que cada desnonament que es fa allà, per cada un que es fa allà, n'hi ha 5 a Catalunya. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha respost demanant als partits de la dreta i l'extrema dreta que permetin aprovar el decret antidesnonaments quan es torni a votar al Congrés.
4: Aquest no és el model de societat que volem, no. Les institucions estem per combatre això, almenys les catalanes, i ho estem fent. I ajudaria que el decret antidesnonaments s'aprovés quan tornirà al Congrés dels Diputats. I demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que s'ho rumiïn.
3: Avui, Dia Mundial a la Recerca del Càncer. Els investigadors ens recorden que la recerca no és només ciència, és temps de vida. Catalunya és un dels hubs biomèdics més potents d'Europa, en centres que lideren projectes que ja estan transformant la supervivència de milers de pacients. Això sí, el 80% de la recerca depèn de fons públics i només el 20% de privats. Per això molts investigadors se'n van a l'estranger. Escoltem a Juan Ángel Recio, doctor cap de recerca biomèdica de l'Institut Vall d'Hebron.
5: Realmente no se tiene consciencia de que el sostenimiento de estos grupos, de los grupos de investigación, del talento, es una inversión de futuro. No es algo que probablemente no produzca un beneficio inmediato, pero es mucho más costoso reconstruir un grupo de investigación nuevo que dejarlo caer.
3: Els castellers de Sants han completat avui la tripleta màgica a la Diada Castellera a la Mercè. Els de la camisa grisa han portat a la plaça el 4 de 9 amb folre, el 3 de 9 amb folre i el 5 de 8. Durant l'actuació, els castellers de Barcelona han fet dos intents desmuntats de 3 de 9 amb folre. La colla de Gana ha rebaixat les pretensions i ofert un 3 de 8. Tot plegat a la plaça Reial.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Més de 570.000 vehicles han sortit de l'àrea de Barcelona en el marc de l'operació Sortida del Pont de la Mercè, que va començar ahir a les 12 del migdia i que ha acabat avui a les 3 de la tarda. El Servei Català de Trànsit en preveia uns 580.000 que abandonarien l'àmbit metropolità, per la qual cosa la xifra final suposa un 98% del vaticini. Durant el matí a la P7 s'han registrat un trànsit intens i lent entre Montornès del Vallès i La Roca en sentit Girona. El Servei Català de Trànsit preveu que 270.000 vehicles tornin a l'àrea de Barcelona entre el migdia i la mitjanit de diumenge. I el govern torna a implantar les lectures obligatòries en català i castellà al batxillerat i recomana als centres fer el mateix de cinquè de primària a quart d'ESO. A partir del curs vinent tornaran a ser comunes a tots els centres que fins ara podien escollir els llibres. És una de les principals novetats del pla dissenyat per educació per reforçar els aprenentatges. La consellera Esther Niubó apunta els objectius.
3: Tornar un back to basics, tornar als bàsics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura per estructurar el pensament, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, del treball de l'oralitat, de la lectura guiada, d'un corpus de lectura clau.
2: I l'Associació Sediments i Ecologistes en Acció han presentat al·legacions d'oposició al projecte de la central hidroelèctrica reversible projectada entre la Fatarella i Flix. Les entitats ecologistes s'han carregat contra el model que consideren insostenible i poc sostenible mediambientalment. Josep Joan Segarra és el portaveu de l'Associació Sediments. L'escoltem.
4: L'energia s'ha de produir a prop dels llocs de consum i allà on crea pocs impactes, en espais que ja han estat degradats per l'activitat humana. Per això fem una crida, una vegada més, a la solidaritat interterritorial i a la cura de la natura, que és la casa de tothom. L'escalfament global ens mostra que s'acaba el temps i sabem que la producció energètica descentralitzada és la més sostenible i la més econòmica per al conjunt de la població.
2: I investiguen la mort violenta d'un home a Terrassa aquesta passada nit. Al carrer els Mossos han rebut l'avís a quarts de 12 d'una agressió a la via pública als afores de la localitat. Els serveis d'emergència hi han trobat el cos sense vida i amb signes de violència d'aquest home. Afluència massiva a la Setmana del Llibre en Català, la jornada de la Mercè, un públic eminentment familiar que tria i remena entre el centenar de casetes distribuïdes al llarg del passeig Lluís Companys. Més de 300 expositors ofereixen les seves novetats i els seus fons de catàleg, entre ells les petites editorials que veuen la setmana com un aparador.

0: Comercial Solar.
1: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
0: Comercial Solar.
1: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
0: Comercial Solar.
1: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
0: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: to take that test. Change it.
1: Turn and face the strain. Change it.
2: Ja ho sentiu, comencem la setmana Valors a l'alça amb canvis, Pere Sánchez.
3: Doncs sí, amb Changes del David Bowie, que és una cançó que sempre faig servir quan anem a parlar de canvis.
2: I per què parlem de canvis, Carles Banks?
4: Doncs perquè avui donarem la benvinguda a Bernat Ferrer. Ell és periodista i també serà el nou director de la revista Valors. Jo no sé si em sentiria capaç de substituir algú després de 23 anys al càrrec, però com que tampoc em toca a mi, ho entomarem amb il·lusió. No sé si a vosaltres us faria gràcia dirigir res.
3: Jo, a mi m'agrada que em manin, no sé, no manar, perquè sé que puc ser molt dictador. I dic així de clar.
4: Però està bé posar-se la censura un mateix, no?
2: Sí, jo amb prou feines puc dirigir la meva vida, així que potser que no intentem dirigir altres coses. Deixem-ho descansar, van.
4: Sí, a veure, jo no tampoc tindria cap problema, si puc dirigir alguna cosa i així treballo menys. No sé si és el cas, però...
2: Creus que dirigir vol dir treballar menys?
4: Depèn. Hi ha casos i casos. Sobretot, jo crec que com més alt està el poder, menys treballes. Però, bueno, ho deixarem aquí.
2: Ho deixarem per un altre dia, perquè avui el tema són aquests canvis, que serà el plat principal del menú que hem preparat per avui i que té moltes altres coses, molts altres plats que segur que us agradaran. Carles, Pere, ens hi posem?
5: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
2: I la primera parada, com cada setmana, és l'anàlisi de l'actualitat amb Carles Banks. De què parlarem avui, Carles?
4: Hola, Laura, com estàs? Doncs avui et volia parlar d'una notícia trista, i és que fa pocs dies va morir Marina Vilalta, la pastora en actiu més gran de Catalunya fins aleshores. Ella vivia a Bruguera, un petit poble del Ripollès, on tenia un ramat d'ovelles i cabres que pasturava cada dia, tot i tenir 99 anys.
2: I és curiós perquè de seguida es va començar a escampar la notícia, no? Tothom en parlava, i això que acostumem a fixar-nos poc en el que passa fora de l'àrea metropolitana.
4: Sovint no ens hi fixem gaire, tens raó. El cert és que la pastora era una figura molt coneguda a Catalunya per la seva història i tenacitat. Va néixer a Sant Martí d'Ogassa i va començar a pasturar amb només 5 anys. En aquella època l'ofici de pastor era familiar i tampoc li quedava més remei. Així tot, no ho van tomar amb mandra, sinó que ho va fer amb amor, un amor que li ha perdurat tota la vida.
2: Un amor, però, Carles, que sembla que cada cop té menys gent.
4: És que fer de pastor no és una feina fàcil. T'hi has de dedicar tot l'any perquè el ramat no fa vacances. Seria una frase una mica d'aquell sogre pesat.
2: Però és important remarcar-ho.
4: Ho és. A més, m'ho han dit molts pastors. Ara bé, ella també ha estat una inspiració per molts joves ramaders que estaven aprenent la professió. Hem de tenir en compte també que des del 2008 existeix l'Escola de Pastors de Catalunya, que ha ajudat a revifar la implicació de les noves generacions al camp.
2: Que imagino que és un sector que ha viscut alts i baixos i que, a més, requereix molta dedicació, no?
4: És molt difícil i no tothom n'està preparat. Tampoc és un sector que doni molts diners. Sovint és una feina que s'idealitzes a la ciutat amb la idea bucòlica de la vida tranquil·la i calmada, però ben bé no és del tot així. De fet, ja que parlem de la Marina, hi ha un llibre que relata la seva vida i que recomano molt, que es diu Una vida a les muntanyes, que el va escriure l'Abraham Urriols, periodista de TV3, i que ens ajuda a entendre la realitat d'aquesta vida, que es pot gaudir molt, però que no és un món perfecte, ni molt menys. Va, vols que t'expliqui un parell d'anècdotes de la Marina, que em penso que t'agradaran?
2: Sisplau, aviam per on surts avui.
4: Mira, com ja t'he dit, ella vivia a Bruguera, als peus del Taga, i per ella Barcelona li quedava molt lluny. L'any 2022 va rebre la Creu de Sant Jordi, que molta gent diria, ostres, crec que és el moment més important de la meva vida, doncs ella no va anar al Parlament a recollir el guardó. Bàsicament perquè havia de cuidar el ramat, que clar, no se'l podien dur a Barcelona. Doncs bé, un any més tard sí que van al Parlament. Per què? Doncs per donar suport a les mobilitzacions de la revolta pagesa. Per mi, tot una referent.
2: En aquell cas, Barcelona no quedava tan lluny, no? S'han de tenir les coses ben clares per no anar a rebre la Creu de Sant Jordi.
4: No, claríssimes. De fet, en volia parlar per posar en valor tot el coneixement que espera el món de la pagesia quan mort un ramader. L'ofici de pastor és molt complicat i cal que algú l'ensenya a un altre perquè, si no, la tasca es fa impossible. Ella no sabia ni llegir ni escriure, però a banda del seu coneixement, al camp també va contribuir a la difusió de les tradicions orals i cançons populars del país. Així que, per tancar, vull desitjar una llarga vida a les tradicions i al món de la ramaderia, que tan malament es tracta tantes vegades des de Barcelona.
2: Escolta, Carles, aviam si te'ns acabaràs fent pastor.
4: És una de les idees que puc tenir a la vida, potser.
2: Ai, que n'haurem de parlar un dia. Fins ara!

0: La revista Valors encara un nou curs que ha començat amb un especial sobre la il·lustració. En parlàvem a l'inici de la temporada, però hi ha altres novetats que van més enllà de les pàgines i que avui volem compartir amb vosaltres. Durant 23 anys, la direcció d'aquest projecte ha estat a les mans dels seus fundadors, de la Maria Coll i en Joan Salicru, però fa uns dies, en plena setmana del llibre, es va presentar un canvi a la direcció. Carles.
1: Doncs sí, el Col·legi de Doctors i Licenciats en Filosofia i Lletres, Bernat Ferrer, va anunciar que hi haurà un relleu de Maria Coll i Joan Salicru com a codirectors després de 23 anys al càrrec. Joan Salicru segueix com a director, com a editor, i Maria Coll seguirà vinculada al projecte a través del Consell Assessor. Qui el substitueix a la direcció, com bé dit, és Bernat Ferrer, periodista que ha treballat en diferents diaris com Nació Digital o El Món. També ha treballat a la Fundació Bofill i altres publicacions, però ara aterra a Valors per primer cop i per primer cop també es canvia la direcció de la revista. Així que estem encuriosits per aquest canvi de rumb i pel que vol aportar el projecte i, per què no, també el nostre programa del qual la revista és el germà gran.
0: Moltes gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar el nou director de Valors, Bernat Ferrer. Com està?
2: Molt bé, moltes gràcies.
0: Benvingut. Aquest germà petit, podríem dir, de la revista Valors, que és el Valors a l'alça.
2: Moltes gràcies.
0: Com s'entoma això de ser el primer director de Valors, substituint les persones que van parir aquest projecte i que l'han dirigit durant tants anys?
2: Bé, vist així, és un repte, no?, una miqueta allò, veure com un precipici, podríem dir, no? Ara hem, no?, just acabat de presentar això, doncs, el número 250 de Valors, que és un mèrit, no?, de que ens en podem felicitar, no?, com a sector, doncs, del periodisme, com a sector de la cultura en catalana, no?, que una revista amb tota aquesta intencionalitat, doncs, hagi celebrat el número 250. I bé, doncs això, doncs, parlant-ho, doncs, amb la Maria i amb el Joan, doncs, van fer la proposta, doncs, d'entomar aquesta nova etapa. I bé, doncs sí, hi ha una certa por, no?, però il·lusió alhora, doncs, per continuar tirant endavant tota aquesta història.
0: Ara sembla que aquesta primera pregunta fos perquè agafi més por, eh? Però,
2: una mica,
0: però
2: no, una mica.
0: No, home, no. Tot el contrari. De fet, ara que parlava d'aquest mèrit, no?, del número 250, en un moment en què tothom pot publicar, tothom pot opinar a qualsevol lloc, gairebé, què ha de justificar l'existència d'una revista com aquesta?
2: Bé, o sigui, en els temps aquests actuals de la immediatesa, aquest és el gran davant, no?, de sempre, de dir, ara que tothom pot publicar, tothom pot ser una font, és tothom una font fiable? Tothom és o sigui, el periodista té alguna capacitat de filtre? I ens hem de preguntar si tenim capacitat i l'hem exercit bé o no, eh? Que això seria tot un debat. Però si ens creiem que sí i que tenim una capacitat, doncs, de curar una sèrie de continguts, no?, una miqueta la feina que fem és preparar els continguts el màxim d'acurats possibles que puguin ser per oferir-los a la nostra audiència, no?, i que l'audiència pugui dir, ostres, d'això, ja sigui, doncs, ara estem parlant de Valors, eh?, doncs, però qualsevol altra de les revistes en català de l'APEC, associades a l'APEC, també seria, doncs, el mateix valor de dir, ostres, jo hi confio amb aquesta prescripció que m'han fet l'equip de redacció que hi ha al darrere. Perquè al final, moltes vegades nosaltres el que fem és això, és seleccionar, però la veu, no?, amb el número 250 ho vam veure clarament. Hi havia tota una sèrie de noms d'allò més potents que els posàvem a primera fila i la veu de Valors és molt mínima. La feina és aquesta, de dir, de presentar-los, de fer-los lluir.
0: Aquesta confiança, m'ha agradat que ho digués, perquè a vegades tinc la sensació que cada vegada costa més que algú confiï en tu o en un projecte i poder transmetre, no?, aquesta porta oberta.
2: Costa molt. Vull dir, en un moment, no?, en què hi ha moltes incerteses, els periodistes no som ningú per dir on som ni on anem, no? I per això hi ha una sèrie de gent experta, no? I una miqueta la nostra feina, doncs, és això, és buscar-la i poder-la presentar amb aquesta sèrie, doncs, de comunitat que tenim a l'entorn, no?, que ens fa confiança. I una miqueta aquest seria la... Un dels reptes, no?, que podem continuar tenint com a sector, no?, i trobar noves veus que ens ajudin a explicar nous punts de vista, que ens ajudin, no?, doncs, a conèixer quins valors precisament estem tenint com a societat, no?, en aquest món líquid, no?, que tots plegats vivim.
0: Vostè en això té bastanta experiència, tal com ens explicava abans el nostre company Carles Bancs. Té una trajectòria molt llarga en diversos mitjans digitals, sobretot de diferents tipus, escrivint-hi també en el sector de l'educació, de la igualtat. Què creu que pot aportar ara a la direcció de la revista Valors? Quins són els objectius, si és que ja se'ls ha marcat, que suposo que una mica sí, que ens pot compartir?
2: Bé, jo és això, jo estic molt vinculat doncs, al món de ara últimament. Vaig començar com a periodista més de l'àmbit polític i últimament doncs, m'he centrat més en educació i desigualtats. No? I en tota aquesta trajectòria sempre hi ha hagut... És un tema que amb el Joan, no? el codirector fins fa no res de la revista, hem parlat molt, no?, de dir... qui té accés, no?, als mitjans de comunicació, no?, qui està legitimat per parlar, qui no, quines veus s'escolten, quines veus no s'escolten, no?, i, bueno, que això ja ho teoritzava Chomsky, diguéssim, i una miqueta, doncs, potser el que seria molt interessant és trobar, doncs, o sigui, que Valors fos també un punt, no?, doncs, de trobada del que és el conjunt de ciutadania, no?, que estem a Catalunya, més enllà de les veus oficials que sempre hi ha, no? Doncs hi ha molta gent que té moltes coses molt interessants a dir i que moltes vegades no se'ls escolta precisament doncs, per una sèrie de dinàmiques que tenim com a societat, no? I com a societat catalana i com a societat occidental en general, eh? Això s'està passant a tot arreu. I que moltes vegades, no?, ens fa com... no ens ajuda a comprendre el món tal com és en totes les seves complexitats. Aquest seria un repte que podríem arribar-nos a plantejar.
0: De fet, cada número de la revista Valors és monogràfic, se centra normalment en una pregunta central i a partir d'aquí va desgranant continguts i ja veus que parlen sobre això. Quins temes creu que serien interessants a tocar que potser encara no s'ha aprofundit gaire?
2: Bé, la llista de temes...
0: 150 números...
2: La llista de temes en què ha aprofundit Valors és immensa, és brutal. Tenim un corpus, no?, doncs de coneixement espectacular. Què tenim més endavant, no? Doncs sempre hi ha preguntes, no?, que ens hem d'anar fent. Per exemple, ara aquest estiu estava llegint un llibre de l'Antoni Vives, que és un... ara el nom no et sortirà, però ell realment que explica la seva experiència a la cort de Mohammed bin Salman, el príncep hereu d'Aràbia Saudita, i ell explica molt doncs, que estem entrant en un món asiàtic, no? El segle XXI diu que serà el món d'Àsia i que no l'entenem prou, no?, els occidentals. Doncs, bueno, doncs això, tenim gent molt potent a Catalunya, no?, que té molts lligams amb Àsia, doncs això potser doncs, seria una manera, una pregunta que ens podíem fer, no? Ens podíem fer també una pregunta més local, no?, de què és ser català actualment, no? Ara hem viscut el Mundial de Futbol, no?, i hi ha hagut polèmiques, no?, l'expresident del govern espanyol que va dir «Francia está muy bien, aunque no jueguen franceses», no? bueno, doncs també què és, no?, què és ser francès, què és ser català, què és ser espanyol, no? Hem tingut la crisi migratòria a Ceuta, Ceuta és espanyola, és marroquina, doncs, bueno, doncs això portar-ho en un espai català, doncs fer-nos aquestes preguntes, no? O sigui, qui som nosaltres, qui són ells? Això seria un debat interessant. Bé, van sortint coses molt de que són preguntes del dia a dia, no? No ho sé, un altre tema és l'auge de l'AFD a Alemanya, a l'extrema dreta, això aquí a Catalunya com es trasllada.
0: I més en un curs on tindrem unes municipals.
2: Correcte, és molt curiós, no?, perquè sempre que tradicionalment guanya un partit d'extrema dreta arreu del món, doncs els altres partits d'extrema dreta se'n feliciten. I, per exemple, vam veure doncs, com l'extrema dreta francesa no felicitava gaire l'extrema dreta alemanya, perquè, clar, vull dir, hi ha tota una història darrere això. Llavors, bé, què passa, no?, amb tot aquest... Són iguals totes les extremes dretes, és igual l'Aliança Catalana que Vox. Bé, doncs, bueno, doncs tenim molts reptes de davant.
0: Veig que té una bona llista, una bona pluja d'idees ja, eh? Per tant, a treballar des del primer moment. Abans em citava Chomsky. Quina és la seva relació amb la filosofia?
2: La meva relació amb la filosofia seria... No seria molt profunda, la veritat. Jo he sigut molt un periodista de diari, a la carrera fèiem la conya, i clar, jo vaig fer la carrera el 2000, llavors començava a sortir internet i dèiem, oh, això d'internet no és un diari, és un minotari, no?
0: I
2: ara estem veient amb les xarxes que estem aquí, no? I precisament el valor de valors, no? És de dir, no, fem un pas enrere, no? El dia a dia hi ha qui l'explica, no? I anem a preguntar més aquestes coses de fons. Que això seria, no?, també, doncs, enllaçar amb la filosofia. L'assaig és un dels gèneres, no?, doncs, que sempre m'han interessat molt. Doncs, ara parlàvem això, doncs, el llibre d'Antoni Vives, sociòlegs francesos, seria molt francòfil en aquest sentit. No, doncs, bueno, vindríem a... per aquesta banda, l'aproximació al món de la filosofia.
0: Aprofitaré per preguntar-li pels valors. Ja m'ha anat parlant, cosa que em sembla molt bé, perquè vol dir que ha fet els deures, però quin paper creu que juguen avui dia en la nostra societat i quins són essencials o haurien de ser essencials i potser s'estan descafeinant?
2: Hi ha un valor que m'agrada molt i que el tenim molt poc treballat, no? En el fons és la fraternitat republicana, no? Que fins i tot a França mateix la cosa s'ha devaluat, no? Però el que és l'entendre l'altre, l'entendre, no?, doncs que tu estàs malament perquè estem en un moment, no?, doncs de crisi, que tots estem precaritzats, però que n'hi ha uns altres que també estan precaritzats i potser estan pitjor, no? I entendre que tots plegats en conjunt potser és la manera, doncs, com ens en podem en sortir. Això seria un valor que penso que s'ha de reivindicar molt més del que fem, no? Perquè precisament les xarxes el que ens estan tibant és cap a l'altre punt, no? Doncs dels gimbros, els tecnobros, que això, doncs, ho tinguem en el valors, doncs, sobre la taula molt, molt, molt aviat. Amb tota aquesta individualització que ens està venent, no?, doncs, una determinada elit de Silicon Valley, bueno, doncs, això s'ha de confrontar amb aquest sentiment, no?, doncs, més de comunitat, jo penso.
0: Ha parlat de confiança, de comunitat, de fraternitat. És el missatge que li agradaria donar des d'aquesta direcció recent estrenada als lectors de la revista Valors?
2: Evidentment, evidentment. Sí, sí, una comunitat, doncs, de lectors fidels, lectors en paper, lectors en digital, oients a la ràdio i també espectadors, doncs, a la televisió, en parts concretes. Bueno, fem una comunitat, no?, i entre tots la intenció serà de fer-la més gran, de fer-la més densa, podríem dir, una miqueta amb la idea aquesta, doncs, de dir, creiem que hi ha uns valors que val la pena exprimir, no?, i fer-ne partícips al conjunt de la ciutadania. I per això som aquí.
0: Durant aquests 23 anys ha seguit més o menys de prop la revista Valors. Sé que amb un dels ja excodirectors, Joan Salicru, es coneixen.
2: Correcte, ens uneix una amistat de fa temps. Sí, sí,
0: aquell
2: sí, sí.
0: Any 2000, no?, amb l'inici d'internet, a la facultat. Ha pogut seguir, per tant, una mica de prop l'evolució que ha tingut la revista?
2: L'he anat seguint. Sobretot, diguéssim, a partir del que seria la introducció, no?, doncs, de la nova maqueta, el color, amb tota aquesta nova etapa. Abans sí que és cert, no?, que ets jove, jo sóc d'Igualada, el Joan, el codirector de Mataró, Mataró quedava molt lluny, i diguéssim, això, jo potser, doncs tenia unes preocupacions, doncs, molt més això, molt més del dia a dia, no?, i amb el temps, no?, hem anat com confluint cap aquí. I sí, llavors el que, abans la pregunta que em feia, no?, de quins valors falta tocar, ostres, els valors que s'han tocat en tots aquests 250 números són molts. Recordo també, un número de si tenim dret a conèixer els nostres orígens, no?, en un moment en què les gestacions subrogades estan molt sobre la taula, les mares soles, no?, com això impacta, doncs, en els nanos, no?, que també són unes noves vides. Hi ha alguns números molt, molt interessants i que convido, doncs, a tothom que no els conegui, doncs, a buscar-los a la xarxa i gaudir-ne.
0: M'ha parlat de color ara fa un moment, d'aquest color que jo crec que és un dels trets distintius de la revista des de fa uns anys. En un moment m'ha fet pensar en un article de dubtosa rigorositat, també li diré perquè vaig veure a Instagram, però que deia que el món estava perdent color.
2: Correcte.
0: I no sé si era cert o no, o si simplement eren uns exemples ben escollits, però em va fer reflexionar que potser sí, no? Que sembla que estem perdent una mica de color, de llum, en alguns sectors.
2: Això que li deia, de que jo he estat ara molt vinculat sobretot amb el món comunicatiu d'educació, i els joves actualment van o blancs o negres, o la samarreta del seu club, sí, no? Que després aquí sí que és on es permeten anar de qualsevol color, i paradoxalment no els hi fa cap mena de recança posar-se un color rosa o un color lila, no? Que potser podria estar associat anteriorment amb coses molt més femenines. Però si és roba que ells s'han de posar, és o blanca o negra, i potser algun gris mono... Vull dir, molt poc, amb molt poca xitxa. Sí, el que dèiem un altre cop de les xarxes, hi ha un cert interès, no?, doncs de que la cosa sigui cada cop molt més uniformitzada i molt més, molt poc, amb molt poca vida.

0: Que vagi molt bé i molts èxits.
1: Merci.
0: Descobrim què destaca d'aquesta entrevista amb Bernat Ferrer, el productor i guionista de valors, ara és Carles Bancs. Carles, quina subratllat?
2: Doncs el que em volia subratllar és el que ha dit sobre que en un moment on tothom pot opinar i tothom pot ser una font, el que és important és que els periodistes sapiguem distribuir-les, sapiguem gestionar-les i li donem un bon producte al nostre oient i que pugui confiar en nosaltres.
0: És el subratllat de Carles Bancs. Gràcies, Carles.
3: Valors a l'alça. 15 anys llegint l'actualitat a través dels valors.
0: Aquesta temporada ens continua acompanyant el periodista Ramon Radó per destacar el perfil d'una persona. Aquesta vegada, però, en lloc d'escoltar-lo cada setmana, ens visitarà un cop al mes. Ramon Radó, com estàs? Ben tornat.
4: Moltes gràcies, bon dia.
0: Com ha anat l'estiu?
4: Bé, sempre va bé.
0: Sempre va bé.
4: Fa molta calor, però...
0: Sí, això crec que ho hem notat, qui més qui menys, ho hem notat i ho hem patit.
4: Massa.
0: De qui comencem parlant aquesta temporada?
4: Doncs mira, Laura, he pensat que per començar una secció de ràdio, la temporada, qui millor que un dels grans noms de la ràdio del país? Joaquim Maria Puyal i Ortiga. Aquest mes, concretament el 5 de setembre, ha fet 50 anys de la primera transmissió d'un partit de futbol en català després de 40 anys de dictadura. I el gran impulsor va ser Joaquim Maria Puyal.
5: Bastant ràpid, per cert, Nisken ens defenent, de cap, ha tret la pilota fora de l'àrea, amb FIFA lluita, també Nisken ens cabelles de darrere, aquest home és sensacional, facultats Nisken se l'emporta la pilota, cap en Cruyff, el Cruyff està dintre de l'àrea, això pot ser gol, compte, compte, compte, compte, gol! Gol! En Cruyff ha fotut un golaç! Una castanya impressionant d'en Cruyff, amb una elegància, amb una categoria, sense despentinar-se com aquell qui diu. Ha acabat amb el porter, en Carnaval i ha picat, s'ha anat cap un cantó i aleshores en Cruyff, la part exterior del peu, ha connectat un xut, una canonada que ha anat a dins de la porteria, clava la pilota a la xarxa de Carnaval. Una excel·lent jugada de Nisken, que des de darrere s'han endut per dues vegades la pilota.
4: Això és la retransmissió del Barça a les Palmes, del setembre del 76. El lèxic ja es veu potser no tan actual com el que ens té acostumats, el que ens tenia acostumats fins fa uns anys en Puyal, que va ser un home que va ser pioner perquè es va atrevir a fer una cosa que encara que sembli senzilla, explicar un partit de futbol a uns aficionats en la llengua d'aquests aficionats, ningú s'havia atrevit a fer fins aleshores. Laura, aquí, més enllà del joc de paraules, he de reconèixer que no era fàcil. L'any 76 Franco havia mort, però el franquisme encara no havia mort del tot. Uh-huh. I després de 40 anys de persecució del català, no era fàcil apostar per començar a retransmetre els partits del Barça en aquesta llengua. Però a banda de pioner, Puyal també va ser un model, perquè després d'ell n'han vingut molts més, periodistes que han narrat partits de futbol en la mateixa llengua que Puyal, però també amb el mateix estil, amb la mateixa estructura de programa, etc. Potser per això són tants els que s'hi refereixen com el mestre. De fet, en el camp de la comunicació, els partits de futbol a la ràdio deu ser dels pocs àmbits on el català és majoritari.
0: I que ara ens sembla la cosa més normal del món, Ramon, però és això, ens imaginem 5 dècades enrere i hi ha molta gent que mai havia escoltat un partit de futbol narrat en català i ara ens sembla impossible, no, imaginar-ho?
4: Sí, aquests dies es parlava també, no, del que va costar de la direcció de Ràdio Barcelona convèncer a la cadena SER de Madrid de dir no, és que els partits es poden retransmetre en català i la gent els entendrà, no? La pregunta que els feien era, però la gent ho entendrà si ho feu en català?
0: Aquests dies, déu-n'hi-do, des de principis de mes que s'ha anat recordant aquesta efemèride, Ramon.
4: Sí, és això del periodisme actual, que quan es parla una cosa se'n parla molt. N'hem parlat molt, hem fet tots aquests homenatges que normalment sembla que estiguin reservats per quan algú es mor, i és allò que pocs mots podria jo afegir al que s'ha dit, però podem destacar tres aspectes de l'home que entre 1976 i 2018 va retransmetre més de 3.000 partits en català, primer a Ràdio Barcelona i després a Catalunya Ràdio.
0: Quin seria el primer aspecte?
4: En primer lloc, Puyal i la llengua, no? Si els catalans i les catalanes hem col·locat Puyal al nostre particular panteó, és sobretot perquè ha estat la veu del futbol en català. Però és que a banda de retransmetre els partits en català, per Puyal la llengua és bastant més que això. Ha estat un periodista preocupat per la llengua, que sovint corregia els companys de retransmissió si feien alguna errada o fins i tot es corregia ell mateix. Simplificant-ho una mica, no només es tractava de fer un català, sinó de fer un català viu, adequat, correcte, modern, comprensible i que connectés amb l'audiència. En aquí va tenir la

0: ajuda del lingüista Jordi Mir, que el va assessorar a l'hora de trobar aquest lèxic. Però sobretot és important perquè Puyol recupera expressions de la premsa esportiva i de les retransmissions dels anys 30. Ni el Barça, ni la Catalunya, ni el futbol de 1976 s'assemblaven gens al Barça i la Catalunya i al futbol d'abans de la guerra. És allò que un professor meu qualificava de l'etnocidi franquista. Però tot i així, Puyol aconsegueix teixir un fil que uneix les dues èpoques amb paraules com Ursay, Flequit, Bimba, Hens, Destraler, Barraca, Castanya o el mític escapolir-se de l'escomesa.
1: Una riquesa lèxica que jo crec que és innegable, però també tot un repte, no, Ramon? Perquè és molt important que tingués cura i que apostés per la llengua des d'un principi, però apropar-la en un moment, com dèiem, que veníem de dècades convulses...
0: I que suposo que era molt senzill acabar anant a buscar els equivalents castellans.
1: Clar.
0: No? Que era potser el que era més fàcil, que la gent estava més acostumat. Però ell aconsegueix trobar un estil nou. De fet, i això és curiós, vull dir, més enllà de la llengua, tu escoltes una retransmissió de futbol en castellà o escoltes una retransmissió de futbol en català, de futbol d'ara, i ja notes que els estils són diferents.
1: Totalment.
0: Sí, encara, sí. No?
1: Tenim Puyol, ui, Puyol era un altre. No sé si mereixerà secció algun dia de Ramon Radó. Tenim Puyol i llengua, què més?
0: Puyol i el futbol. No? És a dir, el futbol té aquella cosa màgica que, més enllà que tots volem que guanyi el nostre equip, és capaç de fer embogir persones de qualsevol edat, sexe, ètnia, classe social o nivell acadèmic. En aquest sentit, a mi em fa molta gràcia pensar que Puyol és una persona llicenciada en Filologia Romànica i en Ciències de la Informació, doctor en Lingüística, que ha fet programes d'èxit a la televisió, que és membre de la secció filològica de l'IEC, que ha escrit i reflexionat en articles i en llibres sobre el paper dels mitjans de comunicació. Però quan el Barça marca un gol, passen coses com aquesta.
2: Mira que si l'Urruti el parés, mira que si l'atrapés l'Urruti, minut 43 a la segona, que amb la pilota Urruti ha atrapat, Urruti ha atrapat, Urruti t'estimo, Urruti t'estimo, Urruti t'estimo, t'estimo, Urruti t'estimo, Urruti t'estimo, Urruti t'estimo, Urruti t'estimo, Urruti, Urruti.
0: Bé, embogeix completament. En aquest cas, com ens fa notar en Pere, no és un gol, és un no gol.
1: Sort que algú en aquest programa ja entén de futbol, perquè si hem de dependre de tu i de mi em sembla que no aniríem gaire lluny.
0: Però això seria en el fons l'anècdota, no? El que és cert és que Puyol sempre ha vist i sempre ha reflectit el futbol com un fet social, com alguna cosa que va més enllà de veure qui aconsegueix ficar la piloteta dintre la porteria, no? Potser per això, quan el Barça vivia moments convulsos, sempre els seus editorials eren una brúixola per saber quin rumb s'havia de seguir, i quan l'actualitat ho requeria, doncs marxava del futbol i era capaç, doncs, de parlar del judici al govern de la Generalitat empresonat després de l'1 d'octubre, o recordar Ernest Lluch després que l'assassinés ETA, i fins i tot ja, doncs, en casos molt extrems. Jo sempre recordo fa molts anys un partit del Barça amb un equip valencià, però no sé quin, que mentre anava retransmetent les passades i parlaven d'expressions i refranys valencians, va acabar dient allò en mig partit: no és casualitat que el poeta més emblemàtic de Catalunya sigui Salvador Espriu i el del País Valencià Vicent Andrés Estellers, que és la frase que mai t'esperaria sentir en una retransmissió d'un partit de futbol.
1: Gens ni mica. De fet, tot això configura, no?, aquest estil tan propi que tu deies abans, i moments com el que escoltàvem fa una estona que han acabat formant part de la memòria col·lectiva.
0: Exacte. Sí. Bé, jo entenc que també això li ha permès connectar amb l'audiència, perquè més enllà que l'estil o l'estructura fos la mateixa que altres retransmissions en català, sí que és veritat que el bagatge cultural, intel·lectual d'en Puyol et permetia anar més enllà i a partir del partit de futbol, doncs, començar a volar.
1: I Ramon, breument, hem d'acabar parlant de l'últim aspecte que volies destacar relacionat amb Puyol, que és?
0: Sí, podem parlar, doncs, de Puyol i el periodisme, no? Bé, ara comentàvem que a tots els articles i els llibres sobre comunicació, però sí que és cert que en un temps en què l'actualitat va molt ràpid i el periodisme sempre acaba traient el fetge per la boca, Puyol intentava pausar i reflexionar, no? fent la metàfora d'estralera futbolística, no? Ell era un periodisme més de joc de possessió que no pas de contracop. És un periodisme que ja no es porta i que no sé si és possible fer. Potser per això tots els reportatges i les cròniques que hem sentit aquests dies sobre els 50 anys de futbol en català han tingut un gran absent, que és en Joaquim Maria Puyal, que és una persona que des de fa anys evita la projecció pública, no se'l veu per la tele, no se'l sent a la ràdio, i tot plegat doncs, ha cultivat aquesta mena d'aura de misteri que envolta el personatge, que probablement ha contribuït a mitificar-lo encara més.
1: Totalment. Però està bé, Joaquim Maria Puyal.
0: Sí, que no, suposo que se sabria.
1: Ramon Rodó, moltíssimes gràcies per repassar aquest personatge, aquesta persona que és Joaquim Maria Puyal. Fins la propera.
3: Per Messi, Messi, i menys Messi, encara Messi,
1: i ara un clàssic del Valors a l'As, de la secció de contes, on donem valor a la tradició oral. Com sempre, de la mà d'Oriol Toro, membre de la companyia Vivint del Cuento. Enguany, tornem a recuperar contes que han estat publicats a la revista Valors i aquesta setmana és el torn d'escoltar Un dia qualsevol, de Beatriz Álvarez.
4: Passen les hores i la Rosa no truca. És estrany en ella, però fa temps que tot en ella és estrany. Sembla que ha canviat d'amigues, un grupet que va amb ella a gimnàstica o pilates, com es diu ara. Em sento trista. La trobo a faltar. M'agrada quan estem juntes i no m'agrada alhora. És com si alguna cosa hagués transformat l'amistat en silencis i desconfiança. La Pepi m'ha fet passar. Sempre tan amable i riallera. Anar a casa de la Rosa és una festa. Camino pel passadís ansiosa de parlar i abraçar. Sí, és allà, però no hi és en realitat. Vull plorar i m'aguanto. L'olor de maquillatge barat i laca d'ungles m'abadeix per un moment del dolor. Saluden efusivament i intenten apropar-me al guirigall infame on la Rosa no para de riure. Mirades buides, envoltades de colors de moda, secrets a cau d'orella. No sé qui redimonis són aquestes celebrities. Diuen que marquen tendència. Està cool, en diuen. La pobra Pepi no entén res, només plora. M'ho ha explicat la mare venint del mercat. La seva filla no menja i mira sempre el mòbil. Sóc un adolescent, com la Rosa, la Marina i el Pol. Em sento rebel, curiosa, entusiasta, visceral, de vegades fins i tot bipolar, però sóc feliç de ser com sóc. I la Rosa no és rara, només se sent perduda. Desitjo estimar, lluitar, plorar, fracassar, viatjar, sentir. I ella també ho vol. Potser avui serà el dia. Avui m'he llevat com si volés. D'aquells dies que saps que són especials, sempre he pensat que si sents i creus molt, molt fort que alguna cosa ha de passar, la màgia apareix i tot es transforma. Potser avui serà el dia que la Rosa aparegui per l'escola. Sovint miro el seu pupitre, les seves coses col·locades, com sempre, al quadern ple de dibuixos, i la trobo a faltar. Sento un buit i crec que un dia tot tornarà a ser com abans. Passen les hores i el crepuscle es divisa per la finestra. Durant el descans, m'he aixecat a agafar el quadern de dibuixos. Quin talent! És un artista! Uns ulls resplendents, un coet amb espurnes infinites, un bosc encantat, una poma arrodonida i perfecta, cels i horitzons de colors suaus i vellutats. Tanco la llibreta amb llàgrimes. Els somnis d'artista es van esvair, però tornaran perquè realment ella no va desitjar mai abandonar-los. Han estat només uns dies estranys, un viatge equivocat. I quan ja tot va ser un record, la mare i la Pepi parlen, ploren i s'abracen aixugant-se les galtes rosades. Vida que torna i brolla. La Rosa baixa les escales amb salts descomunals, com sempre. Sota el braç, les carpetes de dibuixos i la mirada plena de vida ens envolten de joia. Vull plorar, vull cridar, vull no tenir por. Em sento feliç de ser com sóc.
5: Estàs escoltant Valors a l'Alça.

0: ha silencis familiars que passen de generació en generació, silencis que amaguen dolor, culpa, preguntes que ningú s'ha atrevit a fer, però què passa quan una persona decideix trencar aquest silenci i mirar de cara allò que durant anys ha estat impossible d'explicar? El like d'aquesta setmana el volem dedicar a l'obra de teatre No miris, produïda per Cultura i Conflicte, que podeu veure fins al 18 d'octubre a la Biblioteca de Catalunya, a Barcelona. Està protagonitzada per Marta Marco i Pep Cruz, entre d'altres, i ens parla de la història real dels silencis viscuts a la família de Verónica Stahestange, que és filla de represaliats per la dictadura xilena i neboda d'un repressor. De seguida en coneixem més sobre aquesta història, perquè per parlar-ne ens acompanya la guionista de l'obra, Teresa Turiera Puigbó, benvinguda, com està?
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies a vostè per acceptar la invitació. Som esclaus del passat dels nostres avantpassats?
1: Evidentment, som esclaus dels avantpassats de la família i del que tot el que es constitueix com un relat col·lectiu també, o com una manca de relat col·lectiu. De fet, s'ha demostrat científicament que les persones que han sofert un trauma molt gran, pot ser una guerra, pot ser un genocidi, pot ser de molts tipus, aquest trauma i la manera com van respondre a aquest trauma es transmet genèticament fins a dues i tres generacions, de manera que encara que no se'n parli a la família, sí que les noves generacions poden sentir aquest trauma com a propi.
0: Com li arriba a vostè la història de Verónica i Camila Stahestange, les protagonistes de l'obra?
1: Doncs mira, estàvem buscant temes per un tercer projecte de Cultura i Conflicte i Teatre de l'Aurora i vam parlar durant gairebé 3 anys. Hem estat entrevistant persones de diferents països que o bé han rebut una repressió molt dura, com pot ser la tortura, o bé han descobert en algun moment de la seva vida que en el si de la seva família hi havia un repressor. I aquest va ser el cas de la Verónica Stahestange, que és un cas molt polièdric, perquè a la seva família ella és filla de... Els seus pares van ser represaliats per la dictadura de Pinochet, es van haver d'exiliar a Mèxic, però ella va créixer enmig d'un silenci familiar d'algú de qui ningú en volia parlar mai, i aquest silenci era que un dels seus tiets, el germà del seu pare, inicialment membre del Partit Comunista, es va acabar passant a l'altre bàndol i va acabar sent com un dels grans repressors de la història de la dictadura xilena. Aleshores, és aquesta història tan complexa que ella ha anat desgranant, ha anat estudiant i que n'ha fet la seva vida, perquè ella es dedica precisament a estudiar i a ensenyar la semiòtica de la memòria.
0: És realment una història molt interessant. Ara comentava que Verónica Stahestange va créixer enmig d'un silenci familiar. Com és que ens costa tant parlar del nostre passat familiar a dins de la família mateix?
1: Mira, si pensem, per exemple, en el cas de casa nostra, la Guerra Civil i el franquisme van imposar silenci als nostres avis durant molts anys, més enllà del trauma que haguessin patit o no, i a vegades fa falta que passi temps, que sigui ja no la segona generació, perquè de vegades la segona generació detecta que hi ha racons dels seus pares que és millor no burxar, perquè són coses doloroses. En canvi, la tercera ja hi ha prou distància per poder prendre coneixement d'aquests fets, siguin els que siguin, i el sol fet de verbalitzar-ho ja és terapèutic per a moltes famílies i pel col·lectiu de la societat en general. Per això és tan necessari que en parlem, siguin del bàndol que siguin qualsevol circumstància, que es parli de què va passar en el passat i que no oblidem perquè no es torni a repetir en el futur, evidentment.
0: Mm-hmm. No sé fins a on podem explicar, però la protagonista de l'obra arriba a comprendre els dos bàndols de la seva família, tant el represaliat com aquest oncle que era torturador, considerat el gran traïdor de la història de Xile, de fet.
1: Mira, comprendre no vol dir necessàriament justificar, sinó intentar entendre els motius pels quals una persona, entre cometes, normal, una persona que va ser un molt bon pare pels seus fills i a qui la seva filla, que també és una de les protagonistes de l'obra, estima moltíssim, estimava, en un moment donat, i per unes circumstàncies concretes va poder convertir-se en un repressor i en un torturador i acabar participant en l'assassinat de tres persones que havien sigut companys seus al Partit Comunista. La Verònica el que intenta és comprendre les circumstàncies que ens poden empènyer qualsevol cap al mal, i el que ens diu és que qui fa el mal no és un monstre, és un humà. Precisament els humans tenim molts defectes i és això el que ens fa humans i és això el que ens hauria de fer pensar, com la falta d'atenció cap als altres. Mira, l'Anna Arendt, que va tractar molt tot aquest tema de la banalitat del mal, deia que és aquesta falta d'atenció cap als altres, de fixar-nos en què està passant al nostre voltant, el que ens pot empènyer cap al mal, més que no pas mals instints que puguem tenir de naixement. I crec que és una frase que fa reflexionar.
0: Totalment. De fet, fins al 18 d'octubre dèiem que es pot veure l'obra Numiris a la Biblioteca de Catalunya, però de fet ja l'havíeu estrenat al Festival Grec el mes de juliol. Com va ser en aquell moment la rebuda del públic?
1: Efectivament, doncs mira, es van exaurir entrades i a mi el que m'agrada molt explicar, jo que vinc del món del periodisme, és veure com en el teatre tothom ho veu al mateix moment, tothom veu el mateix que està passant a dalt de l'escenari, però cadascú ho rep des de la seva pròpia situació emocional, familiar, de coneixement de la història, etc. I, per tant, són vivències molt personals. El que ens agrada és que la conversa segueixi un cop han sortit del teatre. Això és el que sempre perseguim des de Cultura i Conflicte.
0: I una mica amb aquest esperit, des de Cultura i Conflicte, també vau tirar endavant una sèrie de podcasts que es diu La mala memòria, àlbum sonor contra l'oblit, i justament hi ha un capítol que està dedicat a la història de la Verònica Estay.
1: Efectivament, ens agrada molt compartir amb el públic el procés de recerca i de documentació que fem previ a la producció d'un espectacle. En aquest cas són 6 històries diferents. Hi ha un parell d'històries que són del nostre país, de coses que van passar a Via Laietana, a la Model, també de fills de repressors de l'època franquista, que ara han d'alguna manera sortit de l'armari denunciant i rebutjant el que van fer els seus pares. Hi ha exemples d'altres països de banalització del mal i de com de fina és aquesta línia entre el bé i el mal que des de fora sembla que la tinguem tan clara, no?
0: Mm-hmm. De la mateixa manera que a vegades hi ha històries que sembla que ens quedin molt lluny, però com vostè abans deia, aquí a casa també en tenim, no? D'històries de silencis. Com ha estat per tot l'equip treballar, preparar aquesta obra, No miris? Els ha remogut molt?
1: Mira, més que remoure, ens ha portat a moltes qüestions difícils, complexes, que érem incapaços de respondre i que intentem traslladar també al públic. En qualsevol tema, quan et poses a investigar, el primer dia em faries un llibre, al cap d'una setmana amb prou feines em podries fer un article i al cap d'un mes no sabries ni per on començar perquè vas trobant matisos i condicions i elements que són molt difícils de jutjar entre el blanc i el negre, com està acostumada la nostra societat, que més aviat la vida està feta de grisos, no? Aleshores, sobretot ens ha provocat debat i, de fet, una de les escenes de l'obra parlem d'aquest debat intern que hem tingut, aquests desacords entre nosaltres, i que, evidentment, el més important és poder parlar-ne, no? I poder escoltar l'altre i escoltar els seus arguments i, en tot cas, si no hi estàs d'acord, poder-ho rebatre, però sempre des de l'argument i no des de l'odi o des de la violència.
0: Fins al 18 d'octubre, a la Biblioteca de Catalunya, No miris, aquesta obra de la qual hem pogut parlar amb la seva guionista, Teresa Turiera Puigbó, qui també és fundadora de Cultura i Conflicte. Teresa, un plaer, moltíssimes gràcies i molta merda.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Fins aquí aquest Valors a l'Alça. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Moltes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
2: Ràdio Montornès.
3: El poeta marcat per la guerra, però amb un gran sentit de l'humor.
4: Grans poetes musicats per grans cantants, de poemes i cançons.
3: Joan Oliver Pere Quart és considerat un dels cinc poetes catalans més importants del segle XX. Ja hem llegit un parell de poemes de la seva gran, immensa obra. La seva poesia ha estat vista com la més original de totes. El seu primer recull poètic, Les Decapitacions, va sortir a l'any 1934, avançar el que serà després una poesia àgil, anecdòtica i atreta per al realisme, reflex de la traumàtica experiència de la Guerra Civil Espanyola i l'exili, amb una visió del món desolada i escèptica. Escoltarem el poema Corrandes de l'exili, que va musicar el cantautor Lluís Llach.
4: De poemes i cançons amb Jaume Escala.
3: Una nit de lluna plena, tramuntàrem la carena lentament, sense dir res. Si la lluna feia el ple, també el feu la nostra pena. L'estimada m'acompanya, de pell bruna i aire greu, com una mare de Déu que han trobat a la muntanya. Perquè ens perdoni la guerra, que l'ensagna que l'esguerra, abans de passar la ratlla, m'agec i besso la terra i la carono amb l'espatlla. A Catalunya d'així, el dia de ma partida, mitja vida condormida, l'altra meitat vingui amb mi per no deixar-me sens vida. Avui amb terres de França i demà més lluny potser, no em moriré d'enyorança, ans d'enyorança viuré. En ma terra del Vallès, tres turons fan una serra, quatre pins un bosc espès, cinc quarteres massa terra, com al Vallès no hi ha res. Quan els pins senyeixin la cala, l'ermita dalt del pujol i a la platja un tenderol que bategui com una ala. Una esperança desfeta, una recança infinita i una pàtria tan petita que la somio complerta.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
3: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
2: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
3: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
4: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.
1: La Intersecció, un programa de tarda en versió nocturna, de dilluns a divendres a les 10 de la nit.
2: Molt bona tarda a tots i a totes. Benvingudes a Ràdio Montornès i a La Intersecció, aquest programa en què cada tarda ens acompanya amb informació, divulgació i entreteniment fins les 6 en punt de la tarda. Queden 55 minuts per endavant, on us explicarem tot el que heu de saber que té a veure amb el nostre poble, però també altres temes. Passaran per aquí convidats, convidades, donarem consells, escoltarem música. Ho passarem molt bé, en resum, fins les 6. Així que si us voleu quedar, recordeu que estem a 91.2 de l'FM, o si no sou tan vintage, com diríem ara, doncs també us podeu escoltar a través de radio.montornès.cat, l'aplicació mòbil de Ràdio Montornès, o buscar el canal de Ràdio Montornès de la tele i escoltar-nos fins a 6 o al territori nocturn a partir de les 10. Sempre tenim una nova oportunitat al vespre per tornar a escoltar aquest programa. Com totes les tardes, m'acompanya a la part tècnica el Sergi Lombardo. Molt bona tarda, Sergi.
3: Molt bona tarda. Em pots dir senyor vintage, si vols, eh?
2: Sí, no? Tu ets més d'escoltar. S'escolta diferent, eh? La ràdio amb l'FM que digital. Té un altre... així com diríem, un altre so,
3: sí,
2: no sé.
3: Sí, sí, sí. També s'escolta diferent un CD a una plataforma musical.
2: Clar,
3: hi ha moltes coses, no?
2: Tot ser la seva coseta, allà.
3: Exacte, tot ser el seu què.
2: Bueno, doncs, jo és que, clar, ara mateix a casa no tenim cap ràdio. Tinc la del cotxe, que el meu cotxe, clar, com és antic,
3: clar,
2: doncs encara té la ràdio i em sembla molt guai, és molt divertit, perquè
3: sí,
2: no saps mai què sonarà, no? Si tens la teva playlist, doncs ja saps el que ve.
3: Exacte, jo sóc d'aquests que tant de bo en el meu cotxe d'avui dia pogués posar els meus CDs. Jo gaudia molt, tinc un munt de CDs allà i a vegades no, no sé si a tu et passa. Bueno, no obrirem el meló, però a tu no et passa que a vegades et poses a escoltar música en una plataforma i dius, i què escolto avui, no?
2: Clar, bueno, és com allò de buscar una sèrie, no?
3: Exacte. Doncs mira, tens el teu CD, el poses i ja està.
2: I ja està.
3: I ja pots estar pregant perquè no hi hagi un altre apagón, si no, no tindràs ràdio, eh? Mira,
2: ja, és veritat, és veritat. M'ho hauria de mirar. I a més m'agradaria ja comprar una d'aquestes vintage.
3: Exacte.
2: Ja que estem
3: puestos,
2: doncs que sigui maco, no?
3: La de reserva o d'emergència.
2: Sí. Sabeu que de segona mà n'hi ha moltes.
3: No,
2: i si no, casa de mama i la mama i el papa el tenen també, si puc. Agafar prestada, eh? I després que no torni. Aquestes coses.
3: Ja tens el teu plan B.
2: Ai, sí, sí. Bueno, doncs, jo espero que vosaltres també tingueu almenys una d'aquestes de butxaca. I jo al cotxe també tinc CD, Sergi, però només en tinc de Nadal.
3: Ah, bueno, però com a mínim tens per reproduir-los.
2: Sí, això és l'única època de l'any amb la que poso CDs i en tinc allà per anar escoltant de música nadalenca.
3: Ben fet. Bueno, ja dintre de poc ja la podràs posar, eh?
2: Sí, clar, clar. A partir ja de l'1 d'octubre ja comencem una altra època.
3: Exacte.
2: I l'1 de novembre ja colofon. Però ja en parlarem més endavant.
3: Hi ha gent que ja directament obvia la castanyada i ja se'n va a Nadal, eh? Per fer allò mood de Nadal,
2: sí,
3: eh?
2: Sí, sí, bueno, i a mi m'agrada, tot i que m'encanta, m'agrada prendre amb les tardes amb calma i ja arribaré tot. Com arriba cada tarda nosaltres aquí a la Intersecció. Demà tornarem a estar, acabarem setmana, per fer una setmana habitual, però vinga, va, anem a centrar-nos en el programa d'avui i a fer un repàs a tot el contingut que portem. Començarem parlant o destacant avui els cursos de català que es faran a Montornès, perquè encara queden places, tot i que el període oficial d'inscripcions hagi acabat, ha quedat alguna plaça lliure, i des del Casal de Cultura, que és on es fan els cursos, tenim la tècnica de normalització lingüística que encara pot apuntar la gent que estigui interessada. Així que avui tornarem a recordar quins cursos es fan a Montornès i en quin horari podeu anar a informar-vos i apuntar-vos si voleu aprendre a millorar el vostre català. I avui també tindrem temes diversos durant la tarda. D'una banda, cap a la part cultural, parlarem de l'espectacle Sopa de Pedres, d'Encruna Teatre. És un espectacle que arriba dins de la programació de Montornès Aixeca el Taló i que podrem veure a Montornès el cap de setmana el 3 i 4 d'octubre al Teatre Margarida Xirgo. Nosaltres hem contactat amb la companyia, amb l'Anna Ferriol, una de les actrius i membres de la CIA, i ens explicarà quin és el missatge d'aquest espectacle, que tot i que està una mica més enfocat a les famílies, és apte per tothom i, de fet, recomanat per persones de totes les edats. També avui parlarem de l'Associació Excursionista al Lleure Montornès, perquè han pujat a l'Ararat. Sabeu on és aquest cim, Sergi?
3: No, no, la veritat és que no.
2: Doncs és a Turquia. I els companys i companyes de l'Associació Excursionista van pujar aquest estiu. És un pic, és un 5.000. Vull dir que s'ha d'estar en forma, per pujar aquí.
3: Oh, i tant.
2: I avui sabrem com els ha anat aquesta expedició. Tres de les seves membres ens visiten, bueno, ens han visitat aquests dies, i nosaltres avui recuperem un trosset d'aquesta entrevista per si no us havíeu entrat, i saber també com ha estat l'experiència, perquè, clar, no és el mateix, no?, poder llegir-ho, veure alguna foto, que elles mateixes ens expliquin com ho han viscut. També avui repassarem alguns consells que tenen a veure amb el reciclatge, en com podem fer doncs un reciclatge dels nostres residus, que a vegades no sabem on llançar-los, i també us porto notícies curioses que ens ha aixetat temps al mes de setembre, volia dir, perquè ja estem acabant, ja estem a dia 24 i ja està acabant el mes, així que avui és dia de repàs d'aquelles coses que han passat i que ens han deixat amb la boca oberta. A més d'això, com sempre, música i bon entreteniment fins les 6. Doncs vinga, comencem. Ara que passen 11 minuts a les 5, anem a repassar els titulars del dia. Comencem amb que un any més la ZAMPA i la ZAFA de les escoles del poble han elaborat un catàleg conjunt d'activitats extraescolars per a aquest curs. Hi ha un centenar de propostes de temes diferents, com els esports, la ciència, la tecnologia, els idiomes, el reforç educatiu, les arts o el lleure. Les activitats són obertes a qualsevol alumne de primària, independentment de l'escola on estudiï, així amb l'objectiu de diversificar les opcions i afavorir la interrelació entre els nens i nenes. Encara hi ha places disponibles per algunes de les activitats. Per fer les inscripcions, les famílies interessades han de contactar amb les ZAMPA o la ZAFA de cada centre. Al web montornès.cat trobareu la informació de contacte de cada entitat, així com el detall de l'oferta d'extraescolars. I també en matèria d'educació, l'Ajuntament ha obert dues convocatòries d'ajuts. Una d'elles s'adreça a les associacions de mares i pares d'alumnes del poble. La dotació és de 18.000 euros per les entitats dels centres de primària, 2.000 per les de secundària i 2.000 per les de la llar d'infants pública Lledoner i l'Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre. Les subvencions van orientades al desenvolupament d'activitats i projectes educatius que afavoreixin aspectes com la col·laboració entre centres, la diversitat cultural i funcional, la coeducació i la sostenibilitat. Les ZAMPA i les ZAFAs que estiguin interessades poden presentar la sol·licitud fins al 12 d'octubre. L'altra convocatòria està destinada a contribuir al pagament de les despeses de mobilitat derivades de cursos d'estudis postobligatoris fora de Montornès. En aquest cas, s'hi destinaran 9.000 euros, amb un import màxim de 200 euros a cada ajut. La Biblioteca Rosa Leveroni ha obert les inscripcions per als clubs de lectura infantil de 3er a 6er de primària. Les trobades de caràcter mensual s'iniciaran a l'octubre. Els nens i nenes es dividiran per grups. D'una banda, els de 3er i 4er es trobaran el 3er divendres de mes a les 5 de la tarda i tot seguit, a 1/4 de 7, els de 5er i 6er. La primera trobada serà el 16 d'octubre. Per apuntar-se, cal visitar la biblioteca o bé trucar al 93568-6530. I amb l'última cosa amb la que és odocada és que aquest dissabte el Club Handbol Montornès farà la presentació oficial dels seus equips per la temporada 2026-2027. Estarà durant el quart Memorial Blanchi a la Carpa Polivalent al Sorralet. Els partits començaran a les 9 del matí i s'allargaran fins la tarda, moment en què el sènior masculí disputarà un partit de Lliga. La presentació dels equips serà a 6:45. Enguany, el club ha aconseguit formar dos equips més que l'any passat. El president de l'entitat, l'Enric Molina, s'ha mostrat molt content.
4: Molt il·lusionant i molt animats perquè anem creixent, anem millorant, anem aconseguint més nens i nenes i això ens agrada molt i a més anem tecnificant molt més amb entrenadors de primer nivell. Això vol dir que els equips van pujant de qualitat sense perdre la nostra essència, la nostra filosofia de passar-s'ho bé. Llavors molt content i a més i com a més ressenyant d'aquest any és el sènior masculí, que després de més de 35 anys tornem a tindre un sènior masculí en el poble.
2: La trobada de dissabte acabarà amb una botifarrada de germanor a partir de 8:45 del vespre. I ara continuem amb la notícia destacada del dia. Encara queden places per als cursos de català del Consorci per la Normalització Lingüística que es fan al Casal de Cultura. El nou curs començarà la setmana vinent. Les persones interessades es poden apuntar fins al 6 d'octubre. A Montornès aquest trimestre s'ofereixen dos cursos, un A1.1 i un Bàsic 2. Però no és l'únic centre de la zona on encara hi ha places lliures, a Montmeló també. Tant per un poble com per l'altre, us podeu adreçar al Casal de Cultura de Montornès i parlar amb la tècnica de normalització lingüística, la Reyes Barragán.
5: A Montornès tenim un A1 i un A2. El dimarts i el dijous l'A1 de 3 a 5 i el dimarts i el dijous de 6 a 8 l'altre nivell. I que a Montmeló també hi ha places lliures en dos cursos que fan, un bàsic 1 i un elemental 1. Si algú li interessa, algú no sap quin curs ha de fer però vol saber-ho, que ens truqui, que parli amb l'oficina de català o si vol anar directament a Montmeló també pels cursos de Montmeló. Però jo des de Montornès puc inscriure a qualsevol poble del Vallès Oriental.
2: Aquest serà el primer cop que el poble s'ofereixi la U.1. Barragán ha explicat que s'adreça a persones que no coneguin l'idioma.
5: Donat el tipus d'immigració que estem tenint darrerament, que també tenim moltes persones que o estan poc alfabetitzades o poc alfabetitzades en el nostre alfabet llatí o realment estan alfabetitzades però no saben cap llengua romànica, no saben ni català ni castellà, sobretot castellà ni francès, i és molt més complicat, doncs és un nivell d'un pensament més baix. I serà la primera vegada que el fem aquí a Montornès des de l'oficina de català. I a més és aquest curs A1 també pot anar una persona que sí que estigui alfabetitzada, perquè si tu, que una persona s'incorpori a un grup baix, encara que tingui un nivell més alt, pot aprendre. En canvi, al revés no, una persona que tingui un nivell baix, que s'incorpori a un nivell una mica més alt, com el bàsic 1, doncs és més complicat que avanci, no? És el mateix que un bàsic 1, però una mica més relaxat i més lent, més a poc a poc.
2: La tècnica ha recordat les classificacions dels certificats.
5: A1 i C2 sí que són cursos a part i especials perquè hi ha de 90 hores i de 120 hores. I la resta de nivells, és a dir, A2, B1, B2 i C1, es divideixen en un curs escolar. És a dir, tres trimestres. Cada trimestre és un bloc. Per exemple, l'A2 es divideix en bàsic 1, bàsic 2, bàsic 3. Jo ara aquí a Montornès tinc un bàsic 2, que és el segon bloc, perquè hi ha una gent que l'últim trimestre del curs passat va fer un 1, no? I aquesta gent farà bàsic 2.
2: Reyes Barragán, tècnica de normalització lingüística, ha recordat que el seu horari d'atenció al públic és els dijous al matí, però també podeu trucar al Casal de Cultura.
5: Si algú necessita saber quin nivell té, que vingui i que parli amb mi. D'acord? Els meus dies d'atenció que hi soc físicament. És els dijous de 10 a 1, però encara que allà posi, allà en el rètol digui de dijous de 10 a 1, jo hi ha més dies que hi soc. Soc a la casa i el que passa és que de vegades surto, entro. Jo li demano a la gent que abans de venir doncs, que em faci
6: que
5: un truc o m'envia un WhatsApp, d'acord?
2: Les inscripcions per al primer trimestre dels cursos de català del curs 2026-2027 es poden fer fins al 6 d'octubre.

I així, amb energia, amb bon ritme, continuem a la intersecció en aquesta tarda de dijous, de juernes, per cert. I ja veig que se'ns està com ennuvolant una mica i dic, doncs, anem a ficar-li ritme, a ballar. I fem amb una novetat musical, una col·laboració entre Elvis Crespo i Belé, que ens deixen aquesta cançó que es diu Pa Bailar. Pa Bailar.

0: Avui parlem de teatre perquè en la programació de Montornès aixeca el taló per al darrer trimestre de l'any. Començarà el dia 3 d'octubre i ho farà amb un espectacle de titelles titulat Sopa de Pedres. És una producció d'Engruna Teatre i avui tenim amb nosaltres una de les membres d'aquesta companyia i també actriu, l'Anna Ferriol. Molt bona tarda, Anna.
1: Bona tarda, què tal?
0: Doncs molt bé, contenta i agraïda que hagis tret uns minuts amb nosaltres per parlar d'aquest espectacle. Com dèiem, dia 3 d'octubre a les 18:50, Teatre Margarida Xirgu, un espectacle que és familiar, però que em sembla que té un missatge molt important tant per petits com per grans. Anna, quina història podrem veure Sopa de Pedres?
1: Mira, doncs, Sopa de Pedres, al final, no deixa de ser un conte popular a moltíssimes cultures i el que parla, sobretot, és de la cooperació, no? D'estar obert a compartir amb qui tens al costat. Nosaltres la versió que sabíem era la del Xisco Boix i el que vam voler és que en aquesta versió del Xisco Boix el protagonista és un soldat i ens quedava una miqueta lluny, no?, del nostre imaginari actual. I el que hem decidit és convertir aquest personatge, aquest protagonista, en una nena refugiada que fuig de la guerra, que això sí que és molt actual i que tots tenim un imaginari molt concret en aquest sentit.
0: Doncs sí, que a més és un espectacle que no és nou, diguéssim, no és nou d'aquest any, ja porteu anys de gira. Malauradament, continua sent, no?, un personatge que tenim molt a la ment. És un espectacle, Anna, que ha estat premiat a molts llocs. Com feu arribar aquest missatge, dèiem, no?, que sobretot per famílies, per infants, com és el llenguatge que utilitzeu?
1: Mira, com que la protagonista és una nena, els infants s'hi veuen molt reflectits, no?, i a més és una nena refugiada, que, com deies tu ara, malauradament és un tema que sempre està de moda i sempre és actual. Nosaltres quan vam estrenar l'espectacle hi havia molt candent el conflicte a la guerra de Síria i teníem molt clar que l'Alma, que és la protagonista d'aquesta història, era siriana. Però és que amb els anys que fa que fem aquesta producció, doncs ha sigut siriana, ha sigut afganesa, ha sigut palestina, ara podria ser perfectament una nena marroquina, no? Que també busquen un lloc on poder veure millor. Vull dir que clar, al final és un tema que és molt actual i que els nens i nenes pot ser que tinguin molts companys de classe que hagin viscut experiències com aquesta protagonista.
0: Clar, clar, i la idea és aquesta cooperació, no? Parlaves d'aquesta sopa de pedres.
1: Sí, sí, exacte, no? I com també l'obra parla molt de com ens posicionem nosaltres com a societat davant d'una persona que passa per totes aquestes vivències i que arriba a casa nostra, que arriba als nostres carrers i que té unes circumstàncies molt determinades, no?
0: Què utilitzeu? Com és la posada en escena? Perquè jo he vist no, el teaser, he vist l'Alma, però també hi ha actrius, no?, sobre l'escenari.
1: Sí, sí, sí, som dues actrius que fem múltiples personatges, doncs, per representar tota la gent que es va trobant el protagonista, no?, que és aquesta nena, l'Alma, aquest titella, i anem fent uns intercanvis de barrets i de jaquetes i això per poder cobrir tots els personatges que s'anirà trobant, els personatges que es troben al seu país d'origen, els personatges que es troba durant tot el seu viatge i quan arriba a casa nostra, a Europa.
0: Sí, sí. Bueno, he vist, no sé, música, ombres... Com sí, quina és la posada en escena que teniu?
1: Sí, nosaltres amb els nostres espectacles al final anem investigant amb múltiples llenguatges, no? Doncs en aquest en concret doncs tenim el titella, que és el protagonista, però també tenim això, les ombres xineses, tenim el teatre de text i tenim múltiples llenguatges que en general com a companyia ens ajuden a explicar la història que volem, no? No ens quedem en un llenguatge en concret, sinó que pensem molt bé què és el que volem explicar i busquem la manera, el llenguatge, les eines per poder-ho explicar de la millor manera. Llavors, en tots els espectacles d'Engruna hi ha una barreja de llenguatges molt multidisciplinar en aquest sentit. Sí, sí.
0: Bueno, clar, és una manera també, no, de que els més petits i petites no desconnectin, que estiguin allà pendents.
1: Sí, i els grans també, perquè moltes vegades, no, ens pensem que el teatre familiar no ha d'agradar o no ha d'interpel·lar els adults i al contrari, no? És una manera diferent d'explicar les històries perquè la canalla la pugui entendre, però això no vol dir que els adults no hi puguin connectar, al contrari. També és una manera diferent d'explicar històries que coneixem com a adults, però moltes vegades com que ens les expliquen o les expliquem amb uns altres llenguatges i connectem des d'un altre lloc. És molt interessant també com a adult jo us convido molt, en els adults que ens estigueu escoltant, que encara que no tingueu canall al voltant, us deixeu també impregnar per aquest tipus de llenguatges i pel teatre familiar, perquè hi ha moltíssimes coses a oferir també.
0: Sí, sí, la veritat és que segur que ens sorprèn. I a més que després és un debat segurament que podem portar-nos a casa, no? O parlar,
1: sí,
0: en aquest cas, amb els nostres fills, filles, nebots, amb
1: totalment,
0: amb qui anem.
1: Totalment. Al final nosaltres creiem que no hi ha temes que no es puguin parlar amb la canalla, sinó que s'ha de trobar la manera de poder-ne parlar, però els nens i no són tontos els infants i se n'adonen de què passa al seu voltant, simplement que hem de trobar les paraules, els codis per poder-ne parlar amb ells, per poder-los explicar la realitat, no?
0: I Anna, hem parlat de que heu rebut premis a Igualada, al País Basc, però i el públic, ara que porteu ja anys fent Sopa de Pedres, esteu de gira, què us diu després de l'obra? Quin ha estat el feedback que us han donat?
1: En general m'agrada moltíssim i sí que el que en rebem molt també són els pares que diuen, ostres, esteu provocant converses, no? Esteu provocant converses a l'hora de dinar o a l'hora de sopar, perquè nosaltres el que fem és posar preguntes sobre la taula, no? I poder generar aquestes converses en família i per què es comporten així, pues com es comporten això, o hi ha aquest nen o aquesta nena de la meva classe que li ha passat això, no? Vull dir que, en general, tenim molt bona rebuda en aquest sentit, perquè és una manera d'explicar temes molt, molt importants, però molt, molt difícils de comprendre, d'una manera en què aquestes converses es poden portar a terme i pots tenir un debat, no, amb la criatura i explicar-li d'una manera més senzilla què és aquest tema tan complicat com és la crisi dels refugiats, les guerres, la cooperació, no, tot en aquest sentit. I després d'això que et deia, no, que hi ha moltes famílies que ens venen, ostres, és que, no sé, l'Alma és palestina, oi? Doncs mira, aquest any és Palestina perquè la guerra que s'està parlant més és la de Palestina, no? Però l'any passat la que es parlava més era l'Afganistan. I és una manera també que els adults se n'adonen de lo actual que és i la mala sort que tinguem per aquest espectacle sigui sempre tan actual.
0: Doncs sí, suposo que continuaré fent perquè, com dèiem, és un tema, no?, que tenim molt sobre la taula.
1: Sí, esperem que sí, esperem que duri molts anys perquè gaudim moltíssim portant-lo arreu.
0: Doncs si el voleu veure, que sapigueu que no ens hem de moure de Montornès, com dèiem, avui estem parlant de Sopa de Pedres, d'Encruna Teatre, el dia 3 d'octubre, al Teatre Margarida Xirgo, a les 18. Podeu comprar les entrades a entrades.montornès.cat. Avui estem parlant amb l'Anna Farrier, una de les seves actrius. Anna, què els diries a la gent perquè vingués a veure l'espectacle?
1: Que siguin oberts a venir també, encara que no tinc canalla, la veritat, perquè soc ferma defensora que el teatre familiar és per tothom, no només per les famílies que tenen canalla aquí a acompanyar i que com a adults sense canalla al voltant també poden venir i que els esperem amb moltes ganes.
0: Doncs queda dit al Teatre Margarida Xirgo el dia 3 de les 18. Anna i Ferrer, moltes gràcies per haver-nos avui acostat a aquest espectacle que podrem gaudir a Montornès. Que vagi molt bé.
1: Moltíssimes gràcies.

Gairebé dos quarts de sis de la tarda. Nosaltres continuem a la intersecció, deixem el teatre i anem a la música. Avui us proposem conèixer un artista emergent, és la Carmen Ferrer, que és de Sevilla i acaba de treure el seu primer disc, tot i que potser la coneixeu perquè ha sortit a diversos programes. Va començar a cantar des que tenia 8 anys i des de llavors ha sortit en diversos shows musicals, entre ells La Voz, el 2019, i ara ja doncs, té la seva discogràfica i acaba de treure un disc que es diu Todo Saldrá Bien. Així que des d'aquí anem a repassar-lo una mica i comencem amb la cançó que porta per títol, igual que el disc, Todo Saldrá Bien.

I en aquest disc de Todo Saldrá Bien, de Carmen Ferret, hi ha una col·laboració amb Bombay, que ja tenen una miqueta més de trajectòria. Tot i que aquest sigui l'àlbum debut de la cantant, ja porta 4 anys traient música ella sola, així que, bueno, ja hem dit abans que va començar des dels 8 anys, 4 anys ara porta traient música i ara el disc, així que experiència té i de fet està de gira, ara en parlarem, però us proposo escoltar aquesta col·laboració amb Bombay, Qué malo.

I per acabar aquest repàs per al primer disc de Carmen Ferre, canviem una miqueta de gènere, i és veritat que el disc es diu Todo saldrá bien i que té moltes cançons que són així molt positives, molt alegres, però també hi ha altres que toquen més la fibra o que són més tranquil·letes, com aquesta que es diu Pajarito i que us proposem ara escoltar. Recordeu que la tenim de gira per Espanya, així que si voleu veure-la estarà de concert per aquí a prop. Us deixem amb Carmen Ferre.

0: A Ràdio Montornès, la intersecció.
1: I així, en fons, notícies que sembla que aniran en sèrio, anem amb altres notícies que no són tants, que són notícies curioses, bueno, però han passat de veritat, que no són inventades. I és que avui us proposo conèixer algunes dades curioses, notícies curioses que ens deixen al mes de setembre. Comencem parlant de dinosaures. No sé si, Sergi, sabies que els dinosaures vomitaven.
2: Ah, sí? No, no ho sabia, no?
1: Doncs sí, es diu, en un estudi paleontològic, ha revelat que els plesiosaurios, que eren grans rèptils marins, doncs tenien el costum de viatjar a les ribes dels rius per vomitar. O sigui, no a qualsevol lloc, no, concretament allà, perquè menjaven molt de marisc i llavors el que feien per desfer-se d'aquestes parts més dures, doncs sí, era treure-les cap a fora.
2: De les closques, no?
1: Exacte. Feien com una mena de regurgitació i treien i es quedaven només en el que ens interessava. Però sí, sí, anaven específicament als deltes d'aigua dolça per fer això.
2: Molt bé.
1: O sigui, el mar no, que vivien ells, el delta, exacte, que ja, que se lo aguanten otros. Un altre tema, vinga, a veure què us sembla, que els supermercats Aldi vendran art de la reialesa. I amb aquesta notícia acabem avui. Què us sembla?
2: Què dius? M'has matat?
1: Ja, jo també m'he quedat amb aquí. Pues sí, sí, es veu que la cadena de supermercats de, bueno, Aldi és Alemanya, però en aquest cas són els que estan a Bèlgica, ha anunciat que començaran a vendre obres d'art oficials creades per una integrant de la família reial, la, ara s'ho dic bé, Delphine de Bèlgica. Es veu que ella crearà una sèrie d'obres i les vendrà ben econòmiques, a 25 euros. A mi em sembla superbé.
2: Però, clar, s'haurà de veure la qualitat d'aquestes obres,
1: clar,
2: no?
1: Bueno, la qüestió és que són per donar a causes benèfiques, no és com... Mm-hmm. I, a més, s'ha limitat, ojo, que només una persona, o sigui, només pots comprar un objecte a tu. O sigui, és una per persona, per si de cas la gent es tornava boja.
2: Déu-n'hi-do,
1: i així,
2: no?
1: Sí, sí, sí. Així que mira, ara l'Aldi, a més de llegums, patates i lechugues, doncs pots comprar una obra d'art.
2: Una obra d'art, te'n vas allà
1: a mi, això em deixa loquíssima. Però sí, sí, a Bèlgica. Doncs aquestes són dues de les notícies curioses que han assajat setembre.
0: La Intersecció, un programa de tarda en versió nocturna, de dilluns a divendres a les 10 de la nit.
1: I bé, abans de marxar, com sempre us recordo que a partir de les 10 podeu tornar a escoltar aquest mateix programa, el Territori Nocturn, que ja, Sergi, sí que és nocturn, eh? Te'n recordes quan marxàvem el juliol, que era de dia?
2: Sí, sí, ara ja quan surt d'aquí a les 9, plego a les 9, ja és de nit.
1: De fet, ahir crec que va ser el dia que més o menys eren les mateixes hores de llum que de nit. Com teníem aquest solstici de tardor, doncs més o menys el dia estava equilibrat. I sí, sí, ja és de nit. I després canviarà l'hora d'aquí un mes i ja depressió total.
2: Ja hem dit adéu definitivament a l'estiu.
1: Sí, sí. Bueno, doncs això, que el Territori Nocturn a les 10 per tornar a escoltar aquest mateix programa de la Intersecció, que avui hem parlat dels cursos de català, que aquí a Montornès i a Montmeló encara teniu places per apuntar-vos. També hem conegut com és l'espectacle de Sopa de Pedres d'Engruna Teatre, que podrem veure el primer cap de setmana d'octubre, aquest dissabte no el següent, al Teatre Margarida Xirgo. Hem conegut com han viscut les noies de l'Associació Excursionista Lliure a Montornès la pujada a l'Ararat, que ja heu vist que té les seves coses bones i altres no tan bones. I també hem après què fem amb els electrodomèstics, doncs, que podem arreglar, que no podem arreglar, com tornar-los i tot això. Tot això serà a les 10. I demà, doncs demà, escolta, ens espera un primer divendres de la temporada, que no havíem tingut cap,
2: és
1: primer
2: veritat,
1: i darrer del mes, amb l'Anaïs Soler, que s'incorpora a la nostra, al nostre equip de nou, l'Anaïs que porta des de la primera temporada, amb llegendes del nostre territori, i també tindrem repàs de cinema amb el José Luis Cano, que també el trobem a falta. Doncs això serà demà a partir de les 5. Que vagi molt bé la tarda de Juernes i fins demà.
2: Fins demà, Mireia. Adéu.
0: Ràdio Montornès. Nutrició amb Laura Crosas.
3: Probiòtics i prebiòtics. Certes paraules o conceptes que apareixen de forma quotidiana, etiquetes d'aliments, articles, programes o xarxes socials, no sempre són compreses al 100% pel públic. Bífidus, microbiota intestinal, probiòtic o prebiòtic, fermentat, no pasteuritzat, entre d'altres en són alguns exemples. Per aquest motiu, Cal entendre per què és important mantenir una microbiota intestinal saludable, qui la forma i com es pot modular a través de l'alimentació. La microbiota intestinal és un ecosistema on conviuen diferents microorganismes, principalment bactèries, que juguen un paper important en diferents processos dels sistemes digestiu i immunitari. Es concentren sobretot al còlon, però també es troben al llarg de tot el tracte digestiu i a diferents òrgans. Té molta capacitat d'adaptació i es caracteritza per una gran diversitat de ceps. De fet, tot i no saber quin és el perfil ideal de microbiota, es poden identificar diferents tipus que influeixen positivament a l'estat de la salut. Quan hi ha un desequilibri amb la composició i funció de la microbiota, conegut amb el nom de disbiosis, provoca certs símptomes que creen malestar a la persona i apareixen patologies o problemes de salut. Per assegurar que es manté en bon estat de salut, dependrà directament de l'alimentació que segueixi. Doncs aquests microorganismes es nodreixen dels components que el cos no pot digerir o absorbir per si mateix. Per tant, aquesta haurà de ser rica en aliments probiòtics i prebiòtics. Els prebiòtics són aquests compostos que l'organisme no pot digerir, però que en canvi són aprofitats per la microbiota intestinal. Per exemple, la fibra fermentable, el midó resistent que es produeix quan s'escalfen productes midonats i posteriorment es refreden, com l'arròs, el llegum o les patates cuites. També els vegetals rics en fructans, com all, ceba, porro, pèsols, carxofes o espàrrecs. Alguns cereals rics en beta-glucans, com el sègol, el blat, la civada o l'ordi i els bolets. Els mucílags presents a les llavors de lli o chia, o bé les pectines de la fruita com el kiwi, el plàtan, la poma, la pera o la taronja. Els probiòtics, en canvi, són microorganismes vius que, administrats en quantitats suficients, són beneficiosos per a la salut. És a dir, són reforços externs de la microbiota. Els aliments fermentats en són l'exemple. Els lactis com el formatge, el iogurt o el kèfir, algunes begudes com el kombucha, ferments de soja com la pasta miso o el tempe, o alguns vegetals com el xucrut o el kimchi o també els cogombrets i les olives. Si vols assegurar un bon estat de salut de la teva microbiota intestinal, promou la teva dieta habitual aliments pro i prebiòtics i evita aquells que disminueixen la seva diversitat i funció, com els fregits o els aliments ultraprocessats.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta el sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès. Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM. Sense puces, amb l'Ali Masriera, David González i Víctor Rey.
1: Bona tarda, Edgar. Segueixes aquí amb nosaltres.
2: Espera, que no us escolto. Ara us escolto. Ara.
1: Sí. Doncs tenies bloquejats.
2: Sí, bueno, el volum.
3: És normal.
2: És que només començar ja...
1: Ja el baixes, no?
2: No,
4: et ve mal de panxa, no?
2: Exacte.
5: Esteu contents amb l'estrena de la pel·li de la teva Mel?
4: I de l'Aresca, i del Lío...
1: Que són famosos.
4: I la Kela...
1: Vas fer de tutor orgullós?
4: No ho sé, jo el que sé és que a mi em feia moltíssima il·lusió que vingués tot d'amics i gent, i bueno, es va apagar les llums, va començar la pel·lícula, i curiosament quan es van encendre les llums i vaig veure la sala, hi havia una butaca buida, que era la teva.
1: Perquè tinc pressa jo la
4: Tens
1: vida.
4: Tens pressa o no et volies sí. empassar... O sigui... la pedrada de pel·lícula que va suposar per tu, perquè estaves... A mi em van dir que et queia un fil de bava a mitja
1: no
4: pel·lícula.
1: No era jo, era una senyora del costat. Teníem la mateixa edat.
4: Una senyora
1: edat.
4: Que es diu Lali,
1: sí,
4: no?
1: Sí, Eulàlia.
4: Mare de Déu. No sé, em va saber molt greu, era com una punyalada que ens haguessis deixat allà, perquè inclús el Víctor es va menjar.
1: El Víctor ja no hi era.
5: Jo crec que porta un atac de gelos de mel.
2: Podríeu explicar una miqueta de què esteu parlant?
4: Sí, perdoneu. Vam anar a l'estrena de la pel·lícula Tanit, l'obra de la Núria Albó, el llibre infantil, que es va estrenar aquí al Cinema de la Garriga, juntament amb altres cinemes de Catalunya. Ens vam trobar en Jordi. Per cert, tu no hi eres, tampoc,
1: És veritat,
4: Edgar.
1: L'Edgar sí que no va venir, jo sí que vaig
4: anar. Sembla xungo, tio. I res, va ser molt xulo, va ser molt bonic, perquè al final bueno, tothom sap la relació que guarda la Núria Albó amb la Garriga. I és que a mitja pel·lícula van perdre el rastre de la Lali, no sabem què va passar.
1: Jo et puc dir com acaba la pel·lícula, eh? Vull dir que...
5: Van a fer backjoring.
4: Sí, avui ens acompanya de nou la Cris. Què passa?
6: Bon dia.
4: Que, per cert, bueno, ja va vindre en una versió curta de la versió especial d'estiu que van fer del Sense Puces, la Cris Dòria. I bueno, parlarem també sobre la dificultat amb determinades escenes de la gravació de la
1: Vols
4: pel·lícula.
1: Vols dir que no l'has deixat... O sigui, no l'has deixat marxar i segueix aquí.
4: Segueix aquí, sí.
6: Em van tenir segrestada de el lavabo des de l'estiu.
1: Sí. Bueno, el lavabo que ara fa fresca.
4: Li anava posant menjar caducat per sota. Què et vas trobar amb determinades escenes? Quines van ser les complicades?
6: Bueno, primer hauries d'explicar que en aquesta pel·lícula hi apareix la teva gossa.
4: La sí, ja ho he dit abans.
6: No
4: ho he dit,
6: no m'has explicat. Vam anar a l'estrena perquè la Mel surt a la pel·lícula. Va ser una de les actrius
1: no
6: de la pel·lícula.
5: Vam anar per Mel.
4: Sí. Ja ho sé, però això ja em queda clar. Explica'ns quina va ser la més complicada.
6: L'escena més complicada? Jo crec que n'hi va haver diverses de complicades i no vull desvalar com va la pel·lícula.
1: Spoiler.
6: Però hi ha una escena concreta que surten diversos dels nostres gossos que potser va ser la més difícil de gravar.
1: Bueno, i què s'ha de fer per sortir a la pel·lícula? Puc sortir jo a la pel·lícula?
4: Aviam, Lali, no, jo crec que no, perquè sempre sabem tots que tens un problema, aquesta necessitat de caparació de tot, de món del mushing, després la detecció... Vols introduir-te també al cinema?
1: Jo sí.
6: Bueno, aviam, si fessin una versió de la Tanit adulta, jo crec que la Lali seria...
1: Veus? O de bruixa puc fer. Però bueno, vinga, va, seguim.
2: Gràcies.
0: Sense puces, amb l'Ali Masriera, David González i Víctor Rey.
4: Programa número 23.
1: Al peu del canó i amb una missió, destrossar tot allò que no comulgui amb nosaltres.
4: Ma, tampoc cal dir-ho així, no?
1: Una mica de hate.
4: Cert, una cosa és la denúncia a la mala praxis i una altra cosa molt diferent és proclamar una discòrdia a tot allò que sigui contraoposat a nosaltres.
5: És una mica nazi, això, no?
1: Bueno, m'heu fet així. Jo era una persona alegre i optimista, però a base d'hores amb el David, pues...
4: Home, alegre, la veritat és que tens brutades, eh? I no et traiem raó. Després d'absorbir setmana rere setmana tota mena de casos on l'estupidesa humana es posa de manifest, és completament normal que hagis perdut l'esperança.
1: Bueno, per l'esperança la que necessita el Víctor, per sobreviure cada setmana amb els casos que us assegurem que són reals. Bueno, això diu el Víctor. I que sí o sí ha de fer per poder seguir endavant amb la seva vida, perquè el David l'oblida. Endavant amb casos de merda.

0: Hauríeu de veure el Víctor, que ha tret la seva llibreta, escrita a mà.
1: Jo no tinc diners com vosaltres, que aneu tots amb uns ordinadors, tio.
0: Per favor, fem un crowdfunding per comprar-li al Víctor una cosa que no sigui una llibreta. O li comprem més llibretes i més bolis perquè se l'acabarà aviat.
2: Plastidecor.
0: Bueno, explica'ns, Víctor, amb aquesta llibreta escrita, diversos fulls escrits.
2: Però fa falta això. Jo, de veritat, jo trenco una llança per la gent que a dia d'avui segueix amb la llibreta. Jo sóc d'ells, jo quan vaig a alguna classe m'agrada apuntar, tio. És que...
1: Jo no puc, a vegades la Cris, que la tinc aquí al costat, m'ha dit, no, jo faig un Excel, jo faig... I jo penso, guapeto, el cap em peta.
0: Molt bé, doncs farem un crowdfunding per comprar-te bolis i llibretes.
1: Gràcies.
3: Bueno, clar, no pot fer un Excel perquè no té ordinador.
0: Clar, és un petit detall. Petit detall.
1: Bé, avui us porto un cas d'una primera visita a una casa de Cardedeu. Em va trucar una família on em comenten que tenen un cas molt greu amb el seu gos d'aigua. Fins aquí tot molt normal perquè, clar, ningú truca quan tenen un bon gos i simplement volen fer alguna activitat amb ell.
0: No, bueno, et truquen però el David no te'l passa.
1: O potser truquen, és el que anava a dir, potser truquen, truquen al David i el David no em diu res d'això, no?
0: Aquest no te'l passa.
1: Bé. Arribo a casa d'aquesta família i conec en Pupi, el qual es posa tan content...
0: Pupi?
1: Sí, Pupi.
0: És que m'ha fet gràcia.
1: Es posa tan content que quan em veu entrar per la porta, el primer que fa és engatillar-me la cama.
0: Ah, molt bé. Molt bé, Pupi.
1: Sí, la veritat és que em vaig emprenyar perquè al preguntar que per què em deixen entrar amb el gos suelto quan saben que reacciona així... la resposta és que volien que el veiés
0: en
1: plena
0: acció.
1: Sí. Llavors aquí, senyors, senyores, nens i nenes, no en som un sac de boxa, els ensinistradors, ¿vale? No cobrem perquè el vostre gos de merda ens mossegui, ho sento, però ho tenia que dir. ¿Vale?
0: S'estàs fugant, eh?
2: S'està partint la caixa.
1: Sí.
2: Has vist? No, mira l'Edgar, mira-li la cara.
0: No, l'Edgar està amagat darrere l'ordinador perquè no li veiem com riu.
1: Total, que faig una primera recollida d'informació i en Pupi és un gos d'un any que la família va pagar 4 duros a un suposat criador de prestigi que es dedica al món de la bellesa. I no ho sé si sap de món de bellesa o no, però de criador té poc, ja que els hi va donar un gos amb un mes de vida.
0: Perquè segons... I perquè no podia abans, no? Perquè abans
1: bueno,
0: suposo,
1: típic. Perquè segons ell, la mare no va acceptar els cadells, que també et dic, entenc a la mare, perquè si tots els cadells són com en Pupi, doncs pues, jo tampoc ho accepto.
0: És millor que marxin
1: tots,
0: de casa.
1: Fotin tots, que cardin el camp ja, saps? És un gos que no ha sortit de casa fins als 4 mesos.
0: Ah, que bé.
1: Sí, perquè tornem amb el mateix dilema de sempre, no? Que fins que no té totes les vacunes, no pot sortir al carrer. Etc.
0: Bueno, no pot sortir al carrer, pot sortir encara que siguin braços teus, però bueno.
1: Bueno, als 6 mesos contracten el primer ensinistrador, que va anar i els hi va dir que l'única cosa que havien de fer era castrar el gos i aquí s'acabarien els problemes.
0: Molt bé,
1: sí.
0: Fàcil i ràpid.
1: Aquí, cosa que ha sigut pues, tot el contrari.
0: Spoiler,
1: es veu
0: no.
1: Que des de la castració tot ha anat a pitjor, i, com és normal. No? Als 9 mesos, desesperats per la situació, contracten un altre personatge que després de cobrar 200 euros per una hora de visita, i repeteixo, 200 euros per una
0: caché,
1: hora de visita,
0: David.
1: Que jo em pregunto, David, on està la meva pasta? Perquè si cobres 200 pavos per una hora... Faig una hora i mitja.
2: Un dia et parlaré tornaré a parlar del caçador de magufos, mal? El nostre company Santi, no sé si us en recordeu d'això, que vam tindre una trucada
0: sí.
2: De que ell cobrava, ara ho estava parlant amb l'Arlís.
3: Parlàvem fa una estona.
2: Mal? Que d'un paio que va anar i que el tio cobra superfamós i té una llista d'espera tremenda perquè el tio et promet la solució en 3 classes, són 400 euros, 3 classes.
1: Vale, pues aquestes són 200 una hora.
2: Tela, no sé, ha superat.
0: I espòiler, no soluciona.
1: Espera. Es veu que els hi dona una bosseta amb unes herbes o no sé quina història i els hi diu que el gos el que ha de fer és expressar el que sent. Deixar el perro ser perro.
0: Amb les herbes?
1: No, sí, la veritat que...
0: Ayahuasca?
1: Jo tinc el, quan em parlen, depèn de què, jo tinc, saps el mono de los simios que va fent així aplaudint? Sí. Pues a mi em passa això molts cops. Quan no m'interessa algo,
0: vas fent.
1: Escolto...
0: Està bé,
1: i que tot el que ve del gos és l'energia que desprenen els, els propietaris.
2: Energia.
1: Que busquin ajuda, perquè si tenen un problema familiar, el que tenen que fer és solucionar-lo.
2: Solucionar.
3: O sigui, el gos de la simplement... era perquè se la fumessin els propietaris.
1: No ho sé.
0: Jo el gos simplement era... està reproduint els problemes que tenen ells, segons aquesta teoria.
1: Sí, però és que el fort és que ells estan molt contents perquè el gos no ha millorat. O sigui, està igual o pitjor, però...
0: Ben invertits els 200 euros.
1: Però gràcies a aquest ser de llum, no? Han buscat teràpia de parella i que s'han adonat que és veritat que hi ha un problema dintre de la relació.
0: Ah, bueno, està bé, està bé.
2: Ídol.
1: I sí que és veritat que tenen un problema, i és que respiren. O sigui, aquest tipus de persona...
3: Persona, el problema.
1: Crec que es mereix ser estafat.
2: Brutal.
1: Es mereix tindre un gos de merda.
0: Cada vegada veig més David en tu, Víctor.
1: Sí. La bosseta aquesta, el que podrien fer és ficar-se-la per on vulguin.
0: O vendre-la al parc.
1: O, més igual, vale? I espero de veritat que aquesta teràpia els hi faci entendre que no valen per res, però ni com a parella ni com a individu.
0: Però tu vas poder ajudar en Pupi?
1: Jo no vaig poder fotre res. Vam sortir al carrer... I és veritat, el gos és que és un gos d'aigua. Jo tinc un a casa i té problemes perquè té moltes pors. Té pors a sorolls, té por a la gent, té por a gossos. Això és veritat, és reactiu. Aquest gos, el problema és que al no arribar a l'estímul redirigia mossegada i els ha trincat amb ells. Però si ells són feliços perquè han aconseguit fer teràpia de parella...
0: Bueno, escolta, qui no és feliç és perquè no vol, eh?
2: Entenc que no hi ha hagut pack, oi?
1: No, ni pack. O sigui, ni jo pack, si vols fer pack, vas tu, perquè jo...
0: Però els hi pots fer teràpia de parella, David. I els hi cobres dos per uno.
2: Sí, o demanar-los 300.
0: Jo veig que això podria ser un filó de nou negoci. Dos per uno, te tratamos tu com a parella
2: i...
0: És que
2: no, ja us he dit en més d'una ocasió que és que jo el que no vull és treballar ara mateix.
0: No,
1: però si tu no treballes,
0: això ho sabem.
1: Això ho has aconseguit, ja.
2: Va, tira, anem per feina.
4: Sense puces, un programa pensat per tots aquells que inverteixen temps en els seus gossos.
0: A veure, David, què has fet amb el Víctor que se t'està transformant?
2: Mira, jo només m'he quedat amb una frase, ara anem a l'entrevista, però és que ha dit que
0: era
2: un canitx, un gos d'aigua.
1: Un gos d'aigua.
2: Que se'l fiquessin...
1: Sí.
2: Va, sort que tenien que ser políticament correctes, eh?
1: No he dit res. He dit que se'ls fiquessin per on volguessin.
2: Vale, bueno, cap problema.
0: Passa l'entrevista, aviam, centra't.
2: D'aquí a lo del hàmster hi ha un pas, però bueno.
1: David contento, Víctor tranquilos, eh?
0: Va. No,
2: si us plau, tio, és que no és seriós.
0: Farem una samarreta amb això, eh?
2: Uah. Aviam, avui ens torna a acompanyar la Cris, que com hem dit va estar amb nosaltres a l'especial Sense Puces d'estiu, als short shots aquests que vam fer, i creiem convenient doncs, que vinguessis a la versió extesa per parlar una miqueta més de totes les feines que fas, perquè al final fas feines relacionades amb el món del gos, però moltes, i toques bastants pals, fa bastant temps que estàs, amb la qual t'estic dient vella a la cara. Ella és Cris Dòria, com ho podíem definir la Cris? Pues,
3: vigila què dius, David.
2: Vigila el que dic.
3: Si us plau.
0: Si vols que torni, que la necessitarem, perquè no tenim més amics, tracta-la bé.
3: Sí, jo t'he de dir que el David m'ha dit, vine. Li vaig preguntar que de què volia que parlés, no ho sé.
0: No, si no ho sap ell. Si no ho sap ell.
3: Tu vine.
2: Vull que ens comentis una miqueta una de les vessants que fas, que és acompanyar, portar o preparar gossos per cinema, perquè n'has fet algunes, no?
0: I... Com per exemple la Mel, no?
2: Sí, com per exemple la Mel, vam veure també la mesita del comedor, sí. amb l'escena aquesta que surt el veí, que és, crec que és que porta el bitxó, no...
3: Sí, és el gos de la nena del veí.
2: Va, Sense Sostre, hi ha hagut més pel·lícules, hi ha hagut més històries, anuncis, etc. Com es fa per portar un gos? Que ens ho preguntava abans la Lali, no?
0: Ara no, sí jo
2: que...
0: vull anar jo.
2: Va, no, tu no pots anar.
3: Vaja. La veritat és que no és un món fàcil d'entrar-hi. Has de tenir el contacte correcte i estar en el moment correcte, en el lloc adequat. Però des del Perro Verde sí que és veritat que feia temps ja que fèiem de handlers a diferents spots publicitaris amb animals que moltes vegades no eren ni nostres. Aleshores, arran d'aquí, acabes coneixent productors, acabes coneixent directors, i el moment en el que tenen pensada una pel·lícula en la que apareix un gos, es fa una espècie de càsting, no? De, mira,
2: necessitem... entenc que funciona igual, no? Que... Sí. Que amb un càsting d'actors
3: humans. Has d'enviar fotos, has d'enviar vídeos, el gos ha de quadrar, o l'animal ha de quadrar amb la descripció de l'animal que es fa, i ha de tenir les habilitats correctes per fer les accions que sigui que surtin a la pel·lícula.
2: Perquè funciona una mica també en el sentit humà, no? Com el, apuntem a la nena en aquesta acadèmia d'actors perquè la truquin, saps que hi ha tot això, sí, no? De, que sol ser una estafa, no?
3: Sí. Saps? Paga 200 euros, et fem un book fotogràfic.
2: Aquí, el book.
0: Que va a part dels 200 euros.
2: I això, com va això? És així de tèrbol, no, no, també? No. Funciona,
3: bueno,
2: així?
3: Sé que hi ha agències de càstings d'animals, però nosaltres no hi som. Nosaltres anem per una altra via una mica. Però sí que és veritat que, sobretot en temes de fotografia, moltes vegades els importa un rave el que faci l'animal o no faci, buscant una estètica concreta. I aquí sí que, si tens un gos amb unes característiques concretes, pots entrar a fer algun spot publicitari. I aquí moltes vegades anem nosaltres com a... Al final, com a handlers, que és qui porta l'animal i qui... vetlla durant tot el rodatge o tot el muntatge que es faci allà que l'animal estigui bé i que es faci amb l'animal coses correctes, que no estigui més temps del que toca, que se'l tracti bé.
2: Sí, sí, jo per exemple vull fer una pel·lícula, vull muntar una pel·lícula, em vull encarregar la producció de la pel·lícula.
3: No tens diners,
2: no, o, del càsting de la pel·lícula, i necessito un animal, on te recorre?
3: Depèn de quin animal vulguis, quines accions hagi de fer, però hi ha molta gent que contacta directament amb empreses que es dediquen a això. Val. Però si vols un gos, m'ho demanes a mi, David.
2: Probablement no organitzen directament el càsting, els de la pel·lícula, sinó que ho busquen.
3: Van a través d'una empresa.
2: D'una empresa o de gent que ja està ficada, sí, com en el vostre, sí, cas, no? Vosaltres tot això ho feu a través del Perro Verde?
3: Sí.
2: Déu-n'hi-do, perquè el Perro Verde feu moltes coses.
3: Masses.
2: Feu moltes i no feu res?
3: Fem moltes i fem molt.
2: I feu molt.
3: Hòstia,
2: aquest
3: puta,
2: cap,
3: no parem.
2: Aquest cap de setmana, el cap de setmana passat, vau estar a la Fira Animalista...
3: A l'Aquaparc Canino.
2: A l'Aquaparc Canino.
3: Vam fer una petita exhibició.
2: També feu, durant no sé quants anys porteu, amb lo d'Horta.
3: Què és lo d'Horta, David?
2: La passejada...
3: Ah, sí.
2: Que, mira,
3: sí.
2: Que
3: aquí jo normalment no hi vaig.
2: Que també t'ho he de recordar jo. Vols que te'n digui més? Gràcia.
3: També.
2: Vols que te'n digui més?
3: També.
2: Val. Quants projectes porteu?
3: Ara mateix que tinguem vigents n'estem fent 3. Que és el projecte Obrim Portes, que és amb el que va néixer l'associació, que és el que treballem a presons. Estem treballant també amb entitats que porten, bueno, que tutelen persones amb problemes de salut mental, i ara
0: aquí
3: estem treballant...
0: Aquí és on veu conèixer el David?
3: Sí, sí, era un dels nostres usuaris.
0: O presó o la segona.
3: Quan li van donar l'alta. I l'última, que és el que estem fent des de fa menys temps, és que estem fent assistència a nens que han patit abusos sexuals de diferents tipus.
0: Senta, t'està contestant a la pregunta que li has fet.
2: Com és que us introduïu en aquests projectes socials? Quina inquietud hi ha? Perquè d'on són els primers projectes que apareixen del Perro Verde?
3: Què vols dir que d'on són?
2: Els primers projectes que apareixen del Perro Verde?
3: Sí.
2: D'on venen? Quines arrels tenen aquests primers?
3: Saps què hauries de portar?
2: Sí, ho sé.
3: Hauries de portar el meu amic Albert Ayala, que parla molt més que tu i pot estar aquí una hora explicant-te d'on surten els projectes.
2: T'hem portat a tu, val?
0: Serà següent.
2: Els primers projectes que fèieu eren encarats ja a aquest tema social?
3: Els primers projectes que em van fer eren de presons ja.
2: Déu-n'hi-do, i d'això quan fa?
3: 15 anys, 16, 17, molts, moltíssims.
2: Quants programes porteu?
3: Em sembla que 90 i pico ja.
2: Poca broma, eh? Què es busca exactament, per qui no ho sàpiga, en aquests projectes bidireccionals, que sempre diem aquesta paraula perquè ens encanta i ens fa ser
3: cultes.
2: Però
3: no saps què vol dir, oi? Vols que t'ho expliqui?
0: No, què vol dir.
2: Home, jo des del meu prisma et diria que un projecte bidireccional és algo que beneficia els dos costats, no? Pot beneficiar el gos i pot beneficiar, en aquest cas,
3: a l'usuari.
2: Sí,
3: nosaltres...
2: Anava a dir reclús?
3: Al final són usuaris.
2: Estaria bé? O no es pot dir reclús?
3: Bueno, és que el projecte bidireccional al final no només el fem a presons. Mm. A salut mental també ho considerava un projecte bidireccional. Nosaltres vam començar a treballar amb gossos de protectora i amb gossos que estaven en adopció, cosa que en el moment en el que vam començar, a nivell social no era vàlid treballar amb un gos de protectora, perquè no eren gossos amb una genètica concreta, no eren gossos amb un bon perfil
2: per dir treballar que amb teràpia. Poder per aquest tipus de gossos de teràpia o per aquest tipus de projecte tenia una imatge, o sigui, existia...
3: La gent volia labradors...
2: Treballats, volia que vinguin Goldens, de tal...
3: Sí, i buscaven gossos de molts diners, d'uns criadors molt concrets. I vam ser dels primers que vam dir que ni de conya, que hi havia molts gossos a les protectores i que aquests gossos també eren vàlids i també tenien talent per fer certes coses.
2: Amb què li beneficia això a un gos de protectora? No?
3: Mira, els gossos, per exemple, que participen a presons, surten de la protectora, se'n van a una casa d'acollida i durant l'acollida participen al projecte. En el projecte, al final, els interns que els ensenyen és una educació bàsica. El seu, el vine, estigui't quiet... Durant aquest procés, a part de que l'intern fa una millora substancial en el seu procés terapèutic, que això ho fan a la presó i ho fan amb els seus educadors, aquest gos acaba tenint molts més números de ser adoptat. Sí, és un gos que no borda, que sap fer les quatre coses bàsiques que una família necessita.
2: Bueno, ja d'entrada li esteu proporcionant una estimulació cognitiva, exactament, ambiental, està sortint de la seva rutina... O sigui que ja hi ha una millora, no?
3: Sí, bueno, al final l'intern entrena el gos perquè aquest gos després tingui una sortida molt més fàcil amb una bona casa.
2: Creus que cada vegada s'estan utilitzant més gossos de protectora per determinats projectes socials?
3: La paraula utilitzar a mi no m'acaba d'agradar, perquè al final és una participació. El gos no és una eina.
2: Buah, ja estem.
3: És veritat,
0: és que ha quedat lleig, com? Utilitzar. Ha quedat molt lleig.
3: Utilitzar.
0: Un warning
2: tens. Podem utilitzar la Lali?
0: No, un warning tens.
3: Participa.
0: Exacte.
3: Perquè al final, si el gos no vol, no...
0: Com a tu, que et deixem participar d'aquest programa?
3: Bueno, el David sí que l'utilitzeu una mica.
0: Bueno, però ell no ho sap.
2: A banda dels projectes bidireccionals, com aquest que ens has comentat d'Obrim Portes, que porteu 90 i pico d'edicions, quins altres projectes heu fet? O algun que recordis especialment amb carinyo, que diguis, ostres, és igual, sigui una jornada, sigui algun curs...
3: Mira, vam
2: curs...
3: estar fent un altre projecte, que també era presons, però era la presó de dones, i era específicament amb dones que havien patit violència de gènere i tenien delictes molt greus, però tots relacionats o vinculats amb que havien patit violència de gènere. I aquest va ser un programa que a mi em va marcar un abans i un després amb la manera de veure, de la meva manera d'entendre què hi feien els, què hi feia un pres a la presó, no? Perquè arribes a un punt d'empatia amb elles que potser no et planteges abans.
2: Clar, n'hi ha molta gent que suposo que li molesta o li xirria una mica que s'estiguin destinant, bueno, s'estigui destinant fons o s'estigui destinant temps, programes, etc., amb gent que està reclusa. Mm,
3: sí, sí.
2: No els agrada, no, la idea de, vull dir, aquesta gent,
3: bueno,
2: que està aquí...
3: Bueno, per l'estigma aquest que tenim en general, de la gent que és a la presó, però a la presó hi ha gent que ha pres una mala decisió en un moment de merda de la seva vida, que tenen un entorn de merda i que no tenen diners. Perquè si tu tens calés i fots un delicte greu, no acabes a la presó. Pagues la fiança que et posen i te'n tornes cap a caseta.
2: Clar, jo tenia un company treballador social que ell treballava amb reclusos acusats de violació i rebia bastantes crítiques a vegades, no? Per dir, clar, ell deia que gràcies a la feina que ell feia hi havia, pues, un tant per cent
3: que no reincidia,
2: sí, no? I que era super necessària, sí, sí. Però hi ha gent que això no ho veu, no?
3: Nosaltres vam estar fent un... Bueno, hem estat bastant de temps al SAC, que és el mòdul d'interns que estan allà per agressió sexual. I abans de començar aquest programa recordo que vam fer una reunió tot l'equip, que a més eren principalment dones, que vam dir, hosti, volem fer-ho? Quines són les avantatges i quins són els inconvenients? I al final, la conclusió que hem arribat és la que dius tu, no? Si això que anem a fer implica que hi hagi un percentatge de reincidència més baix, la nostra feina ja té sentit.
2: Ens pots explicar una mica, en aquest cas, per exemple, aquest últim cas, com és una sessió, com és un matí, com és... Què es fa exactament amb el gos aquí?
3: Nosaltres...
2: Té el gos i anem a passejar?
3: No. El que fem és ensenyar-los a educar un gos de la millor manera possible. És a dir, utilitzem menjar, anem sempre a favor del que el gos vol i sobretot depèn del mòdul, es treballa una cosa o una altra a nivell emocional de cara als interns. Però, per exemple, en el SAC sí que buscàvem molt aquesta empatia, no?, de l'intern cap al gos, que fossin capaços de llegir quines conseqüències tenia cap a l'animal els actes que ells feien. Al final, allà vam portar gossos complicadots, gossos amb por, gossos molt tímids, i això els obligava a tenir una altra manera de relacionar-se amb aquell animal per aconseguir els objectius que nosaltres els plantejàvem, que al final són petits circuits o són petits exercicis
2: d'educació. Què creus que mou a l'intern a fer aquest tipus de formació?
3: Bueno, no ho trien ells, això.
2: Se'ls obliga?
3: No. Això ho trien els educadors. Ells decideixen a quin intern li pot anar bé o a quin intern pot no anar-li bé. Però depèn del mòdul en el que estem, això els hi funciona molt bé perquè l'intern s'adhereixi o tingui una adherència més alta al tractament, al PIT, que se li diu, al programa intern de tractament, d'aquella persona concret. És a dir, que no deixin els programes de tractament que estan fent.
2: I venen amb ganes?
3: Sí. A veure, dins de la presó la vida és molt complicada, eh? I de tant en tant n'hi ha algun que en una sessió no ve perquè el dia abans ha tingut el que sigui que hagi tingut i aquella sessió no ve.
2: Clar,
3: però habitualment es mantenen...
2: Hi ha un sector de gent molt garrula, perquè és el que jo penso, no? En general, que té aquesta creència de que mira, que tenen piscina, que mengen bé, que estan superbé, que tal...
3: Bueno, a Prians han estat tenint piscina durant 10 anys
2: però,
3: no la podien fer servir perquè no hi havia pressupost per un socorrista. I han estat netejant la piscina 10 anys sense poder ficar ni un peu.
2: Clar, la idea és de que hi ha molta gent que diu està millor aquí, està millor dins que fora. I no, però no coneixen, però exacte, és que no
3: hi ha... Que facin una sabaneta.
0: Bueno, si algú està millor dins que fora, és que fora tenir una vida...
3: Aquí està el tema, també. Hi ha molta gent que reincideix perquè no tenen un entorn agradable. Si tu tens una família de delinqüents, vius en un barri de merda, ets pobre i
0: no tens ni per menjar,
3: una vida de merda, allà tens una rutina, tens menjar cada dia...
2: Has parlat ara del tema amb el mòdul del SAC, amb delictes sexuals, mm-hmm. És on hem estat parlant, on el que es busca és això, no? De que l'intern vegi una miqueta quines necessitats té el gos, l'aprengui a llegir, vegi la vulnerabilitat del gos, perquè utilitzeu aquests gossos, doncs suposo...
0: Utilitzeu, no?

0: és que amb poc esforç aconsegueixin molt ràpid els objectius que els hi proposes.
1: Et sembla si fem un joc?
0: A veure, de veritat, em fots
1: Anem
0: molt
1: a
0: por,
1: mirar,
0: tio. Ara ens havíem posat serios,
1: quin
0: bé.
1: gos proposaries per cadascun de nosaltres?
0: Hòstia.
1: Segons el
0: Mira, el
1: caràcter,
0: pobre
1: què et
0: gos de
1: sembla?
0: destinis el
1: Perquè,
0: David.
1: clar, crec que una cosa superguapa de la teva feina, a banda, no, de tot el treball que fas, és el previ a seleccionar l'individu correcte, no?
0: Clar, això, la veritat és que fa tants anys que es fa que ho fem bastant automàtic. Ja no es pensa gaire. Al principi sí que es feia com un anàlisi molt minuciós dels gossos.
1: Escriva.
0: Sí, però ara ens surt bastant automàtic. El que m'agrada la pregunta que m'has fet, quin gos us tocaria a
1: Sí,
0: cadascú?
1: comencem per en
0: Abans
1: Víctor.
0: d'això, el primer que es planteja és quin objectiu busques, no? Amb aquesta teràpia, entre cometes. Què voldries aconseguir tu a la vida, David?
2: Que deixi de dir paraulotes. Quin gos necessitem?
0: De fet, jo crec que el David té els gossos que
1: Que
0: necessita.
1: es mereix,
3: Jo
1: no?
3: crec que els gossos no necessiten el David.
2: No, això segur.
1: Quin gos es mereix en Víctor?
0: En Víctor. Jo crec que en Víctor té el gos que necessita ara mateix. El que és la
2: Víctor?
0: Dana, eh? No, no estem parlant del Bam Bam, que és la Dana. És la
1: L'ha
0: Dana.
1: castigat, Nostre Senyor, vols dir?
0: Bueno,
1: Amb Bam Bam. No.
0: aviam, tu vas tenir el gos que et mereixies en el seu moment amb la Covabunga.
1: Sí.
0: I n'has après i t'ha anat bé. T'ha anat bé a tu com a
1: I aquí,
0: persona.
1: quan tenim un problema d'aquest tipus de personatge, com és la Lali, que acapara tants gossos amb aquest nivell d'intensitat, anem a
2: Un
1: fer-ho al
2: gat,
1: revés.
2: necessito
1: Jo
2: un
1: de
2: gat.
1: caparació
0: No,
1: de gossos no
0: no.
1: puc opinar.
0: Ja.
1: Què creus que et pot dir, si tu no coneguessis a la Lali, una persona, per anomenar-ho d'alguna manera, que té tota aquesta quantitat de gossos amb aquest nivell de gas tan bèstia?
2: Però si ella està igual. Ah, no, de gas, vale. Havia entès gast,
1: Què et pot
0: gast.
1: dir?
0: No, de gast.
1: Sí, què és desgast?
0: Sí,
1: Què
0: desgast
1: és el primer
0: mental.
1: que et pot dir d'aquesta persona? Què és el primer que veus?
0: És que jo no concebo la situació que té la Dalí, que té el Marcel a casa, si no fas esport amb el gos. Perquè jo crec que acabes a Sant
1: Petar.
0: Boi, tio.
2: Probablement.
0: Sí.
1: Mare meva.
2: No, però us heu d'imaginar que quatre dels que tinc són jubiletes, eh? Que són gossos que estan allà al
0: Bueno, que et
2: sofà...
0: penja...
2: Quasi 4-7.
3: Quatre dels
1: I
3: que
1: quants
3: té.
1: no són jubiletes?
2: Pues cinc.
1: Ah, val.
0: Els que treballen.
1: Va bé,
2: Bueno.
1: perfecte. Mira, sé que les menja el cap a l'Edgar. Vale, Cris, anem a canviar de tema. Portes grups urbans, també, a
0: També.
1: City Dogs Store.
0: Sí.
1: Val? Grups que són reduïts, que ens ho has explicat en més d'una ocasió perquè t'interessa, doncs, estar a sobre de l'alumne, no només estar a sobre de l'alumne, sinó gestionar situacions que són una miqueta més complicades, més reals, perquè és estar al cap i a la fi al carrer amb mogollon d'inputs.
0: Clar, a ciutat ja no em preocupen tant els meus alumnes, sinó el que em trobo per fora. Que
1: Explica'ns i no et tallis quin és el marrón més gros que t'has trobat, tu.
0: No deixis anar el teu gos, si el teu gos quan el crides no ve.
1: Va de
0: Mira,
1: camí.
0: això va passar aquesta setmana. En un dels grups tinc una pastora alemana molt reactiva. Està bé la gossa, eh? Però si tu deixes anar un bichon maltès que es posa a córrer en cercles davant de la boca d'aquest pastor alemany, el teu bichon maltès acabarà dins de la boca del pastor alemany.
1: T'has trobat amb els zombie binomiums aquest que dic jo, que el zombie binomium és com un tipus de persona que va com a medicada, com fins a dalt de diazepam, amb el butanito aquí, saps, a la comissura dels llavis,
2: Tu
1: que van
2: quina gent
1: caminant
2: coneixes?
1: amb el cap tort, amb el gos, i es van apropant cap on estàs tu silenciosament,
0: Sí, poc a
1: mentre tu
0: poc.
1: estàs això amb el teu pedazo de creuat de pastor alemany amb problemes de reactivitat, i el zombie binomium s'acosta així amb el cap tort i com a la parra,
0: Bueno,
1: no?
0: aquesta gent, com que van així com mig empanats, són relativament fàcils d'esquivar, perquè tu ja els veus venir, els veus venir de lluny.
2: Però hi ha
1: Tens una
2: gent que
1: tàser?
2: persegueix.
1: Tens una tàser?
0: Marxes.
2: Però hi ha gent que persegueix. A
1: Sí.
2: mi m'ha passat jo
0: Sí,
2: anar-me allunyant
1: sí,
2: i aquella persona anar darrere
0: poc a
2: meu.
0: poc,
1: Per això
0: cap
1: és
0: a
1: el
0: tu.
1: zombie binomium. Mira, n'hi ha una
0: Sí.
1: pel·lícula que és l'Amanecer de los Muertos Vivientes, que és del
0: Hòstia, és xunga aquesta,
1: Sí,
0: eh?
1: del George A. Romero, on per primera vegada els zombis comencen a córrer.
0: Això fa molta por, tio.
1: Vale? És la primera pel·li on
2: Vols deixar de donar copets a la
1: passen
2: taula,
1: d'anar
2: sisplau? Eh? Com si fossis nou.
1: passen d'anar a poc
0: A
1: a
0: perseguir-te
1: córrer, i
0: corrent.
1: és el que estàs dient. O sigui, el zombie binomium que se t'acosta, tu l'esquives, canvies de sèrie, gires a la cantonada
0: I està allà.
1: i et
2: Sí,
1: va
2: sí, sí.
1: seguint.
2: No, perquè vol, en el meu cas, volia que el seu gos jugués amb els meus sí o sí, quan jo li estava fent senyals de no.
1: A banda de propiciar-te una conversa, un diàleg amb tu innecessari, del qual tampoc et
2: Bueno,
1: ve de
2: per
1: gust.
2: una persona, en el meu cas, sorda, que fins que no em va fer entendre que fins que no podia llegir els llavis no m'estava entenent de res, però és que jo m'havia ficat a dins d'un camp que ja no hi havia més camp per ficar-me i el noi allà darrere perseguint-me.
1: I estaves tirant pedres.
2: Era el següent, perquè dic, bueno, sort o sí, però...
0: Quan surto

0: aquesta classe mai porto samarreta ni de City Dogs, ni del Perro Verde,
1: però
0: ni de Rai Park. Em baralla un mogollon de pena.
2: A la del David,
1: de fet, sí que portes una que posa David darrere, no?
0: Sí, sí. Mare David de Roca Doc.
3: Aviam, suposo que entra gent a la... És que no m'agrada dir botiga, perquè no és una botiga.
0: No, és com una casa.
3: Ja. Sí, és com una casa,
0: és la casa del barri
3: superxula, on feu formacions, on no només teniu material d'entrenament, sinó que oferiu formacions i assessorament pels gossos.
0: I per les famílies, fem molta
3: que
0: teràpia familiar.
3: T'entra, eh? T'entra algú, feu teràpia familiar. Home. També. Buah, xava, quin pal.
0: Home.
3: No.
0: Això no. Bueno, això tu ho has viscut. Bé, família, vas anar a fer una visita amb un gos i l'únic que fan durant la visita és discutir-se entre ells.
1: Sí. Veus com heu de proposar un servei 2x1?
0: Sí, oh, tio, necessito un psicòleg.
1: Fixeu un psicòleg, clar.
3: Saps què estic pensant? Mira, segur que ho fas, tia. Vosaltres feu les entrevistes en aquesta primera saleta, sí, oi, que teniu a l'entrada. Teniu càmera allà?
0: No.
3: Seria com el gran, com el gran hermano, tio, tindre la càmera allà. Ara vinc, un moment, i marxar i veure què estan dient. És molt cara, hòstia, és molt cara.
0: Estaria bé,
3: No l'hemos caído bien, és muy cara, no l'hemos caído bien. Veure des de dalt, no? És una, un picat, així.
0: Sí, sí, sí.
3: Ostres, quin és l'últim cas de merda? Tens algú que superi a totes les barbaritats a les que veus? Mira, sí, exacte.
0: I és que
3: no
0: intento,
3: supera, Víctor.
0: Jo escrivo d'entrada, igual que el David li diu que sí a tot, jo no.
2: Perquè ell
0: no. Jo els derivo. Però tinc un candidat a un cas de merda que em sembla que te l'he explicat abans, que encara no he començat, però ja he parlat amb aquesta persona 3 o 4 vegades, que és una protectora que li ha encolomat un Jack Terrier amb una senyora jubilada. Si algú no coneix el Jack Terrier, que busqui vídeos, però són gossos pensats per matar-ho absolutament tot, doncs amb una senyora jubilada que viu a Barcelona, que sí que és veritat que té molt de temps, però aquell gos...
1: Però suposem que cames no et nega gaire.
3: Premi a la protectora de l'any.
0: Sí.
3: Jack Terrier.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí,
3: ostra
0: sí.
3: De Déu, tio.
1: Però, o era la dona que volia
0: no
1: sí o sí aquest gos?
0: No, pobreta dona. No. Ella,
1: ella va voler un gosset, no?
0: Se li van dir, tenim un gos de més de 6 anys que ningú el vol, ve d'un caçador...
1: Ah, molt bé.
0: Però la dona no sabia que li anaven a enxufar.
3: Jo crec que és dels gossos més dinamita que he vist en ma vida. Cris, moltíssimes gràcies. El proper programa que farem serà un programa on parlarem de tema de protecció animal, que també heu fet bastantes coses amb el Perro Verde i...
0: Pues re, em tornes a tancar el lavabo i em torneu a obrir.
3: Sí,
1: què vols
3: no
1: per
3: no
1: sopar? Que et portarem algú del sopar?
3: No, que és car.
1: El Víctor es portarà menjar.
2: Jo és que tinc una pregunta ràpida.
0: Què?
2: Cris, m'és igual el projecte, si és amb dones, amb nens, m'és igual, però una persona, jo puc agafar les meves redes socials i... darme a conocer, mira, foto tot això. Està regularitzat això d'alguna manera?
0: Encara no està regularitzat. De fet,
1: o sigui, sí que ho pots, sí que ho pots fer,
0: sí,
1: aprofita.
0: Sí, i hi ha molta gent que ho fa. De fet, ara fa poc s'està muntant una federació d'entitats que fan teràpia amb animals. I ara, per exemple, vam establir uns mínims de preu a les sessions. De menys que això no es pot cobrar. I dins d'aquest grup hi ha moltíssima gent que treballen molt bé, però hi ha molt magufo. Igual que hi ha molta gent que s'agafen el gosset, se'n van un dia a una residència i diuen he anat a fer teràpia amb animals. No, senyora, vostè no ha anat a fer teràpia
1: vostè
0: amb animals.
1: Vostè ha anat a fer teràpia, vostè.
0: Sí, vostè ha anat a sentir-se millor amb si mateixa, em sembla perfecte, però no li diguem teràpia perquè no ho és. Al final la teràpia és un terapeuta. I un terapeuta és una persona que té una formació com a terapeuta, sigui un psicòleg, sigui un treballador social, sigui un educador social, és igual. Gràcies per la teva pregunta.
1: Víctor, no, ja pots aprofitar per obrir Instagram abans que ho regularitzi.
2: Sabia la resposta perquè ho hem parlat molts cops, no? Però
1: home, no revelis aquí que... la màgia de la ràdio.
2: El que ens interessa crec que és que ho sàpiga tothom, que no qualsevol pot anar amb el seu gosset a una residència d'avis a dir...
3: Per desgràcia...
1: O sigui, poden,
2: però no haurien, exacte.
0: També és veritat que les residències i els centres cada cop són més conscients d'això, eh? I a més, un gos mal entrenat pot fer molt mal amb un avi, amb que et pugi una mica al damunt...
1: Vamos, deixaré jo un dels meus per
0: allà...
3: Un Jack Terrier.
0: Exacte, sí, sí.
2: Tallem.

0: con un perro atado.
1: Avui us porto un tall que us encantarà. No només pel personatge que l'anuncia, sinó pel producte en si. I segur que et fliparà, l'Ali. I si t'agrada, te'l regalaré.
2: Aviam, quina por.
1: El teu gos té ansietat per separació i que tu això et mola perquè et flipen aquests casos, eh?
3: Aquí a la Cris.
1: A tu.
3: No, a mi no.
2: T'estàs assenyalant a tu, Víctor.
1: Estrès?
2: No.
1: Por?
2: No.
1: Agressivitat?
2: No.
1: S'ha acabat tot. Gràcies al Relaxopet.
4: ¿Has escuchado alguna vez qué son las ondas alfa? Esas que ayudan al cerebro a entrar en un estado de calma, de reposo y de tranquilidad. Y si no me crees, vete a Google a bichearlo. Venga. Y quizá tienes un perro con ansiedad por separación. Menudo dilema. Ladridos compulsivos, te destroza la casa, un estrés diario porque le tienes que dejar solo, sí o sí. Denuncias de vecinos. Lo intentaste todo y nada te ha dado resultado. Pues Relaxopet emite esa frecuencia y va a ayudar a tu perro a poder quedarse solo en los momentos que tú tengas que salir y sabes que son un montón a lo largo de la semana, a lo largo del día. Más del 80% de la población tiene este conflicto con su perro. ¿Y dónde deriva la mayoría de las ocasiones? En abandono. ¿Y cómo puedes obtener Relaxopet? Pues facilísimo.
1: ¡Brutal! Para, lo primero.
2: El Relaxopet val 100 pavos, eh?
1: Espera, para. Abans de despotricar.
3: Serveix per humans.
1: Heu conegut la veu?
2: No.
1: Pots tornar-ho a posar?
3: Jo, és que...
1: Para, no ho diguis.
4: A entrar en un estado de calma, de reposo y de
2: mordedor.
4: Si no, no me crees, no. Vete a Google a bichearlo. Venga. Y quizá tienes un perro con ansiedad por separación.
1: Para.
2: Yo no sé qué es.
0: Con un perro atado.
1: Tranquilamente, que ho anuncien.
5: ¿Es el Borja Capón?
1: Sí.
2: ¿Qui és? Sí. El de...
3: ¿Qué? Malas pulgas.
2: Que jo que el conec com a malas pulgas.
1: Bueno,
5: perquè és un altaveu, no, això?
1: Aquest producte que l'anuncia aquest senyor, que, bueno, malauradament, doncs, ha estat denunciat diverses vegades per mala praxi, etc. És un producte que emet un tipus d'ones, unes ones alfa de relajació profunda.
2: Que probablement tu no pots sentir, o sigui, quan no saps si funciona o no.
1: Exacte, bueno, sense cap mena de validesa científica. Absolutament cap mena, vull dir, senzillament és una moguda que
2: no. Això s'ho ha inventat ell, perquè la web està en alemany.
1: El que passa que aquí doncs, li hauran dit Relaxopet, ho haurà agafat algú, jo
2: no.
1: Què sé.
2: O sigui, això és una cosa alemana i ell l'estarà venent aquí a Espanya.
1: I què és? El dispositivo emite ondas de sonido y vibraciones de alta frecuencia hasta 48.000 hercios, mientras que los humanos dejamos de escuchar sonidos a partir de los 20.000. Val? Promeses. La marca asegura que estas frecuencias inaudibles para el ser humano actúan directamente en el subconsciente del animal, provocando una relajación profunda inconsciente ante situaciones de estrés, como tormentas, petardos o ansiedad por separación, de las cuales el nostre estimat, ben agloriat i ben posicionat Borja Caponi diu que el 80% dels gossos tenen aquests problemes d'ansietat per separació, però que gràcies a aquest producte que quan valia ho heu pogut veure?
5: 99,90.
1: No, crec que n'hi ha un que és el Pro.
2: Aquest és el Pro.
5: Bueno, a mi m'ha sortit
2: sí,
5: això.
2: El Pro, l'altre val una mica més barat.
5: Aquest és un altaveu que només emet una freqüència.
2: Que tu no pots sentir, eh? O sigui,
5: perdó.
2: Que...
1: Clink, clink. Aviam.
5: Maleït altaveu.
3: Vale. Això és com la bossa d'herbetes del gos d'aigua. És una estafa.
5: És més car.
2: Segura. Bueno, depèn de quina herba parléssim. Però...
1: En aquí més endavant sí que et diu que es pot fer com condicionament clàssic, que perquè el dispositiu funcioni de veritat, la marca i els especialistes recomanen entrenar l'animal prèviament associant el so a moments de calma real.
2: Vamos, que el mateix podies fer tu soroll amb una paella.
1: Mentre dorm o descansa.
2: Pues lo mateix pots fer tu el soroll i estalviar-te 100 euros.
1: Exacte.
2: Bàsicament. Sí. Perquè el que has fet és entrenar l'animal.
1: Llavors, tu imagina't ara que anem a fer aquest tipus de classes i a sobre som comercials d'aquesta marca.
5: Això s'ha de vendre bé, eh? Per què no se'n truca de nosaltres aquestes coses?
1: Perquè som tontos.
3: Sí.
1: Jo vaig conèixer, i bueno, no direm el nom perquè és de la comarca, val? Però és aquella entrenadora que un dia va arrossegar 10 metres amb el pastor alemany pel terra, que es va deixar
3: Els sí, mugrons. Es va deixar, es va deixar.
1: Va deixar els mugrons. Es va deixar. Davant de tots, es va deixar els mugrons. Ja està. Era una... és una entrena,
2: sí, entrenadora, no?
1: Que treballa per ajuntaments i té bastanta pasta, on el que feia era arribava a casa del propietari amb una maleta de fusta, més com super antiga, no? Com si fos...
2: Mística.
1: Saps la pel·li aquella d'Animales Fantásticos? I com, no. Sí, és un tio, sí, que va buscar, sí, sí, que és superguapa la pel·li, sí, que va amb aquelles maletes antigues, com de màgia, com, sí, d'herbes, algo superguapo, no? I anava amb allò i el primer que feia a la sessió era obrir la maleta hi havia un mogollón de pòcimes i mogudes amb herbes, amb líquids, no era de flors de Bach, si tocava tots els pals, lògicament, però que aquí eren com aromes, feia una espècie d'aromateràpia. Deixava el gos a l'habitació i quan el gos s'aproximava, perquè clar, m'acabes de fotre una persona que no conec a casa, m'acabes de fotre una maleta que no conec a casa, anava cap allà i s'aproximava, ella era capaç de veure, no? Doncs que si anava cap a la canela... La canela significava, no és el nom del gos, sinó la substància que hi havia allà, significava desesperació. Llavors, arrel de lo que el gos triava...
3: Ella sabia,
1: no? On estava el rotllo, no? També era d'aquestes que apliquen este rotllo de la zoofarmacognosis, de que el mateix gos es cura i rotllos així, amb coses de natura. Ella t'acabava cobrant 300 euros per un lot que era un difusor, d'aquests que tu et pots comprar
2: 20 euros
1: valen, xino, o menys, i 5, n'he vist per 5 euros els xinos, mal, et venia el difusor i el kit d'essències, 300 euros i després et fotia les classes particulars.
2: A banda de la classe,
1: a banda, exacte. Relaxopet, què, ho compraríeu? Com ho veieu això?
2: Jo crec que hauries de comprar tu per provar-ho.
3: Ho pots portar a la furgo, això, tio, i me vas calmant per donar les poques classes que dones.
1: Oi que vosaltres heu obert una línia de joguines i de més?
5: Nosaltres no. Bueno, hem començat a tenir una línia, però no tenen res a veure amb això.
1: No, però t'estic dient...
5: Saltant d'un tema a l'altre...
1: Sí, però
5: no podem utilitzar
1: com a plataforma el que ja teniu muntat, CityDocs, per disparar aquest tipus de productes. Vols que en parlem?
5: És que si ho saps vendre, això ho vens bé. Però clar, ja està inventat, David. O sigui, t'has inventat una altra cosa.
1: Però tu no se t'escaparia el riure?
5: Probablement.
1: Venent això a algú?
5: Probablement.
1: Perquè no, més pel que he vist és com... Torna-ho a ficar.
2: És com una Alexa. Sí, és l'Alexa transformada.
1: És com això que porten els
2: un altaveu?
1: Els nanos d'avui en dia, un altaveu.
5: Si no m'equivoco, venen aquest tipus d'altaveus que fan soroll blanc,
2: sí,
5: pels,
2: sí,
5: bebès.
2: Sí, ma germana ho té.
5: Pues...
1: I és el mateix.
5: A ver.
3: El mateix,
1: però és que no serveix per res. Sí, la teva germana l'han estafat.
2: No, pels bebès sí serveix.
1: Sí serveix, i pels gossos no.
2: Segurament, ojo, sí. Ojo. Segurament sí. Si és que ho senten,
3: si,
2: igual que no,
3: si
2: ho sé.
3: A veure si el Borjita tenia,
2: no,
3: raó.
2: No, però l'únic que fa amb el bebè és que si està dormint i sent...
1: El desperta.
2: Tapa els ullets.
5: Màquina de ruido blanco, 21,99.
1: A veure, no, que l'Edgar vol... Edgar, si us plau. Portació. Sí, aviam, aquí l'únic que té nano és l'Edgar.
2: A veure, Edgar, què ens has de dir?
5: Opina.
6: Jo només us diré que a aquesta plataforma per escoltar música online hi ha un apartat que tu busques aquest soroll i anava perfecte per dormir a la nena.
2: Gratis, eh?
1: Veus? Sí, gratis. Aviam si començarem.
2: Bueno, però si et sona un anunci la meitat, podes despertar.
6: No, perquè si pagues el premium...
2: Ah, llavors és gratis.
1: No ens ha sortit bé la secció, tio. Tenim que despotricar d'aquests punts.
5: No, directament... Ha sortit bé.
1: L'ha sortit bé?
2: Aviam, deixa'l parlar, però...
6: Home, directament el propi mòbil ja ho té. I tu només has d'apretar un botó i ja, aviam.
2: Aviam si se sent.
6: No sona.
1: Per què no pagues?
2: Sonarà un anunci.
1: Sí, ja veuràs.
2: Ara us...
1: Perdona, això és el ruido blanco?
2: Sí.
1: Escoltem, parem. Jo escolto això una estona i em pixo.
5: Ja,
2: mira,
5: sí.
2: Escolta'm, que us explicaré una cosa molt graciosa. L'estiu passat vam anar amb la meva família, els meus pares feien anys de casats, vam anar a fer el canal d'Humidi, que és un canal que pots navegar. I ma germana portava la nena petita.
1: Perquè, perdona, si és un canal que no es pot navegar...
2: No, que pots navegar.
1: Vas a peu.
2: Que pots navegar con un barquito. Ma germana portava la nena petita i a la nit li va ficar aquesta cosa de ruido blanco perquè la nena dormís. El meu cunyat es va despertar a mitjanit per fer un pipi i només sentia això i no sabia què era i es pensava que estava entrant aigua al barco. Pobre noi, va estar com una hora i mitja angoixat veient a veure si ens enfonsàvem. I després el matí següent va saber que no, que era la meva germana.
1: No és bona idea.

0: Bueno, anem a la curiositat d'avui, ¿vale? Que és un esport, bueno, fico amb cometes perquè... Bueno, si detecció és un esport, suposo que això també.
1: És una disciplina.
0: Disciplina.
1: Un estil de vida.
0: Un estil de vida.
1: A way of
0: una
1: life.
0: Una secta. Bueno, caní anomenat...
1: Et trobes bé, et
2: no, tio, no. Vaig cap avall.
0: Pobre, si és que ja són molts programes aquí. Es diu Barn Hunt, ¿vale? Que la traducció literal seria caça al graner. Tu saps què és?
1: Sí.
0: Sí? A veure.
1: Sí. I a més em flipa.
0: Això que té riera d'aquesta senyora...
1: Sí, es fa molt amb Jack Russell, Terriers, ho he vist amb Schnauzers, i de fet he vist unes coses que em flipen que s'haurien de començar a introduir a la detecció només operativa real.
0: Jo crec que podies obrir una nova línia Rocadoc.
1: Esportiva. El que es fa és...
3: No li donis idees. Molt poc.
1: No, el que es fa és que es puntua dins d'un graner, vull que us imagineu un graner que és relativament petit, inclús es fan com petites pistes, solen ser graners d'uns 10 metres, com a molt 15 metres. El que es fa amb els 10 metres, t'agrada que faci això?
0: No toquis la taula més.
1: És simular amb unes bales de palla, a vegades es fa com una mica de laberint, es fiquen uns palets, es fiquen unes coses, es deixen al gos i el que es fa és que el gos segueixi el rastre dels ratolins. I es fa molt en casa. Aquí hi ha una cosa que a mi em flipa bastant, crec que ho estic dient bé,
0: sí, de moment sí.
1: Hi ha una cosa que em sembla espectacular, que a més buscaré el vídeo i buscant el vídeo us els passaré, és que en molts casos es premien dos tipus de coses que m'encanten. Una és que el gos pari i t'indiqui que ja està, que no, o que ha acabat,
0: que ja està,
1: el rastre, que ha perdut el rastre, que s'ha acabat,
2: que
1: no hi ha ratolí, i a més la manera d'indicar és brutal, perquè es queden clavats, fan un altre tipus de un marcatge més o menys igual, però t'ho marca el gos. No és que tu llegeixis i diguis, no, el gos segueix buscant, yeah, i tal, no, el gos et marca i s'ha acabat.
2: Aquest nostre amic el Mangueres et diria que això ho fan amb buscada de persones.
1: Sí, exacte. Ara estava pensant...
0: Això de detecció també ho podíem fer.
1: I l'altre, que és espectacular, és quan el gos recupera un rastre o ignora un fals. O sigui, si el gos està seguint el rastre, perd el rastre o se'n va cap a un altre lloc i torna a recuperar, premien. O sigui, és com una flipada, perquè tenen en consideració no només premiar que trobi, sinó tenen en consideració que no trobi i tenen en consideració que se salti un fals o que surti d'un fals, etc.
0: Això ho podíem incorporar, en nous words?
1: Sí, de fet és una flipada. Sí, nosaltres ho fem a vegades, això, quan veiem que un gos està a punt de fer un fals...
0: I que corregeix el sol i diu no.
1: I que corregeix el sol, premiem automàticament després. A mi em sembla superinteressant, hi ha algun vídeo molt guai d'això, sí que...
0: Sí, l'Edgar està mirant, s'està informant ja.
1: Sí que solen ser, tornem amb lo mateix, a senyores nòrdiques...
0: No són...
1: Sí,
0: home, jo senyores nòrdiques?
1: Molt, sí, senyores nòrdiques de més de 50 anys, lo de sempre.
0: Estes amigues.
1: O sigui, com tu.
2: És que aquesta gent jubilen aviat, tio.
0: Ja, ojalà els 50 sí. anys poguéssim ja... No quedaria tant, a tu et quedaria superpoc, David.
1: Em sembla superxulo.
0: Bueno, és molt xulo perquè, a més, no necessiten gaire espai. Unes bales de palla allà, vull dir que amb poc espai...
2: Però necessites ratolins.
0: Això sí. Jo en tinc a casa.
1: Saps si hi ha...
0: Jo els capturo i els deixo anar, el que jo dic, tio de raton.
1: Saps si hi ha categories, equip, de gos, saps si... Jo és que ja no sé més, sé això pels vídeos que
0: no,
1: he vist.
0: No, jo només sé això, que munten les bales aquestes de palla, que les rates pues, estan perquè no les puguin matar, estan en una gàbia, cosa que està bé, que no deixin
2: home,
0: anar
2: sí,
0: el ratolí allà tal qual.
1: Jack Terrier.
0: Clar, és que veiem
2: malament. La caixa,
3: jo pensava, no? Com premies el Jack Russell? Capturant el ratolí.
0: Home, poder amb un tros de carn ja li val, no?
1: O com l'has entrenat.
0: El que sé que hi ha nivells de dificultats, pues, igual que el Nosework, pues, hi ha de principiant, obert, sènior i tal i qual.
4: Bueno. Estic veient que Springfield, Illinois, fan cada dissabte en fan un d'evento d'aquest.
0: Ens cau super a prop per anar aquest
1: podem
0: dissabte.
1: Sí.
0: No has trobat res més a prop?
4: Bueno, n'hi ha molts llocs.
0: Algun dia, si us entenem que fan un a Catalunya...
1: Aquest no és l'Springfield que tots volem, no?
4: No és Springfield Shelbyville.
0: No.
1: Vale.
0: No. Però si algun dia organitzen un aquí, ho hem d'anar a veure, això.
1: Sí, però jo crec que no, eh? Jo no ho he vist, almenys. Saps qui ens ho diria, això, el Cisco, potser?
0: Jo crec que ho hem de començar a implantar a Rocadoc. Els meus gossos són massa grans per buscar rates, però
2: Amb que en David tingui xinxes guardades a casa, crec que és suficient.
3: I a la furgo, sí.
0: Bueno, tenim caques a la nevera.
1: L'Ali, la setmana passada ens vas portar un link que vaig flipar, que de fet us el recordarà, val? Perquè és una friki que va amb un kelpie.
0: I un braco.
1: Un kelpie, sí. Un cattle dog.
0: Ah, un cattle dog.
1: Va amb un cattle dog i un braco i fa unes brutalitats d'habilitats boníssimes. A més, bueno, és molt guai.
0: Sí, és molt guai, sobretot els que tenim bracos, perquè... El pobre... Quina raça és?
1: El cattle dog.
0: El cattle dog ho fa tot...
2: Crec, o sigui, que l'he vist. Crec
0: no
2: que
0: pot anar vist. Més endarrere quan li diuen darrere i el braco està dient, quin és, sí, Carly? Sí. Vull dir, a vegades...
2: Sí. Sí.
0: Això és el conte d'avui, vale? És un gos super maco. La veritat, a mi és que m'ha xiflat.
2: És tan lleig que és preciós.
0: Vale? Es diu croquet snoot, que literalment vol dir morro tort, perquè... Mira, l'Edgar s'està descollonant. Edgar, obre, tio, el micro, va, obre el micro, sí que és valent.
1: Macho, tio.
0: Vinga, va.
4: Però no saps si va cap a la dreta o cap a l'esquerra el gos.
0: Però és superfeliç, hora, aquest gos, ¿vale? O sigui, té una felicitat més feliç que tots nosaltres, que ho sapigueu. No sé com menja, però bueno, ell és molt feliç.
1: Torna a dir el nom.
0: Es diu Croquet Snoot.
1: Croquet Snoot.
0: Què vol dir morro tort? O sigui, no s'han matat gaire, tampoc.
1: Vull que us imagineu un gos que li ha rebentat una granada, una bomba de mà.
0: Però està superfeliç l'animal, eh? No fa pena.
1: Home...
0: No.
1: Aviam, tio,
0: sembla,
1: no,
0: IA.
1: Sembla un Picasso, tio, sí, això.
0: Sembla
1: pena,
0: IA.
1: No, però sembla un Picasso, tio, t'has passat.
2: Home, jo li
1: això
2: hagués posat
1: fer
2: Picasso.
1: Detecció?
0: Sí, el que no saps cap a quin costat olora, però...
1: T'has passat. No,
2: jo crec que aquest gos no té nas.
0: Sí que té, pobret.
1: T'has passat, tio, Dali.
3: On el té?
2: Això no arriba al cervell, eh?
0: Bueno, però el té allà.
3: On?
2: Allà, lluny.
0: Lluny dels ulls.
1: Bueno. És horrorós. Anem a la... Anem, canviem.
0: Bueno, espera no, que dic no, com no es diu. New tweet de Croquet Snoot. Bueno, busqueu Croquet Snoot.
1: New tweet de Croquet Snoot.
0: I veureu, aquest gosset és supermaco.
1: Fora, tira.

0: quants missatges tens de la bústia de veu? Hi ha cua? Li demanem a l'Edgar que posi primer. Vols parar de ballar, sisplau? Edgar, sisplau.
1: Hola, bon dia. Aprovechando que está la Cris ahí con vosotros, que trabaja en Barcelona, quería preguntaros a ver si hay mucha diferencia entre los casos que os llegan en una ciudad como Barcelona o en algún pueblo de alrededor, como puede ser Granollers o por donde trabajas tú, David.
2: A ver. Vamos, pregunta a mí.
0: No, li pregunta la Cris.
2: Ja, no sé què li pregunta. Treballes tu, David?
0: No.
3: No sé què li pregunta.
0: Li he preguntat si veus diferència entre els casos de Barcelona o allà on treballa el David, que viene a ser los pueblos.
2: Todos son casos de mierda. Al final, no crec que hi hagi tanta diferència.
3: Bueno, t'he de dir que a Barcelona arriba molta més gent que vol educació normal i té un gos normal i no porten 5 putos anys amb un gos que està mossegant a tothom que entra.
0: Bueno, està bé, està bé.
2: Segon missatge...
4: Bon dia! Volia fer una consulta a l'educadora. Una pregunta. Si un gos borda, t'ignora i fa exactament el contrari del que li dius, com ho interpretes professionalment? És que de veritat, hem comprat un border collie i mira, és que no fot res del que li dic, tu, però res és res, saps? I no sé si és l'únic de la casa que té dos dits de front i per això no em fa ni punyetero cas.
2: Cris, no cal que contestis.
3: És que si li parla així al gos és normal.
2: Perquè aquesta persona que va fins a dalt de fluoxetina no tenim per què sempre ser nosaltres qui estem absorbint aquest
0: així
2: tipus
0: no
2: de persones.
0: Així no tindràs mai clients, eh?
2: No, no li contestarem, oi?
3: No cal. No.
2: Perfecte.
5: També volia demanar-li a la Cris a veure què és el que més li agrada del Montcamí. En el sentit de si és competir, és fer formacions o
0: cobrar.
5: És vendre persones desconegudes que venen a la seva botiga.
0: Cobrar.
3: A mi el que m'agrada del món del gos és el gos. Tot el que més és per mantenir el gos. El millor el moment del dia diners. És sortir a passejar el gos.
0: Però la resta això és... no és treballar.
3: No, per desgràcia no em paguen per fer això.
0: De moment no.
2: Mulla't una mica, on t'estàs més còmode?
3: A mi m'agrada fer formacions. Depèn dels alumnes que tingui, també és veritat.
0: Oh, clar.
3: He tingut grups preciosos i maquíssims.
2: S'està rient el Víctor.
3: I he tingut grups, com diu el Víctor, de merda, que no tens ganes d'anar-hi. Però és la part xula.
2: Avui només hem dit dos tacos.
3: I ha sigut jo, no?
2: Sí.
3: Perdó.
0: No, el Víctor...
6: No. Ni un. Quan escoltis el programa veuràs que cap. M'he desfogat, però no he
0: però,
6: dit ni un taco.
0: Elegantment, bueno, va. Marxem, que l'Edgar està tancant
2: no,
0: la porta.
2: No vull marxar, no vull anar a casa.
0: Bueno, pots quedar aquí amb la Cris, vale? I ja us portarem menjar. Adéu.

0: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
1: Segur que no n'hi ha per tant.
2: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
4: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
3: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
4: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.

0: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.
1: Som Terra, el programa del sector primari amb valor afegit a la teva ràdio local.
2: Com és alcalde d'un municipi de les Garrigues de poc més de 300 habitants? Quines responsabilitats, anècdotes i reptes hi ha darrere del càrrec? Ho descobrim al Som Terra amb el Víctor Massip, alcalde de l'Albagés i creador del perfil d'Instagram Ruralcalde.
3: Molt bones a tots, avui parlarem d'una pregunta que a mi me la fan, anava a dir cada setmana, però me la fan cada dia i és sempre igual. Sigui qui sigui, sempre cau aquesta pregunta i te la fan normalment al mateix lloc, al carrer, de pas, així en mitja rialla, i és com el què, alcalde? Quan comencen les obres o quan han de començar les obres? I és que darrere d'aquestes preguntes hi ha una teoria molt estesa, que és que quan un poble rep una subvenció i una ajuda, l'endemà ja hi ha d'haver una màquina acabant i preparant el projecte. I si no és així, és que l'Ajuntament o no s'ha espavilat prou o és que som una mica tontets. Doncs avui us explicarem el viatge de veritat, sense exagerar ni un pas. I és que quan et concedeixen una subvenció hi ha un procés de molta alegria i de foto i de comunicar-ho. I la primera parada és que el projecte no serveix, no acaba de servir. Per què? Molt senzill, perquè es va redactar al seu moment de forma molt ràpida i ara que han aprovat i han contestat han passat prous mesos perquè els preus i la dimensió del projecte hagin pujat o hagin canviat i els materials siguin més cars. Així que s'ha de modificar el projecte, s'ha de redactar de nou i s'ha de revisar. La segona parada és l'exposició pública, un mes clavat perquè el projecte estigui penjat i perquè qualsevol persona hi pugui dir la seva. Si ningú diu res, amb una mica de sort, tirem endavant. Si algú diu alguna cosa i s'al·lega i s'ha de tornar a modificar, doncs el procés i la roda torna a començar. Tercera parada, les bases, el plec tècnic i el plec administratiu, que són papers que ha de fer algú i ha de revisar algú i també ha de firmar algú. I això també és un altre mes de termini perquè les empreses s'hi puguin presentar i es pugui fer la licitació. Si tot va bé, arribem a la quarta parada, que és que si ningú s'ha oposat, ja tenim l'empresa guanyadora. I diem, hosti, enhorabona, la truca és content i la primera frase amb la que et trobes és que et diuen que sí, sí, que està molt bé, que moltes gràcies, però que no poden començar perquè estan acabant una altra obra. Amb una mica de sort, signes el contracte dos mesos després i arriba la cinquena parada, la de veritat. Al cap de 4 dies s'han de reajustar partides perquè, endevineu, els costos han tornat a pujar des de que es va fer el pressupost i allà és on arriba la sisena i última parada que amb una mica de sort també l'obra dura el doble del que s'havia pactat o previst. I ara sí, això no és una excusa, això és el calendari real d'una obra d'un poble de 350 habitants i una obra de qualsevol altre municipi. I us ho explico perquè ens agradaria que quedés molt clar que qui pateix aquest camí són les persones que estan dintre del procés i que ho viuen al dia a dia. Moltes vegades nosaltres no fem de rellotge, sinó que l'aguantem. Però aquí hi ha una part que sí que us toca a vosaltres, i és que tot això que us acabem d'explicar, el projecte, l'exposició pública, l'adjudicació, la pròrroga, cada partida, tot això es diu i s'explica en veu alta als plens municipals, cada mes, amb porta oberta i normalment amb les cadires buides, sense que vingui ningú. I això és el que passa, que qui no ve al ple només veu dues coses, el dia de la foto de la subvenció i el dia que arriba la màquina. I enmig potser han passat 12 mesos de silenci, que clar, que si a una persona se li pot fer etern, perquè s'ha perdut tota la pel·lícula i només ha vist el principi i el final del que ha costat. Així que veniu als plens i descobrireu moltes coses més. Que vagi molt bé la setmana. Fins ara.
1: Som Terra, el programa del sector primari amb valor afegit a la teva ràdio local.
4: Avui al Som Terra conversa Slow amb el Vicent Pascual. És productor de cultius herbacis de Térmens, a la Noguera, i parlem amb ell també en tant que cap sectorial de cereals de Jarc, de joves agricultors i ramaders de Catalunya. Vicent Pascual, benvingut. Què tal? Com esteu? Com va tot?
5: Molt bé. Moltes gràcies i molt contents d'estar aquí amb vosaltres.
4: Doncs avui volem fer una mica de repàs de l'actualitat, què passa sobretot per aquesta demanda que feu al Ministeri, demanar mesures urgents davant els preus del petroli, del gasoil agrícola, concretament en el vostre sector, no?
5: Sí, concretament això. És un problema més que tenim avui en dia i molt agreujat. Ja ho nota tota la ciutadania, és evident. Tots anem amb cotxe, no? I ho notem quan anem a omplir el dipòsit. Però els tractors, els pagesos, que la nostra eina principal de treball és el tractor i l'utilitzem cada dia, doncs se'ns està fent insostenible, insuportable, aquesta pujada de preus després de la guerra.
4: Clar. Tots som conscients que el preu de, no, del combustible, gasolina, gasoil, va pujant, però és que vosaltres, clar, ho heu fet el càlcul i quan veus el càlcul, déu-n'hi-do, 62% en 6 mesos ha pujat el gasoil agrícola.
5: Bueno, doncs això és el que hem calculat, no? Al final estàvem comprant a primers d'any sobre 0,96 euros litro i ahir està a més d'euro 55, vull dir, clar, és escandalós i és inassumible, vull dir, perquè, clar, a més ens trobem ara que ha passat tot l'estiu, que potser és l'època de l'any que menys es fan al tractor, però ara tornem a començar, doncs, que hem de recollir el panís, les cosechadores, el transport, i hem de començar a preparar els camps per sembrar el cereal d'hivern, doncs, moure la terra, adobar, aplicar fems, aplicar purins, sembrar, i és de les èpoques que es fan a més el tractor. Uh-huh. Fins ara, doncs, potser no ho patíem tant, però ara és escandalós. Cada vegada que omples el dipòsit dius, mare meva, com ho pagaré això?
4: Ah, perquè, mira, aquest programa també fa, té aquesta cosa pedagògica d'explicar bé el primer sector. Vosaltres que us dediqueu al cereal, en quin moment esteu ara? Doncs això, a finals d'estiu, perquè continuem a l'estiu, principis sí, de la tardor, sí. En quin moment us trobeu ara al camp?
5: Bueno, doncs una mica el que t'explica. Ara és una època de molta feina. Vull dir, ara hem de recollir tot el que hem preparat, vam preparar a la primavera i recollim a l'estiu.
4: Que bàsicament, què seria això?
5: Que el panís, el cereal, sí. Sí, pipes, panís, bàsicament això. Farratges, s'acaben de fer les últimes segues de farratges. Bàsicament això. I ara hem de preparar, doncs, tot el cereal d'hivern, l'ordi, el blat, la civada, el sègol, aquest tipus de, que se sembren ara a la tarda o i recullen, doncs, a la primavera, bueno, a principis d'estiu. Uh-huh. Clar, i ara és una època de molta activitat. Pensa que a partir del 15 de setembre es pot començar a aplicar fems i purins al camp, que durant l'estiu no es pot fer. Pues el 15 érem ahir, pues clar, has de començar les cubes, les granges, s'ha de traure els purins perquè estan plenes les fosses. Això ho utilitzem com a fertilitzant. I clar, la despesa es continua. I aquí al rec, encara, a les zones de rec, pues se fa amb certa normalitat, però a les zones de secar, on a més venim d'una sequera que no sé si des de l'abril o el maig que no plou de forma considerable, que està tot molt sec, pues, clar, has de fer una despesa que no saps si tindrà un retorn, clar, o que té un retorn molt difícil.
4: Uh-huh. Va, anirem a pams, després parlarem de la sequera i de si us està afectant ara mateix o no, però continuem amb el gasoil agrícola. Sí que teniu una ajuda, no? Com tothom també té la seva, bé, la petita bonificació, però aquesta ajuda s'acaba el dia 30 de setembre per una banda i després demaneu que doncs, hi hagi una bonificació més gran, no?
5: Clar, és que estem parlant de que la bonificació són 20 cèntims i la pujada que tenim avui, fins avui, i va pujant, pràcticament són 60 cèntims, o sigui, tres vegades més que l'ajuda, uh-huh. Amb la qual no arriba, vull dir, no es compensa en el cost real que tenim nosaltres. I clar, a part del fet de que l'ajuda es cobre quan al cap d'un any, com aquell que diu, no? Vull dir, es va cobrar una primera part més ràpida, però ara no sabem quan cobrarem la pròxima part de l'ajuda. O sigui que nosaltres hem de fer el desemborsament, hem de pagar el producte i cobrarem, doncs, quan l'administració li vagi bé. I això, doncs, bueno, doncs és intolerable, a part el diferencial, no? Ens donen 20 cèntims, però és que ja paguem el gasoil 60 cèntims més car que quan va començar, doncs, tota aquesta guerra. I sense expectatives de poder de dir, mira, no, és que això s'acaba i ja està, es normalitzarà. Vull dir, penso que cap ciutadà té l'expectativa de que això es normalitzó a curt termini.
4: No. I després hauríem de buscar la dada, perquè ara mateix jo no la recordo de memòria, no sé tu si la tens, Vicent, el que han arribat a guanyar les petrolieres en aquest temps, però aquest és un altre
5: tema. Les petrolieres i l'Estat, que d'això també ens queixem, perquè al final diuen que el 50% del preu del carburant és impostos, que se'ls emporta l'Estat. Uh-huh. Clar, vull dir, l'Estat també està guanyant molts diners. Jo crec que part de la feina de l'Estat és vetllar pel benestar dels seus administrats, dels seus ciutadans, tots en general, eh? Jo penso que aquí podrien ficar més mà perquè tots, ja no només els pagesos, tothom, sí, i guanyés una mica més, i no només ara que sembla que guanyi l'Estat. Jo crec que s'hauria de fer un gasoil agrícola professional que no estigués cada dos per tres amb aquests problemes, perquè al final, si realment som un sector estratègic, com a vegades s'omplen la boca els polítics, pues jo crec que ja no cal que ens ho diguin més, que ho demostrin i que facin polítiques perquè no ens queixem, perquè al final també ho hem de tindre en compte que som menys del 3% de la població i tal com està la situació, el principal risc és que els joves que ara fan de pagès pleguin i es busquin una altra feina. Els que tenim de 55 cap dalt, no sé, ja no tenim massa més alternativa, però els joves és que els estan posant molt difícil perquè es quedin a fer de pagesos, i penso que com a país no ens ho podem permetre.
4: Ai, més coses, deies del cereal d'estiu, cereal d'hivern, allà on poden regar i allà on no. Com anar l'estiu? Perquè sí que allà on s'ha pogut regar, doncs veníem d'unes campanyes, d'una campanya on els pantans han estat bé, déu-n'hi-do el que han baixat també aquest estiu, no? Però s'ha pogut regar amb normalitat, això sí, amb molta, molta calor. Com ha afectat això al camp?
5: Home, doncs, mira, el camp és un ésser viu i és com les persones. Ens ha afectat igual que les persones. La veritat és que no hi ha cap sector aquí que se n'hagi lliurat, ni els sectors ramaders, perquè els animals pues, mengen menys, transformen menys, són menys productius, la fruita no es fa tan gran, els cereals, ja vam patir el cereal d'hivern, l'ordi, el blat, ja va ben general males collites perquè es va sembrar tard, perquè primer teníem un excés d'aigua, es va sembrar tard, després ha fet unes calorades, clar, en principi el raïm, la vinya, tot això en principi no va bé per ningú, i ara la veritat ja tornem a estar amb la recança de que fa molts mesos que no plou. Clar. Vull dir que, i clar, tu ho has dit, no? Els pantanos hi ha reserves, no és dramàtic perquè per sort aquest hivern va nevar molt i fins tard hi ha reserves, però clar, si no plou, la temperatura ja ho notem tots, no? Vull dir, tu ho has dit, dius, sembla que no s'ha acabat l'estiu, estem a 15 de setembre i fa una calor que anem tots amb màniga curta i, no sé, demà diuen que baixaran les temperatures, a veure si
4: es normalitzaran,
5: però, però clar, és que baixar, exacte, ara ho has dit tu, baixar és que es normalitzi, llavors és molt complicat i això afecta, vull dir, la terra està molt calenta, les plantes creixen més ràpid, necessiten molt més consum d'aigua, és un cercle, és un peix que es mossega la cua i, clar, si no es normalitza això, tampoc no, les perspectives no són... Ens afecta negativament com a les persones.
4: I deies això, no?, que parles de la vinya, del raïm, la fruita, però també passa amb el cereal, que també s'està collint tot més aviat, s'està segant més aviat, també?
5: Sí, la veritat és que enguany ha vingut tot 15 dies abans, i normalment quan ve tan abans és senyal de mala collita, que hi ha poca producció i de mala qualitat. La qualitat ha estat bona enguany, però les produccions s'han vist molt mermades, sobretot els secans primerencs no, perquè van sembrar aviat i han aprofitat tota l'aigua de l'hivern, i al fer tant de calor pues, s'ha avançat el cicle i no han patit les calorades finals de maig, però a les zones de regadiu, on se va sembrar més tard, i amb l'aigua pues, el cultiu avançava bé, les calorades del maig i del juny van fer perdre molta collita, i això també ens n'hem ressentit.
4: Ostres, ara més...
5: I no només de gra, vull dir, també de palla, que és un subproducte que s'obté després de cosechar. Perdó, pues, també n'hi ha molta menys i és un producte que necessiten les explotacions ramaderes i també és un producte que, bueno, que és, hi ha una producció limitada i també es notarà.
4: Ara estava recordant, Vicent, que també va haver-hi la paradoxa, no? Si parlem ja de la temporada passada, que patíeu per poder sembrar precisament perquè havia plogut moltíssim. Va ploure molt, correcte, molt concentrat, no? canvi
5: climàtic. Sí, perquè vam estar tota la tardor, sí, pràcticament des del novembre fins al gener, que ploé cada dia, va ploure moltíssim, que van haver per recuperar els aqüífers, la humitat del sol, els pantans, però clar, ens va limitar molt la producció. Però bueno, jo crec que el principal problema va ser les calors que va fer després, que hem tingut un estiu molt càlid, que ha començat a fer calor molt aviat, molt al maig ja va començar a fer calor, llavors va agafar el cereal una mica traçat i li va fer molt mal. I això, doncs, almenys a les zones de regadiu, a les principals zones de regadiu, les collites no han estat les que havien de ser, però bueno.
4: I a més, amb l'afectació de la fauna cinegètica, que el sector cerealístic tampoc se'n salve, no? Com teniu el tema dels conills, especialment?
5: Bueno, el tema dels conills i a zones, com ja sabem, a la zona de Tàrrega, Verdú, Agramunt, cap aquí de l'Artes de Segre, que els danys són bestials, vull dir, les pèrdues són del 100% a molts llocs. I clar, i això és un problema que és que no... si està posant mitjans, segurament pocs, però és que és incontrolable i no hi ha solució. Vull dir, ja s'ha provat inclús de ballar els camps, que ja sona, que sembla que ja és l'últim, no? Vull dir, tindre el camp tancat perquè no t'hi entrin els conills.
4: Home, però, sembla que però... hi ha aquella frase que no es poden posar portes al camp.
5: Exacte.
4: No, doncs s'acabarà de posar.
5: S'acabarà d'haver de fer. Sí. La veritat és que s'està fent bastant dur la feina aquesta del sector, s'està fent molt dura perquè tenim massa contratemps i la societat pues suposo que no sé com dir-ho costa prendre perspectiva si no és del sector de tot el que t'afecta i al final caiem a la sensació de que ens queixem sempre i de que no que només ens queixem, no? Però clar, també s'ha de pensar que aquí al final cada dia nosaltres ens aixequem i ens juguem el nostre patrimoni, vull dir, tot el que tenim, vull dir, posem els nostres diners, mirem de produir i no controlem la majoria de les coses i quan controles tan poques coses, al final penso que el plantejament potser haurà de ser un altre, perquè és que al final els preus ja no els controlem, els preus es ven marcats per les borses de Chicago i de París,
4: sí,
5: dels cereals, i per la producció mundial, o sigui que aquí no collim ni un quilo de blat no implica que no tinguem blat i que no sigui barat, perquè dona la paradoxa que enguany la collita ha estat dolenta, però el preu tampoc no ha pujat prou. Recordem també que vam estar parlant a l'hivern també dels preus dels adobats nitrogenats, que es van disparar.
4: Cert.
5: Amb la guerra encara s'ha agreujat això, vull dir, continuem estant igual. I és un producte, clar, al final, si fas números, amb una explotació de seca avui en dia, amb els costos dels adobs i els costos del gasoil, si ho has de comptar tot, has de produir 4.000 quilos per hectàrea. La majoria de les zones de Lleida de seca no hi surten 4.000 quilos per hectàrea. Llavors ens exposem a que això quedi abandonat, quedi no conreat, quedi brut, quedi com a refugi de fauna salvatge, quedi com amb un risc d'incendis brutal i els pagesos acabin abandonant i no hi hagi més. Vull dir, al final els pagesos joves, el jubilat, doncs mira, ho deixarà sense conrear i al final no hi dedicarà res, no hi perdrà res, però el pagès jove haurà de plegar o si no té un complement amb la ramaderia o amb una altra cosa.
4: Clar, és això que deies, no?, de ser un sector estratègic i creure-s'ho, en qualsevol cas, i concretament amb el cereal, quan a més som tan deficitaris de cereal i s'ha d'importar, o sigui que cada gra és important el que es fa aquí.
5: Bueno, això, la teoria és aquesta, i ho has dit molt bé, el que passa és que sembla que els operadors, o sembla que, com que n'arriba tant de fora, com que Argentina, Brasil, tenen uns, o Estats Units, tenen uns sistemes productius diferents, amb unes extensions diferents, doncs poden produir cereal més barat i portar-lo aquí. En altres no podem competir, perquè un pagès d'aquí deu tenir una explotació de 60 hectàrees i allà un pagès tipus ni té 6.000 hectàrees, amb uns costos diferents i amb unes infraestructures diferents i amb una manera de funcionar diferent. Aquí tenim una economia, unes explotacions familiars, unes explotacions arregades al territori i unes explotacions que es cuiden del territori, que se l'estimen. I clar, hem de valorar si volem mantindre això o si ens és igual i ja ens ho portaran tot de fora. Que quan ens ho hauran de portar tot de fora, tampoc no cal que ens enganyem. Si ara el menjar ja és car, quan no farem res aquí, serà prohibitiu. Vull dir, i això serà així. Ja, sempre poso el mateix exemple, ja va passar amb els xips xinesos, no? Ah, no, Xina ja ens faran els xips, no cal que fem xips, perquè ens faran tants com voldrem i seran barats. Bueno, quan han tingut el monopoli, el preu dels xips s'ha disparat i hem hagut de córrer a fer fàbriques de xips aquí a Europa perquè, si no, no podíem ni pagar-los. Pues, tenim el risc de que ens passi el mateix.
4: Vicent Pasqual, hem tingut una conversa...
5: No em facis més entrevistes perquè tot és negatiu, eh?
4: No, bé, no, perquè s'ha de saber. No, clar, s'ha d'explicar, no? Hem de saber.
5: Sí, el que passa que, ja et dic, no vull fer la sensació de que plorem, però és que la veritat és que la situació és bastant dura i bastant insostenible, i penso que la societat ho ha d'allò.
4: I tot i així cada dia al peu del canó.
5: Exacte. No, perquè això al final el 2 o 3% que quedem, això ho fas per vocació i perquè t'agrada. El que passa que al final, si no pots viure, també hauràs de deixar, també haurem de plegar. Vull dir, això està clar, com a qualsevol altre sector, però bueno.
4: Doncs escolta, una abraçada molt gran i gràcies per compartir aquesta estona, Vicenç.
5: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
4: Fins aviat, adeu.
5: Fins aviat, adeu.
2: Aikus, a la vora del canal, la píndola emocional d'admiració per la natura, amb la Rocío López. Som poesia, som terra. Avui seguim amb els haikus, per això tenim a la Rocío López. Rocío, l'altre dia ens vam quedar parlant de natura, no? Ens va quedar pendent parlar de canals. Avui, per tant, reprenem aquest tema.
6: Sí, sí, bon dia, Maria.
2: Bon dia.
6: Encara de ser-hi aquí. Pues mira, avui sí, he volgut parlar del canal, perquè com que la nostra secció ja es titula així, Haikus a la vora del canal, pues he volgut parlar del canal, també per fer-li un homenatge, perquè és el nostre riu, no? I és una sort poder contemplar el pas de les estacions quan vas passejant per allà i els canvis que es produeixen en la natura. Encara que cada cop és més difícil, perquè des d'aquí també el meu recolzament a la pagesia i a aquells pagesos que tenen un petit camp de nectarines o d'algun fruit dolç, no? I que l'han de tallar per un motiu o per un altre, no? Tant de bo que no calgués, la veritat, perquè aquests arbres són per a nosaltres els nostres boscos, no? I en els que ens floreixen una variació, ens ofereixen, perdó, una variació cromàtica al llarg de l'any, així com el gaudi del viure néixer les flors, les fulles, els fruits. I a banda de veure passar les estacions, també podem observar, quan anem caminant per la vora del canal, podem observar fenòmens naturals com les tempestes i ventades que fan tombar arbres que, curiosament, es mantenen vius en les seves arrels enlairades. Això és increïble. La boira que invisibilitza i a l'hora fa visible elements que anteriorment havien passat inadvertits. Canyes que pentinen l'aigua del canal o que el veuen, no ho sabem, no? Que en veuen d'ell. Aneguets que formen una família a la primavera. Ocells que canten, que pugen, que baixen, lluna que es reflexa l'aigua, etc. Tot aquest ventall d'oportunitats de haiku els tenim passejant lentament i tranquil·lament per la vora del canal. I avui, com que toque, pues, us portaré 4 haikus que he fet dedicats a la vora del canal, que és allà on els he trobat, no? On estan inspirats.
2: Som-hi.
6: Un és, sota els arbres, una catifa daurada de fulles mortes. Un altre, com un miratge, la boira fa visible la teranyina. Branques vermelles s'amunteguen al terra, és temps d'esporga. I un altre que a mi me fa molta gràcia, que és, oirà la luna el rumor de l'aigua que la refleja? Ja sabeu que els haikus també se dialoguen en la natura. Jo no presumeixo de ser cap haigina ni res, però bueno, trobo que bueno, aquest pues, m'agrada i m'ha agradat portar-lo. I per avui ja estaria, Maria.
2: Molt bé, doncs ens has mostrat un paisatge molt bonic, que a mi m'ha recordat, a mi m'agrada molt caminar per aquí pel canal, i aquests haikus que ens has explicat et porten, no?, a aquesta imatge de quan passegem per la vora del canal, no?, que precisament el nom d'aquesta secció és el que ens mostra. Rocío, gràcies per aquests haikus.
6: A vosaltres per l'oportunitat.
1: Som Terra, el programa del sector primari amb valor afegit a la teva ràdio local.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Bon dia, molt bon dia, salutacions cordials, benvinguts i benvingudes a les mañanes de Ràdio Montornès en aquest dijous 24 de setembre de 2026. Avui, Dia de la Mercè, festa gran a Barcelona i moltes empreses al voltant de la nostra població doncs de festa. I avui hi ha molta gent que té festa, que no treballa, que està a casa. Doncs me n'alegro molt, gaudiu del vostre dia. I ja sabeu, comença la festa gran a Barcelona i també amb aquesta festa, la darrera del mes de setembre, cada any gaudim de totes aquestes propostes i espectacles que ens proposa l'Ajuntament de Barcelona. Mireu, jo avui anava a seguir el guió, aquell guió de notícies que fan referència a la nostra població, però crec que tinc la responsabilitat de decir lo que pienso, porque creo que de vez en cuando hay que abrir la boca y decir lo que uno piensa. Ayer, y seguramente muchos de vosotros también, después de la larga jornada laboral o corta, llegabais a casa, encendíais el televisor y tanto en redes como en prensa la noticia era Mari Carmen. Yo, de verdad que hoy pensaba pasar del tema, pero creo que no lo voy a hacer porque necesito hablar, necesito decir algo que seguramente muchas de las personas que nos escuchan pensarán lo mismo. Y todos somos Mari Carmen. Desde ayer por la tarde todos somos Mari Carmen, aunque Mari Carmen lleva un proceso largo, al igual como que otras muchas Mari Carmes o Antonios o Juanes. Yo siento vergüenza y siento vergüenza de cada uno de los partidos que tenemos en este país y sobre todo de la Comunidad de Madrid. Ayer fue un día para mí muy triste. Todos nos dimos cuenta de lo que estaba ocurriendo con esta señora de 80 y tantos años, pero la decepción como sociedad para mí fue tan grande, tan dura, tan triste. Pensé en mis tatarabuelos, pensé en mis bisabuelos y pensé en mi familia y en los valores que habían inculcado generación tras generación. El respeto hacia nuestros mayores, la dignidad de la que habla nuestra Constitución. Y pensé que el mundo se va a la mierda, textualmente, el mundo se va a la mierda. La IA, la bolsa, la inflación, Trump, Netanyahu, Putin, Milei y todos. Somos capaces de gritar. Yo no sé si seremos capaces de gritar, si lo somos, si no lo somos. Un hilo de esperanza al ver a los madrileños, a los catalanes, a los sevillanos, a los gallegos, a los valencianos, ayer salir a la calle, convocados por redes, en un plis. Todos se dieron cita en lugares concretos de las ciudades. Y la verdad es que eso te hace remover la conciencia. Por una vez está bien salir a la calle, por una vez está bien que nos mueva algo más que el fútbol, pero la verdad es que estamos hartos de esas personas camufladas en fondos buitres, en fondos de capital privado que están especializados en comprar deudas a bajo precio y también activos. ¿Y para qué? Para hacer su agosto. Y la verdad es que esto no le importa absolutamente a nadie, sino ahí está Mari Carmen ya fuera de su casa. Mari Carmen, que no he dicho que tiene 87 años. Yo ayer de verdad que temblaba viendo las imágenes de esta mujer. Temblaba porque fijaros que Mari Carmen ha sido desahuciada de su casa y bueno, se la llevaron directamente hacia el hospital Gregorio Marañón en medio pues de ese funeral de lágrimas, de gritos, de ansiedad, de cientos de manifestantes moviendo las llaves al final de la calle de Mari Carmen. Mari Carmen cerraba la puerta de su casa y lo hacía por última vez y no podrá volver aunque haya vivido en ella 71 años. Es un desahucio tremendo que, bueno, haciendo lo que le han hecho a Mari Carmen, no pienso que a nosotros esto no nos pueda pasar. que debemos pensar en que estamos en la rueda de la sociedad y que tire la primera piedra el que piense que está libre de hipotecas o libre de alquileres, porque aquí no nos libramos absolutamente nadie. Por lo menos ayer ese movimiento social en la calle, pensé que mira, aún tenemos sangre en las venas, aún hay algo que se remueve dentro de nosotros y sin embargo debemos mostrarnos, creo, mucho más activos y mucho más reivindicativos y luchar por los derechos que son nuestros y que además les debemos a nuestros mayores, porque aunque viajemos en Vueling, que nos vamos de vacaciones en Vueling y podamos hacer una cerveza o un café diario en el bar, no olvidemos que somos, seguimos siendo y seremos clase obrera. Y esto también nos puede pasar a nosotros. Así que hoy Mari Carmen forma parte de un poco de toda la sociedad. Por eso ha tenido la repercusión que ha tenido. Pero no olvidemos, los fondos buitres han conseguido echar a Mari Carmen y así nos va la vida y así permitimos que esos a los que votamos también se encuentren en esa tesitura en que deben hacer cumplir la ley. Quizá aquí la sociedad, todos y todas, debamos hacer una reflexión hacia estas cuestiones. Y a partir de aquí, pues cada uno que ponga sobre la mesa su valoración respecto a Mari Carmen y sobre todo pensar que a veces tenemos la mente un poco dormida y no pensamos en que esto nos puede pasar a nosotros. Por mucho bienestar o trabajo que tengamos hoy, mañana podemos estar en el otro lado de la cuerda, en el caso de Mari Carmen. Y dicho esto, son las 10 y 13 minutos, ya estamos aquí. Bon dia a tothom de nou. Miquel, molt bon dia, que no t'he dit res.
2: Jo... Bon dia, Núria, bon dia a tothom.
1: Què tal, com estem?
2: Doncs molt bé, aquí de dijous, aquest matí de dijous.
1: Uh-huh. Estem ja amb el cafè, amb el te, amb la xocolata al bar, los churros, fent el nostre dia a dia, a la feina, al treball... I el que dic, ja no pensamos en Mari Carmen. Mari Carmen ja ha salido de su casa i... En casa de una familia, en un hospital, en una residencia, en fin. Casos como este, desafortunadamente, hay muchos y veremos muchos más. No sé, supongo que ayer viste la...
2: Sí, me he enterado de la noticia y no únicamente pasa esto en Madrid.
1: No, claro, pasa en Barcelona, en Valencia, en Sevilla, en
2: todos. Y hay muchas
1: Mari
2: Carmen, como tú dices, y muchas personas afectadas con esta situación, ¿no?
1: Es terrible y la verdad es que debemos despertar, debemos empezar a despertar porque si no el mundo de verdad que se va a la mierda. Bueno, pues nada, vamos a ir a lo que nos toca y he descubierto, y cambiando de tema, que cuesta, pero he descubierto que a Barcelona, avui que estan de festa major, hi han algunes novetats i van a obrir o obriran una botiga, la més gran de... Us agrada la xocolata? A tu t'agrada la xocolata, Miquel?
2: M'agrada en petites porcions i m'agrada molt la xocolata negra.
1: Doncs Lindt, que és una de les empreses especialista en xocolata, obrirà a Barcelona la botiga més gran de la seva marca. 170 metres, la nova botiga de Rambla Catalunya estrena una gran terrassa i serà l'única de la marca al país on traslladaran gofres, xurros i croissants. Pepco obre així la seva botiga més gran a Catalunya, al centre de Barcelona, a 800 metres. I és que Lindt estrena el 23 de setembre, avui ja està oberta aquesta botiga, diuen que és la més gran i més exclusiva de Barcelona, i de la icònica xocolatera suïssa. La firma suïssa ha traslladat el seu establiment a Rambla Catalunya, com dèiem, i podrem gaudir de tots aquests productes si és que ens ve de gust. Els preus? Ni idea, jo encara no he anat. Però si us agrada la xocolata negra, la xocolata blanca, la xocolata amb llet, doncs allà, molt a prop de Plaça Catalunya, tindrem aquesta super mega botiga. Per altre costat, sabem que Catalunya afronta una tardor molt càlida, més del normal, amb els embassaments al 75%. Això és una bona notícia, tot i que no plou. Les temperatures rècord que es van registrar durant l'estiu, l'ús més gran d'aigua a causa del turisme i el regadiu provoquen que el percentatge baixi gairebé 20 punts des de l'inici de l'estiu. La tardor ha arrencat amb aquesta calor estiuenca i s'espera que sigui més càlid del normal. És el canvi climàtic que està provocant temperatures cada cop més elevades del que és habitual i episodis de precipitacions més intenses. Després d'un estiu marcat per fortes onades de calor que han portat els termòmetres a registres mai abans vistos i per temporals que han obligat a enviar alertes, doncs la ciutadania està preparada per aquest canvi climàtic o no. No ho sé si estem preparats o no. El que sí és cert és que a hores d'ara tenim la majoria de pantans situats al voltant de les tres quartes parts de capacitat després d'aquest període estival i d'aquestes altes temperatures. Això és una bona notícia, però ja sabeu, no fem ús extensiu i sense mesura de l'aigua perquè si no plou acabarem tenint també problemes a la llarga. I ja acabar parlant del govern que incorpora 27 professionals més per millorar l'atenció a les víctimes de violència masclista. Catalunya ha començat el desplegament d'un botó lila digital al transport públic per fer front a les agressions masclistes que puguin succeir en aquest àmbit. El protocol, que s'està implementant progressivament en les aplicacions a totes les operadores de transport, i parteix amb l'objectiu d'aconseguir que aquests espais siguin molt més segurs. Per exemple, l'aplicació als ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ja compta amb botó lila. Crec que és una bona notícia i penseu que al transport públic es donen moltes d'aquestes situacions, encara a dia d'avui. Botó lila al transport a Barcelona. I aquestes són algunes de les notícies curioses que us portava. Ara ens anem directament a l'àmbit local i us dic que la Peixera obre 45 places per l'activitat del curs 2026-2027. Les inscripcions es poden formalitzar fins al 2 d'octubre i les places s'assignaran per ordre de sol·licitud. El Centre Infantil La Peixera de Montornès va obrir dilluns el període d'inscripcions per les activitats d'aquest curs. L'equipament ofereix un total de 45 places per infants de I3 a 6è de primària i s'assignaran per ordre d'inscripció. Ja sabeu les inscripcions a inscripcions.montornès.cat. Sabem també que tenim el proper 4 d'octubre la nova edició del Festival d'Oci Alternatiu de Montornès, és el FOAM. De nou arriba una jornada emmarcada en els pressupostos participatius Joves Cosmos i que es farà al Centre Juvenil Espugnic. Des de les 10 del matí fins a les 10 de la nit hi haurà jocs de taula, videojocs, tornejos, tallers per tots els gustos. En aquesta 7a edició es manté el ramen per dinar, així com el quiz d'openings d'anime i les classes de subteo i escacs. Com sempre, l'entrada és lliure i per més informació podeu adreçar-vos a les xarxes socials de l'activitat @foam.montornès.cat. I que sapigueu que s'han obert dues convocatòries d'ajuts relacionades amb l'àmbit de la educació. Una d'elles s'adreça a les associacions de mares i de pares i alumnes del poble. La dotació és de 18.000 euros per les entitats dels centres de primària, 2.000 per les de secundària i 2.000 més per les de la llar d'infants pública al Lledoner i l'Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre. Les subvencions van orientades al desenvolupament d'activitats, projectes educatius i d'altres, amb la col·laboració entre centres de diversitat cultural funcional i coeducació. Doncs res, l'AMPA i l'AFA interessades poden presentar les sol·licituds fins al 12 d'octubre. La convocatòria està destinada a contribuir al pagament de les despeses de mobilitat derivades de cursar estudis postobligatoris oficials fora de Montornès. En aquest cas, s'hi destinaran 9.000 euros amb un import màxim de 200 euros per cada ajut. I ja des de la comarca, avui, quan són les 10 i 21 minuts del matí, vull recordar que s'estan fent més de 50 assajos clínics d'hospital que permeten apropar tractaments innovadors als pacients. La dermatologia concentra una part destacada d'aquesta activitat amb 22 estudis en marxa. A l'Hospital General de Granollers ha superat els 50 assajos clínics actius en diferents especialitats mèdiques. És una fita que consolida la trajectòria de la unitat d'assajos clínics creada el 2024 i que, a més, sembla ser que reforça el compromís d'aquesta institució amb la recerca, amb la innovació i la millora de l'atenció als pacients. Actualment, aquesta unitat participa en estudis en dues fases, 3 i 4, en àrees com al·lergiologia, cirurgia vascular, dermatologia, oncohematologia, oncologia, pediatria, pneumologia, reumatologia, traumatologia i urologia. Tot el que sigui millorar la nostra sanitat, benvingut sigui, i si aquests assajos clínics serveixen per millorar la vida del pacient, felicitats. Us diré que avui és el Dia Mundial. Atenció! Dia Marítim Mundial. Des de l'any 80, el quart dijous de mes de setembre, se celebra el Dia Marítim Mundial. Doncs felicitats, felicitats també al Dia Mundial del Goril·la. Aquí tampoc tenim molts goril·les, però se celebra aquest dia. Ja sabeu que són animals en vies d'extinció que s'han de protegir, als parcs que hi siguin, als zoos i a les ciutats d'origen, com a la República del Congo, a Uganda, Ruanda, doncs s'han de mirar de lluitar per aquests animals. Avui us diré que és el Dia Internacional de la Investigació contra el Càncer, Dia Mundial del Càncer de Tiroides i Setmana Internacional per les Persones Sordes. Avui, 24, és Sant Gerard i la Mercè. Felicitats a totes les Mercès, a les Merxes, als Gerards, que tingueu un dia meravellós i de la nostra part, doncs, que gaudiu del dia. Ja sabeu que també volem felicitar a totes les persones que avui celebrin el seu aniversari, com la Elena Jiménez Maroto. Maroto, felicitats, 24 de setembre, Elena Jiménez, per molts anys. Juan Polo, felicitats. Francesc Martos, felicitats. Ignacio Molina, felicitats. I Alfredo Fructuoso, felicitats a tots i a totes, que tingueu un dia meravellós per molts anys i a gaudir del dia. Comencem amb una mica de música i recordeu aquella història de la flaca? En aquesta ocasió, explicada, contada, cantada per l'Andrés Calamaro. Bon dia, Montornès. Bon dia, comarca.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Les mañanes de Ràdio Montornès.
6: Avancem a les mañanes de Ràdio Montornès i ens endinsem en el contingut. Avui ens visita la Reyes Barragán, ja la tenim per aquí. Avui parlarem d'inscripcions, de cursos i de vocabulari, com sempre, no us ho perdeu. Cap a les 11, una altra tècnica, la tècnica de la OPEC. Si busqueu feina o voleu millorar les vostres condicions laborals, a les 11, Àngels Rial. I acabarem la secció parlant de cinema, d'estrenes, de novetats. Com sempre, el nostre company José Luis Cano ens apropa al cinema, al Setè Art, en directe a les mañanes de Ràdio Montornès avui. Anem ara amb la informació de servei. Li toca el torn a la Noelia García des de l'Agència Estatal de Meteorologia per saber quin temps farà avui. Noelia, bon dia.
7: Bon dia. Avui dijous continuem amb temps càlid i estable. Avui serà un dia de sol, predominen el cel clar o poc ennuvolat. Temperatures amb pocs canvis continuen més altes de l'habitual per aquesta època de l'any. Els termòmetres marcaran 33 graus a Igualada, Manresa i a Rubí, 32 a Vic, 31 graus a Sabadell, 30 a Barcelona i 29 graus a Mataró i a Vilanova i la Geltrú. Bufa vent fluix de component sud amb intensitat moderada durant la tarda. És una informació d'AEMET.
6: Gràcies i fins demà. La farmàcia de guàrdia avui és la farmàcia Balcells. La trobareu al carrer Riu Mugent, número 7, a Montornès del Vallès. Per qualsevol emergència, recordeu 061 112 o el telèfon d'emergències de la policia local de Montornès, el 93 572 1110.
5: Les mañanes de Ràdio Montornès.
0: Estàs escoltant
8: Ràdio Montornès 91.2

0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Comercial Solar.
2: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
1: Comercial Solar.
2: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
1: Comercial Solar.
2: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
1: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.

0: Estàs escoltant
1: Ràdio Montornès 91.2 de l'FM.
2: Les mañanes de Ràdio Montornès.
3: Ei, vinga, som-hi ja. És el moment de fer el pas.

0: Molt per parlar i molt per viure, clar que sí, perquè així són les classes de català. Bon dia, Reyes. Reyes Barragán.
1: Bon dia.
0: Què tal? Com estem?
1: Molt bé. Aquí amb il·lusió.
0: I amb energia. Ara,
1: energia,
0: la
1: il·lusió.
0: Reyes ve amb una... Sí. Mai t'he preguntat què és morses. Que ve amb una energia, la Reyes.
1: En fi...
0: Tens algun secret o no? Va, en
1: no,
0: sèrio?
1: No, no, no tinc no? cap secret.
0: És, no. Prens cafè?
1: Cafè sí. Cafè sí. I te també.
0: I te, molt sí. bé. Cafè. Doncs una mica el que prenem nosaltres.
1: Tothom sí. Sí, no prenc sí. res especial. Molt bé, arrenquem?
0: Arrenquem,
1: a veure,
0: vinga.
1: Mira, s'han acabat les inscripcions, però no s'han acabat. A veure, podem continuar? Sí. Podem com que hi ha places lliures tant als cursos de Montornès com a d'altres cursos presencials, els cursos en línia sí que estan tots plens, les inscripcions es poden allargar fins al dia 6 d'octubre, perquè clar, només haurà passat una setmana de classes, per entendre'ns, perquè els cursos comencen la setmana vinent, d'acord? Llavors, jo recordo que a Montornès tenim un A1 i un A2, el dimarts i el dijous l'A1 de 3 a 5, i el dimarts i el dijous de 6 a 8 l'altre nivell, i que a Montornès també, a Montmeló també hi ha places lliures en dos cursos que fan, un bàsic 1 i un elemental 1. I en fi, doncs si algú li interessa, algú no sap quin curs ha de fer però vol saber-ho, que ens truqui, que parli amb l'oficina de català, o si vol anar directament a Montmeló també pels cursos de Montmeló, però jo des de Montornès puc inscriure a qualsevol poble del Vallès Oriental.
0: Com comencen aquestes formacions? A l'elemental 1?
1: No, no, no, no, no.

0: 20 hores, i la resta de nivells, és a dir, A2, B1, B2 i C1, es divideixen en un curs escolar, és a dir, 3 trimestres. Cada trimestre és un bloc. Per exemple, la 2 es divideix en bàsic 1, bàsic 2, bàsic 3. Jo ara, aquí a Montornès, tinc un bàsic 2, que és el segon bloc, perquè hi ha una gent que l'últim trimestre del curs passat va fer un 1. Eh? I aquesta gent farà bàsic 2. També tenim un A1, que és el primer de tots. Que és...
1: I l'elemental 1?
0: L'elemental 1 és el B1.
1: Molt bé.
0: O sigui, cada, per exemple, vaig al B1. Va, el B1. Uh-huh. El B1 es divideix en elemental 1, elemental 2, elemental 3. Això la nomenclatura ho estan canviant.
1: Déu-n'hi-do.
0: S'està canviant. Però el que la gent ha de tenir clar és els certificats. Uh-huh. A1, A2, B1, B2, C1 i C2. Uh-huh. Aquí els cursos que tenim a Montornès són de A1 i A2. Uh-huh. I a Montmeló hi ha A2 i B1. Vale? Perquè hi ha un bàsic i un elemental. Però si algú necessita saber quin nivell té, que vingui i que parli amb mi, d'acord? Els meus dies d'atenció, que hi soc físicament, és els dijous de 10 a 1, que ara no hi soc perquè soc aquí. Però encara que allà posi, allà en el rètol digui de dijous de 10 a 1, jo hi ha més dies que hi soc. Soc a la casa i el que passa és que de vegades surto, entro. Jo li demano a la gent que abans de venir, doncs, que em faci
1: que
0: un truc o m'enviï un WhatsApp o qualsevol cosa, d'acord?
1: Mm-hmm.
0: Doncs queda clar que tenim cursos a Montornès que encara tenen places, que a Montmeló també tenen places, que hi ha altres
1: poblacions
0: on també hi ha cursos, però els cursos que tenen plaça ara mateix són els presencials, d'acord? Molt bé.
1: Què feu a classe, va?
0: Què fem a classe? Jo el primer dia...
1: Què fas el primer dia? Presentació?
0: El primer dia el que hem d'aconseguir que els alumnes entre ells es coneguin i que jo m'aprengui els noms també.
1: Ah.
0: Llavors el que fem és molta feina de presentació i molt joc. Ja està. La gent que vingui a classe, que vingui disposada a divertir-se i a passar-s'ho bé i aprendre.
1: Molt bé.
0: Doncs ja està. Això per una banda.
1: Per altra banda, un cop de mà, al mes de setembre.
0: El qüestionari lingüístic. Jo he agafat dues de les... Si recordeu, un cop de mà és un qüestionari que té 5 preguntes de diversos tipus, no? Sobre el català, que pot ser d'ortografia, pot ser de sintaxi, de moltes menes. Jo he agafat dues preguntes de les que surten al
1: qüestionari
0: aquest mes. Una és de precisió lèxica o de tria la paraula bona, que dic jo, tria la paraula bona.
1: Aquestes t'agraden,
0: M'agraden molt aquestes, a mi aquestes m'agraden molt. Que és, quina paraula és la catalana? Inserir o insertar? Tu quan vas a treure diners al caixer, què fas amb la targeta? La insertes o la insereixes?
1: La inserto, no? No.
0: Doncs no,
1: doncs
0: perquè
1: no.
0: És inserir.
1: Inserir, ho sabia.
0: És introduir una cosa dins una altra, això és inserir.
1: Inserir.
0: Mm-hmm. Inserir. I aquesta m'agrada, m'ha fet gràcia, mira, m'agrada. Després, formació de paraules. A veure, com es creen els adverbis en ment? Jo crec que tothom sap que un adverbi en ment es crea a partir de l'adjectiu femení. Per exemple, jo tinc trista... i doncs l'adverbi serà tristament, no? Això en els adjectius que tenen dues terminacions, no? Masculí i femení, doncs has de buscar el femení i del femení fer l'adverbi. Per exemple, pobre, té doble terminació, acaba masculí amb E, femení amb A, doncs quan jo faig l'adverbi en ment hauré de posar pobrement, escrit a mà, d'acord? En els adjectius que tenen només una terminació, com hàbil, un home hàbil, una dona hàbil, doncs direm hàbilment. Va. Hi ha adjectius que a l'hora de crear l'adverbi creen confusió. A veure, jo tinc un adjectiu que és extremat, d'acord? I el femení serà extremada, no? Molt bé. Doncs què és què vol dir extremat o extremada? Doncs que crida l'atenció, que vesteix de manera exagerada, molt vistós,
1: no?
0: Un vestit extremat, un barret extremat, molt vistós i molt exagerat. Va? Llavors, l'adverbi d'extremat serà extremadament

0: ment,
1: clar.
0: No hi ha problema. Ara, què passa amb l'adjectiu extrem? Extrem és en grau màxim, parlem d'esports extrems, de calor extrema. Com fem l'adverbi d'extrem? Doncs anem a fer-ho, va? D'extrem, extrema, i l'adverbi extremament.
1: Ment, no? Clar. Va,
0: perquè costa. Costa perquè la gent pensa en extremadament. No? Doncs, temperatura extrema, doncs una temperatura extremament alta per les dates en què ens trobem.
1: Uh-huh.
0: D'acord. Doncs molt bé, ja està. Això era una reflexió sobre... sobre
1: els adverbis.
0: Els adverbis acabats en ment. Uh-huh. I, una altra cosa. Jo inauguraré una secció que, surti o no surti en el qüestionari lingüístic...
1: La faràs.
0: La faré. Que es diu la paraula maleïda.
1: Ahà. Uh-huh.
0: Què per mi és la paraula maleïda? Què és la paraula maleïda per mi? Doncs una paraula que s'està fent servir molt, però que és molt incorrecta en català.
1: Ah.
0: D'acord? Que és incorrecta i que es fa servir moltíssim. Jo ja n'he parlat d'això perquè insisteixo moltíssim en la paraula tarja, que no és tarja, que és targeta. Paguem, senyores, senyors, recordeu que paguem amb targeta i no amb tarja. D'acord? Això ja en vam parlar un dia. Però avui porto una altra paraula que és molt bonica, que és escaquejar. Ok, eh? No sé com t'ho fas, però sempre que et toca per a taula t'escaqueges. No, senyors, escaquejar no,
1: no
0: existeix.
1: Existeix
0: en català. No i no.
1: La, quina la forma, és la
0: forma, paraula? Hi ha diverses paraules. Escaquejar-se, eh? La paraula genuïna en català seria escapolir-se, escapar-se, marxar sense donar explicacions i sense que ningú altre se n'adoni.
1: Mm-hmm.
0: No sé com tu fas, però sempre que et toca desparar la taula o parar-la, t'escapoleixes. Però hi ha altres expressions molt boniques que a mi m'encanten, que volen dir més o menys el mateix segons el context, que és, per exemple, fugir d'estudi, esmunyir-se, esmunyir-se, escapar-se, de fugir, eludir, donar excuses de mal pagador. Hi ha diverses paraules, moltes mm-hmm. paraules, però fugir d'estudi m'encanta, perquè és molt, molt gràfic, és, que t'escapes, vaja. La paraula, i seguint uh-huh. seguim amb el qüestionari, la paraula que ens proposa recuperar la Mildred, sabeu que el qüestionari mm-hmm. lingüístic sempre proposa una paraula en desús, una paraula en desús que ens anima a fer-la servir. I la paraula triada és desgavell, que m'encanta perquè sona tan bonic, desgavell. I desgavell és un sinònim de desordre. Us animo a no a tenir desgavell a les vostres vides ni a casa vostra, però sí a fer servir la paraula de desgavell. I desgavell no només vol dir desordre físic, també vol dir confusió, per exemple, en organització o en el funcionament d'alguna cosa. Quan va caure el sistema informàtic, a l'oficina es va crear un desgavell i ningú no sabia què fer. Després de la festa, el menjador era un autèntic desgavell, gots, plats, papers, per tot arreu. Sense una planificació clara, el projecte va acabar convertint-se en un desgavell. S'entén la paraula desgavell?
1: S'entén.
0: Doncs fem-la
1: sí.
0: servir.
1: Desgavell.
0: Quan arribes i obres la porta de l'habitació del teu fill, dius, mare de Déu, quin desgavell. No? Doncs aquestes coses. Expressem les... fem servir aquestes paraules perquè val la pena recuperar-les.
1: Molt bé.
0: Què més tenim?
1: Tenim el FOAM, que tornes a estar...
0: Ah, sí, sí. Anem ràpid, no?
1: Sí, vas molt ràpid avui.
0: Vinga, acceleradíssima. Molt bé. A veure, el FOAM, entenc que la gent de joventut ja vindrà a parlar-ne.
1: Sí, parlarem.
0: I ja parlareu. Això és el dia, si no m'equivoco, el dia 3 d'octubre.
1: 4 d'octubre.
0: 3?
1: 3,
0: 3, 3.
1: 3?
0: És un dissabte. Sí, ha de ser un 3. Sí, sí. Com cada any, l'Oficina Catalana hi participa, fa una petita aportació matinal i durant el matí de 10 a 2 aproximadament, hi seré. Altres anys he portat l'Scrabble, l'any passat hi vaig anar amb l'Oca, el joc de l'Oca tradicionalíssim. I dos anys he anat amb el he participat al FOAM amb el paraulògic. Aquest any torno a venir amb el paraulògic, un paraulògic gegant, que és un plafó. Recordo, per la gent que no ho sàpiga, que el paraulògic és un joc de paraules en què cal formar tantes paraules en català com sigui possible a partir de 7 lletres disposades en forma de rusc, amb una lletra al mig. I la lletra central és obligatòria. En totes les paraules que es creïn, M'està fent una foto la Núria ara. En totes les paraules que es creïn ha d'aparèixer la paraula que surt al mig del rusc, d'acord? L'objectiu és aconseguir el màxim de paraules possibles. Jo porto una combinació, tinc les meves solucions, sé quantes paraules es poden crear a partir de les set que jo porto, i convidaré la gent a jugar, a buscar paraules, i les apuntarem a una pissarra i anirem buscant paraules en català. També donaré l'opció d'anar mitjançant un codi QR, doncs, fer jugar en línia, com és habitual.
1: Com han anat altres edicions? Perquè tu ja crec que portes tres, quatre?
0: No, jo he anat sempre al FOAM, he participat sempre, si no en una cosa, en una altra. Que jo sàpiga, no sé si m'he saltat. Jo tinc la nebulosa de la Covid i no sé si allà hi va bé, no va bé.
1: Si va, però si
0: jo crec
1: no
0: que, hi he participat a totes les... als festivals aquests del FOAM, a totes aquestes trobades de jocs. Doncs això, que jo animo... No faré cap competició de competir per guanyar res, però a mi m'agradaria que la gent passés i jugués a veure si és capaç de trobar moltes o poques paraules. També hi ha paraules especials que es diuen els tutis, i cada combinació té algun tuti, que és quan aconsegueixes una paraula on hi ha totes les lletres del rusc, d'acord? I bé, doncs jo convido tothom, d'una banda, a participar en el FOAM, aquest festival de l'oci alternatiu de Montornès. Perquè jo entenc que des de joventut es convida no només a la gent jove, sinó que participi tothom, i també trobar-se a l'Sputnik amb gent jove, que hi vagi gent gran i que hi hagi aquesta comunicació intergeneracional, doncs és molt bonic. Jo sempre que hi he estat han acabat asseguts al voltant de la taula jugant gent gran i gent jove, i això és bonic i està molt bé. I fent interacció en català, que aquesta és la qüestió. Que jo hi vagi, que l'Oficina Català vagi al FOAM, té una raó, és perquè nosaltres des de l'oficina el que fem és promoció de la llengua.
1: Clar.
0: I promoció de l'ús de la llengua.
1: No, és
0: casualitat. I jugant, la llengua es fa servir, perquè comentes amb el company, comentes amb l'adversari.
1: Hi ha molta participació, Reyes?
0: En general?
1: Amb tu.
0: Depèn del joc.
1: S'anima
0: el
1: jovent?
0: Sí. Cada any tinc gent allà. I jovent, no només jovent. Per exemple, l'any passat amb l'Oca, que era una cosa com
1: famílies,
0: més...
1: Famílies, no?
0: Vam tenir nens i,
1: clar,
0: això,
1: i famílies,
0: jugant.
1: Clar.
0: Perquè és una cosa sorprenent, però, per exemple, al joc de l'Oca hi ha molta canalla que no sabia jugar a l'Oca.
1: Ostres!
0: Com una cosa curiosa.
1: Estranya, sí.
0: No, a veure, no és que tingui una llau de gent, però al llarg del matí, i entenc que si jo hi fos tot el dia, doncs encara tindria...
1: Més.
0: El matí és més fluix, a la tarda hi ha més gent, però jo només puc venir al matí per coses personals, perquè això és un dissabte. I, en fi, doncs això, animo tothom a passar per allà, que no es pensin que és una cosa només de jovent, que jo hi sóc allà, i que vinguin a posar-se el repte de
1: aprendre,
0: fer paraules
1: i aprendre
0: i xerrar amb mi i xerrar en català, d'acord?
1: Sí, sí.
0: Molt bé.
1: Doncs una proposta molt
0: adient. Ui, que se'ns acaba això.
1: Se'ns acaba.
0: Doncs posarem dues músiques, si
1: i
0: cal,
1: tens,
0: eh?
1: Clar, i tens dues cançons, que has demanat dues cançons.
0: Sí, he demanat dues cançons. A veure, primer he demanat... La de...
1: Aquesta és la darrera que m'has demanat. Que m'has canviat una per l'altra.
0: Sí, perquè pensava que no donaria temps a les dues. He demanat aquesta perquè és... Aquesta cançó que es titula És això, és la cançó més escoltada en català d'aquest estiu. D'acord?
1: Sí.
0: Els tiets, o no sé mai com se'ls ha de dir amb aquests nois.
1: Jo no sé, sí.
0: Vale, doncs... I és una cançó que per mi transmet una injecció d'optimisme molt gran, molt ideal per aquesta tornada a la rutina, encara que parli de l'estiu, perquè hi ha algun moment que parla de l'estiu. Aquest optimisme i aquesta energia per tornar a la rutina i encara al nou curs amb energia positiva i ganes de menjar-se el món, doncs és una cosa que aquesta cançó ens la transmet. També perquè és una cançó en ritme, molt encomanadís, molt urbana, molt festiva, i aquests dos nois de Mataró, que són de Mataró, que jo no ho sabia, doncs enganxen els oients, d'acord? I per què m'agraden a mi els tiets? Perquè són ara mateix un referent de la música en català entre el públic jove i familiar. La seva manera d'utilitzar la llengua d'una forma natural, lúdica, propera, encara que facin errors, això és igual, que diguin barbarismes, ja sabeu que jo em queixo, però el que importa és que la llengua es faci servir. Doncs aquests dos nois, aquests dos cantants, aquests tallets, aquesta cançó, es converteix en un altaveu de la llengua, demostrant que en català pot sonar modern, pot ser fresc, està viu. Més raons? No,
1: no n'hi ha.
0: Doncs aquestes, i a més, el missatge de la cançó és molt positiu. Hi ha una frase que es repeteix, que sempre volem massa, però que per ser feliços, en realitat, necessitem poc. I em sembla fantàstic. Aquest és el resum de la cançó.
1: Anem a escoltar-la? Escoltem-la. Vinga.

0: excel·lent. Doncs aquí tenim de tiets, o com es diguin. És això?
1: No sé mai. Que...
0: No sé, tiets.
1: Jo he sentit gent que diu tiets i gent que diu tallets. O sigui
0: talles.
1: Que tallets.
0: Talles,
1: o sigui,
0: talles,
1: no sé. Sí. No sé, li haurem de preguntar amb ells, porteu-los un dia.
0: Mira, sí, estaria bé. Per cert, has escoltat el Siderland que van estar a la Festa Major?
1: No vaig venir, però sí que us escolto perquè l'he posat molt a classe, aquesta cançó.
0: Molt bé. Doncs va, que
1: em falta una última cosa, sí, que m'he descuidat. Que el dia 7 d'octubre comencem les tertúlies, que aquest trimestre, octubre, novembre i desembre, seran el primer dimecres de mes.
0: Molt bé.
1: Tertúlies en català, on està convidat tothom que vingui a parlar en català amb el nivell que tingui, perquè l'ajudem, perquè tothom parla, perquè és una manera de connectar amb persones.
0: I perquè hem de parlar català.
1: I és una hora, també, però jo crec que és un win-win, un guanyar-guanyar, que en diuen. Guanyem perquè aprenem català i guanyem perquè ens relacionem en directe amb persones, coneixem, vivim el directe, en viu i no per una pantalla.
0: I això està molt
1: bé. I això és una meravella.
0: Això està molt bé.
1: Això serà el dia 7 d'octubre, comença la primera, a 6:15, les 17:30,
0: al Casal
1: de Cultura.
0: Allà a la teva sala.
1: A la meva sala, una sala. De fet, anem a la sala Mugent, a la sala d'entrada, que és on es fan les exposicions. De vegades improvisem i anem a uns altres llocs, perquè alguna vegada hem vingut aquí a Can Saurina i hem fet la tertúlia enmig d'una de les exposicions d'aquí.
0: Molt bé, és que la Reia sempre està innovant.
1: Si hi ha una cosa interessant, doncs
0: volteges.
1: Marxem del Casal i anem allà on sigui per viure in situ, el que sigui.
0: No, i està bé, també a l'aire lliure, amb el sol que encara tenim.
1: Sí, encara,
0: no?
1: A favor,
0: fer de gust,
1: es poden fer coses, sí.
0: Clar que sí. Ens has portat una darrera cançó, Reyes?
1: Sí, a veure, a mi m'agrada molt la
0: música.
1: Una cosa que m'agrada és... La música m'agrada molt i m'agrada molt la rumba catalana.
0: Ah, mira.
1: I tenim uns magnífics grups que toquen rumba. Magnífics. I un d'aquests grups era Dosminguet. Però no porto una cançó del Dosminguet, és del Joan Garriga, que es titula La rumba. Crec que ja era fora de Dosminguet quan va cantar aquesta cançó. I porto una rumba catalana.
0: Vinga,
1: per acabar la
0: home.
1: Nostra continuar amb energia i que aquesta energia ens transporti a tot aquest trimestre i que arribem a les festes de Nadal
0: amb molta energia,
1: amb molta energia. Tres mesos d'energia rumbera.
0: Mira, pensarem en aquesta cançó.
1: Vinga, rumba, rumba.

0: Doncs vinga, Reyes, amb rumbita anem sortint,
1: amb
0: allò.
1: Amb rumba anem sortint. Ja sabeu que jo aquestes cançons animades són les que poso a l'aula.
0: Està molt guai.
1: I la gent surt de classe ballant.
0: Home, i amb ganes de tornar a classes de català.
1: Jo penso que amb les cançons s'aprèn molt, sí. I la gent repetint tornades aprèn català.
0: Estic d'acord.
1: I anglès i el que sigui.
0: I el que sigui. Doncs a la Reyes la tornarem a trobar aquí a les mañanes el proper 29 d'octubre, cap a les 10 i mitja, dos quarts d'11, aquí serà amb nosaltres com és habitual, no?
1: Molt bé.
0: Gràcies,
1: doncs
0: i fins
1: gràcies.
0: Aviat.
1: Moltes gràcies.
0: A tu.
1: Adéu.

0: Les mañanes en territori nocturn.
1: Atmosfera amb Gemma Janó.
2: Una espècie és un conjunt d'éssers vius amb característiques comunes i que són capaços de reproduir-se entre ells. Per exemple, el gos i el lleó són dues espècies al regne animal, tot i que siguin de famílies diferents. El lleó és un fèlid, com els gats, i el gos, un cànid, com també ho són els llops. En aquests casos estem parlant d'espècie biològica, però en general és un concepte difícil de definir, ja que també s'ha anat modificant al mateix temps que evolucionava la ciència. Rafael Cebrián és biòleg i el coordinador del Departament de Recerca del Zoo de Barcelona.
3: Amb això de la definició de les espècies, hi ha hagut un canvi molt important en l'avanç de la genètica. Al començar a poder estudiar l'ADN, la genètica i tot això, s'han canviat moltes de les definicions d'espècies, perquè s'han pogut veure que hi ha animals que nosaltres, així com que, per exemple, estèticament s'assemblava molt, els havíem col·locat a la mateixa espècie, quan els han analitzat genèticament han vist que són totalment diferents i que en realitat són espècies diferents. Però que nosaltres pensàvem que no, i al revés.
2: En parlar d'espècies, cal citar la figura de Carl von Linné, científic naturalista, botànic i zoòleg suec, que va ser el fundador del que es coneix com la taxonomia binomial, és a dir, la ciència que des del segle XVIII s'ha encarregat de posar nom a tots els éssers a través d'una nomenclatura llatina formada per dos mots, el gènere i l'espècie, com per exemple Homo sapiens. Aquest sistema, que encara és vigent, va permetre classificar totes les plantes, animals i éssers vius que coneixem d'una manera sistemàtica i tècnica, i va establir una mena d'idioma científic perquè s'entengués a tot el món. D'espècies n'hi ha moltes, i moltes vegades només pensem en els animals o les plantes, tot i que també hi ha altres organismes microscòpics, com les bactèries o els virus, que són els coneguts com protistes. Malauradament, però cada vegada hi ha més espècies en perill d'extinció. Rafael Cebrián.
3: La majoria dels animals avui en dia es troben en perill d'extinció perquè l'acció de l'home el que fa és que o bé destrueix directament o, si més no, comença per degradar l'ambient on viu, i al degradar-se l'ambient on viu els animals van desapareixent i arriba un punt que es posa en una situació de perill d'extinció.
2: Hi ha espècies anomenades cosmopolites que són capaces d'adaptar-se a diferents condicions i que, per tant, poden viure tot el planeta, com els dofins o els pardals. També n'hi ha d'endèmiques, que vol dir que només poden viure en una zona molt determinada, i les espècies autòctones són les que viuen en un lloc geogràficament concret, però això pot variar segons el nostre punt de vista, català, espanyol, europeu. En definitiva, una espècie és qualsevol ésser viu.

0: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

En aquests moments, les 11 i 6 minuts, després de les notícies i quatre consells, nosaltres avancem en aquest matí de dijous. Avui és 24 de setembre i estem doncs, amb tota la força que ens dona el dijous perquè ja tenim a la vista el cap de setmana. Però avui és un dia especial perquè